Seguim a Nits de Ràdio, seguim en una nit especial de Juernes, en la que no tenim tecnologia i videojocs, però perquè ja estem acabant aquesta temporada i el Dani Martín ja el teníem de vacances, però tenim molts, molts continguts interessants, perquè ara de seguida tindrem una entrevista que ens ha preparat el José Agustín Gómez. Ja sabeu, sempre llibres que toquen, doncs, històries i el cinema, novel·les i cinema, aquesta relació tan fantàstica. Després podem escoltar el reportatge que ens ha preparat en David Morales sobre una mítica sèrie de dibuixos animats. Per tant, tindrem molta nostàlgia en aquest segon tram del Nits de Ràdio d'avui, i així ens anem preparant pel que és l'arribada d'aquest ja divendres 17 de juliol en el tram despertador, en el que podrem tenir els nostres tribuneros. Per tant, ja sabeu, fins a les 6 us seguim acompanyant aquí a Nits de Ràdio. La pregunta

que li fem al José Agustín Gómez és a veure de quin personatge, actor o actriu ens parlarà avui. De seguida ho sabrem. Això és Nits de Ràdio.

Avui parlem d'una sèrie on tot comença amb una traïció creativa i una pregunta incòmoda. A finals dels anys 50, Bill Hanna i Joe Barbara, els mateixos homes que havien creat Tom i Jerry i guanyat 7 premis de l'Acadèmia per aquells curtmetratges, van rebre una oportunitat que fins llavors semblava impossible: crear la primera sèrie d'animació per a la televisió en horari de màxima audiència. Algú havia de ser el primer a posar dibuixos animats en prime time. I van decidir que serien ells. I ho farien amb un crit que tothom recordaria. Yabba Dabba Doo! I és que parlem dels Picapedra.

En Hannah i en Barbara s'havien conegut el 1937 treballant com a veïns d'escriptori a la Metro-Goldwyn-Mayer. Però el 57 l'estudi els va acomiadar i tots dos van fundar llavors Hanna-Barbera Productions. Des d'aquella nova empresa van mirar cap a la televisió. El repte era clar, calia inventar un format d'animació per adults que funcionés en mitja hora setmanal, amb els recursos limitats que permetia el pressupost televisiu. Molt

0: menor que el del cinema. La solució que van trobar seria la pedra fundacional de la comèdia animada moderna. La inspiració per al concepte va venir de la sèrie de televisió més popular del moment. Bill Hanna va reconèixer obertament que The Honeymooners, la sitcom de Jackie Gleason, havia influït decisivament en la creació dels Picapedra. En aquell moment era la sèrie més popular de la televisió i, pels seus gustos, la més divertida. Els personatges li semblaven fantàstics i això va influir enormement en el que van fer. El seu soci, Barbara, en canvi, deia que no recordava haver mencionat The Honeymooners quan van vendre el projecte. Una versió una mica difícil de creure, considerant que els paral·lelismes entre les dues sèries eren extraordinàriament evidents.
1: Vamos, mi amor. Come tu sabroso potaje de cactus. Abre la boquita. Es bueno para ti, Pebbles. Tiene mucho calcio y vitaminas. Mira cómo le gusta a mami. El potaje de cactus es muy bueno. Oh, Pebbles. Pedro, ¿quieres darle tú su potaje a Pebbles? Ella siempre lo come cuando tú se lo das.
2: Bueno, es que conmigo no puede ponerse sus moños porque soy muy enérgico.
1: Bien, bien. Mientras tú le das de comer a Pebbles, yo recogeré la mesa.
2: Muy bien. Vamos, Pebbles, cómete tu potaje, ¿sí? ¡Está delicioso! ¡Mira! Esos alimentos infantiles berber están mejor cada día. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿qué será? ¿De qué sabor será? Me sabe como a lentejas con chorizo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Está delicioso!
1: ¿Cómo se está comiendo su potaje Pebbles, Pedro? ¡Oh, está vacío! ¡Ah! Tú sí le conoces el modo, Pedro.
0: Fins i tot, hi va haver el plantejament d'ambientar la sèrie entre nadius americans o en el si de l'imperi romà. Però un dia, un dels col·laboradors va arribar amb un esbós d'un home i una dona vestits de pells d'animals. Instantàniament, van saber que era això, recordava William Hanna. L'edat de pedra, la humanitat en la seva versió més primigènia, però amb cotxes, televisors, frigorífics i tots els electrodomèstics de l'Amèrica suburbana dels anys 50. La contradicció era on hi havia la gràcia. Pedro Picapiedra era Ralph Cramden a The Honeymooners, però amb un dinosaure de mascota. El nom del programa va passar per diverses versions. Primer va ser The Flagstones, però aquell cognom ja apareixia en una tira còmica anomenada High and Lois. Llavors va ser The Gladstones, fins que van arribar els Flintstones, un nom que sonava bé i no pertanyia a ningú. Joe Barbara va viatjar a Nova York i durant 8 setmanes consecutives va intentar vendre el projecte a tots els anunciants i cadenes que el volguessin escoltar. L'últim dia, ja exhaust i desanimat, el va presentar als executius de la ABC. Només 15 minuts després d'un pitch que durava 90 minuts, la cadena va dir que sí. 8 setmanes de portes tancades i al final, una mitja hora de presentació que ho va canviar tot. La sèrie es va estrenar el 30 de setembre del 1960 a 9:15 del vespre. Va ser el primer programa d'animació en horari de màxima audiència de la televisió americana i la primera sitcom animada de la història. Però el que molts no saben és que la sèrie no anava destinada als nens. Va ser el primer programa animat en incloure rialles enregistrades, com qualsevol comèdia de situació per adults. I va ser, també, la primera parella animada en aparèixer junts al llit i en tractar el tema de la maternitat. Eren Pedro i Vilma, no uns dibuixos per a la mainada. Eren adults de classe treballadora amb problemes d'adults.
3: Ya era tiempo de que te presentaras, vamos a llegar tarde. Ahora tienen conectado el gruñófono. ¿Tuviste problemas anoche, Pedro?
2: Yo jamás tengo problemas en las noches. Mis problemas comienzan con el día.
3: ¿Te ves preocupado? ¿Qué tiene tu cabecita loca?
2: Pienso en el bebé que está por llegar. Un bebé necesita muchas cosas. Y yo necesito más dinero del que gano.
3: La solución es muy sencilla, Pedro.
2: ¿Ah, sí?
3: Claro, pídele un aumento a tu patrón.
2: Sí, parece muy fácil, pero no me atrevo.
3: Bueno, debes tener confianza en ti mismo. Entra a la oficina y exígele más.
2: ¿Más?
3: Te lo mereces, Pedro.
2: Sí.
3: Tú eres un experto con la excavadora.
2: Sí.
3: Y ahora tendrás otra boca más que alimentar.
2: Tienes razón, enano. En cuanto llegue a la mina, le voy a pedir ese aumento al señor Rajuela.
3: Bien hecho, Pedro.
2: Primero hay que evitar este endemoniado tráfico del viaducto.
3: Bien, ¿y qué esperamos?
0: Prova irrefutable de l'enfocament adult És el que es veia entre capítol i capítol. Durant les primeres dues temporades, un dels patrocinadors principals era la marca de cigarretes Winston. Cada capítol acabava amb en Pedro, o en Fred, com en deien a la versió americana, encenent una cigarreta a la Vilma mentre cantava el seu eslògan publicitari. Anuncis de tabac, protagonitzats per dibuixos animats, en horari de màxima audiència. Avui sona broma, eh? Però en aquell moment era perfectament normal. Quan el personatge de la Pebbles va néixer al 1963 i la sèrie es va orientar cada vegada més al públic infantil, Winston va retirar discretament el seu patrocini. La mateixa sèrie que havia debutat venent tabac acabaria anys més tard associada a unes vitamines infantils de colors. I ara ve un episodi que tothom en el show business americà coneixia, però que ningú no s'atrevia a dir en veu alta. Jackie Gleason, el creador i protagonista de The Honeymooners, va reconèixer clarament en una entrevista a la revista Playboy l'any 86 que havia considerat molt seriosament demandar Hanna-Barbera. Però el seu amic i actor de doblatge Henry Corden li va transmetre el que els seus advocats li havien dit. Podries probablement fer que traguessin els picapedra de l'aire. Però vols ser conegut com el tio que va fer desaparèixer en Pedro Picapiedra? El que va prendre una sèrie que tant els nens com els pares estimaven? Gleason s'ho va rumiar i va decidir deixar-ho córrer.
2: Aquí está el piedriórico de la tarde, querida suegra. Léalo usted primero. Use mi silla, mi querida suegra. Yo me sentaré en una piedra. Pero es que yo insisto, queridísima suegra, en que se coma el filete más grande.
1: Pedro, quiero agradecerte el que seas tan amable con mamá.
2: Trato de serlo a costa de un gran esfuerzo.
1: Lo sé, cariño. Y creo que ya está queriéndote.
2: Espero que así sea.
4: ¿Por qué no te fijas por dónde caminas? ¿Estás dormido?
2: Lo lamento, querida suegra. No esperaba que usted sacara su delicado pie. Amo a mi suegra, amo a mi queridísima...
0: Mentrestant, a l'estudi hi havia un home que feia malabarismes impossibles amb la veu, en Mel Blanc. La veu de Bugs Bunny, del Porky Pig, de Speedy González i d'una trentena més de personatges donava vida a Pablo Mármol. El 24 de gener del 61, Blanc va tenir un accident de trànsit al Sunset Boulevard de Hollywood. Va patir una triple fractura de crani que el va deixar en coma durant 3 setmanes, a més de fractures amb dues cames i la pelvis. Diuen que un neuròleg de la Universitat de Califòrnia de la UCLA va intentar treure'l del coma adreçant-se a ell no com a Mel, sinó com a Bugs Bunny. I va rebre una resposta feble però perfecta, amb la veu inconfusible del personatge. Blanc va agrair públicament a Bugs Bunny haver-li salvat la vida. Blanc va poder tornar a la sèrie molt abans del que s'esperava. Els productors van instal·lar un estudi d'enregistrament provisional al costat del seu llit d'hospital per a tot el repartiment. I ell va gravar les seves rèpliques des d'allà. Dawes Butler el va substituir en 5 capítols de la segona temporada mentre durava la recuperació. Quan Blanc va tornar, la veu d'en Pablo havia canviat. Havia passat d'un to nasal i agut a una veu més greu i rodona. L'accident havia deixat empremta fins i tot en el personatge.
1: Oh, la playa empedrado. ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty?
5: Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños.
1: Incluyendo a los esposos. Mira, Pedro.
2: No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Ey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Vilma!
1: Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad.
2: ¡No, Vilma, por favor! ¡No, ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar si me dejas haciendo cosquillas! ¡Vilma, ay, por favor!
1: Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.
0: Les dues primeres temporades dels Picapedra es van rodar a color, però la ABC les va emetre en blanc i negre. 6 temporades, 166 capítols i una sintonia, Meet the Flintstones, que ha sonat als caps de generacions senceres. La sèrie va mantenir el seu rècord com la sèrie animada més llarga durant dècades, fins que el 1997 els va superar una altra família disfuncional americana, els Simpson. I és que Matt Groening sempre ha reconegut el deute, la mateixa estructura de matrimoni exasperat, fills i veïns insuportables, però amb un Homer en comptes d'un Pedro. De Piedradura a Springfield i a menys quilòmetres del que sembla.

0: passar. Tal dia com avui, 17 de juliol del 1955. S'inaugura a Anaheim, a Califòrnia, Disneyland. Disneyland és un parc temàtic ubicat a Anaheim, a Califòrnia, als Estats Units. Va ser el primer parc d'aquest tipus construït per The Walt Disney Company i l'únic que va ser dissenyat i construït sota la supervisió directa de Walt Disney. La història d'aquest parc icònic és tan fascinant com el mateix parc, ple de desafiaments, innovacions i èxits. A finals dels anys 1940, l'empresa de Disney es trobava en una situació financera precària. Per això, Disney va decidir diversificar el seu model de negoci amb la construcció d'un parc d'atraccions. Inicialment, el parc s'havia d'ubicar al costat dels estudis d'animació a Burbank, a Califòrnia, i portaria el nom de Mickey Mouse Park. No obstant això, després d'encarregar un estudi al consultor Harrison Bass Price, es va seleccionar un camp de taronges a Anaheim com a lloc ideal per al parc. Disney va finançar el projecte amb els seus propis diners i amb fons proporcionats per Western Publishing i la cadena televisiva ABC. Aquesta última va signar un acord amb Disney per produir el programa de televisió Disneyland, que va permetre promocionar el parc abans de la seva inauguració, i això va ser un factor clau del seu èxit inicial. Disneyland va obrir les seves portes a la premsa i a convidats especials el 17 de juliol del 1955, poc més d'un any després de començar la construcció. L'ABC va transmetre la inauguració en directe en un programa especial titulat Dateline Disneyland, que va tenir una durada de 94 minuts i que va ser vist, atenció, per 90 milions de televidents. La cobertura de l'esdeveniment va ser catalogada com la major concentració d'equip de gravació per part d'una sola cadena de televisió, i aquest dia va ser conegut després com el dia de la dedicatòria, ja que Disney va fer un discurs de benvinguda en el qual va incloure la següent dedicatòria.
1: To all who come to this happy place, welcome.
0: Deia així a tots els que entren en aquest meravellós lloc, benvinguts. Disneyland és el vostre món. Aquí l'edat reviu els grans records del passat i els joves podran apreciar el desafiament i la promesa del futur. Disneyland està dedicada als ideals, als somnis i als esdeveniments difícils que han forjat els Estats Units, amb l'esperança que sigui una font d'alegria i inspiració per a tot el món.

Però conforme anava transcorrent el dia, es van anar presentant alguns problemes que van afectar la inauguració. Per exemple, les fonts d'aigua potable i algunes atraccions no van funcionar adequadament i va haver una fuita de gas que va portar al tancament momentani de Fantasyland i alguns restaurants no van poder satisfer l'alta demanda per part dels consumidors. Això se li va sumar la temperatura de 37,7 graus centígrads que feia Anaheim aquell dia, cosa que va provocar que es fongués l'asfalt en alguns sectors de Main Street, dificultant el pas així de les persones. Temps després, Disney va reconèixer que aquell dia va ser desastrós i diversos mitjans van coincidir a qualificar-lo com una decepció, coneixent-se com el Diumenge Negre de Disneyland. En la seva primera setmana, 161.657 persones van visitar el parc. El primer any va tenir 3,6 milions de visites i va generar ingressos de 10 milions de dòlars. A començaments del 1957 ja s'havien registrat 10 milions de visites.

visitants. La popularitat del parc va contribuir significativament a millorar la situació financera de Disney Productions, que va duplicar els seus ingressos en el primer any d'obertura. Avui dia, Disneyland continua sent un dels destins turístics més emblemàtics i estimats del món que s'inaugurava, tal dia com avui, un 17 de juliol del 1955.

0: Una setmana més. És temps de veure com de dividida està l'audiència sobre temes que són absolutament fonamentals per la societat, temes que tenen dividit a la gent. Ara estava pensant que potser hauríem de fer impostos a Andorra, sí, impostos a Andorra, no.
1: Ostres!
0: Perquè aquest tema... És... Bueno, l'hem de fer amb perspectiva, eh? Vull dir, l'hem d'analitzar amb calma.
2: Jo preferiria un altre lloc, les Illes Caiman, i aquí
0: sí,
2: som.
0: Sí, home, exacte. Se va al Caiman, se va al Caiman, que diuen... Se va per a Barranquilla. Però aquesta setmana crec que aquell tema està massa candent. I aquest també, el que tocarem aquesta setmana. Però abans toca saber qui va guanyar la setmana passada, que teníem l'audiència dividida entre Dalí i Picasso. I el resultat ha sigut... Un empat! Sí, senyor! Bravo! Un empat! Per tant, podem considerar que ha guanyat Dalí...
2: Oh, clar, home!
1: Ai!
2: Surrealisme!
0: I que també ha guanyat Picasso.
1: Picasso! Jo sé que a la gent de Catalunya el tema de les senyoretes d'Avinyó els va tocar,
0: senyor,
1: la fibra.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Les senyoretes del carrer Avinyó, que hauria d'haver sigut el títol definitiu. I ara sí, arriba el moment de dividir altre cop el món en dos. I és que era un tema candent, potser més candent abans, quan la gent podia quedar i podia conèixer gent i es podia veure.
2: La gent encara ho fa, encara
0: sí,
2: ho fa.
0: Ja, m'imagino que sí, m'imagino que el jovent encara troba les seves...
2: El Tinder treu foc.
0: Clar, troben les seves formes de conèixer-se, de poder tenir aquesta primera cita, i quan dic una primera cita no és fer una frase de Pablo Coelho, sinó de poder quedar i amb algú que acabes de conèixer o que portes un temps parlant-hi, es produeix aquesta primera cita i la gran pregunta, el gran dilema, la gran reflexió seria si considereu, aneu votant a un telèfon que no tenim, no, en tot cas, podeu anar fent el Twitter, que ja tindrem ja tenim l'enquesta penjada. Seria votar si sou partidaris de sexe a la primera cita o no. Avui és ting-dong.
1: Nits punt sí, nits punt no.
0: I anirem...
2: Rombos.
0: Avui tenim molts rombos. Oi, sí. Algun dia hem de parlar, Yark i Fernando Esteso, del que significava el primer. Perquè jo primer algun cop encara me'l vaig saltar, encara el vaig poder... Però quan hi havia dos ja era targeta vermella, ja era expulsió, ja havies d'anar cap... Ja no podies veure la pel·li. Clar, això el jovent ara no s'ho ha trobat. Vull dir, jo crec que també els pares hem sigut molt més tolerants o molt més, no sé, justos, no? De dir que, escolta... Bueno, és un tema que tractarem.
1: Però ara posen allò de Peggy i diuen Peggy era una porqueta, no?
0: Sí, la Peggy, sí, Peggy 12, Peggy 14... On està el límit? Depèn de quan surti d'això. Bueno, en fi, en qualsevol... Bueno, sí, també anem a dir que segons quines pel·lícules espanyoles que es feien als 80 i als 90 no en passaria cap, el d'això, perquè tot s'ensenyava pit i cuix, en fi, en altres temps, l'època del destape.
1: En qualsevol... Home, ja hi va haver aquí la discussió Pajares-Esteso.
0: Pajares-Esteso, exactament.
2: Sí, sí, sí.
0: Ja va ser aquell cinema.
2: Estem tocant tots els pals, eh?
0: Tots els pals, sí, vull dir que, a veure, el món es pot explicar, haurem de treure un llibre amb totes les reflexions i que al final del llibre hi hagi un qüestionari. Allò, depenent de quants has i quants bés has sumat, doncs pots definir la teva personalitat, no? Depenent de si has triat cafè, pajares, sexe a la primera cita, doncs lo normal és que triessis... Doncs Dalí o Picasso, no? Bé, en qualsevol cas, avui toca el tema de sexe en la primera cita i, per tant, estic absolutament convençut que Morales haurà triat sí i Thaís Beaufort no.
1: Doncs no.
0: Oh, m'encanta. Avui promet molt.
1: En aquest cas, Thaís és la que sí i jo el que no.
0: M'encanta. Clar, perquè aquí...
2: Us hem sorprès. Encara sí. Podem sorprendre-us.
0: Oh, m'encanta aquesta sorpresa, perquè crec que encara seran més sucosos els arguments a favor i en contra de que hi hagi... Doncs això, alegria en el primer encontre. Per tant, ja que ens rasguem les vestidures, i jo sóc partidari això, de si ens hem de modernitzar, doncs fem-ho. Que comenci la Thaís Buffon.
2: Vinga, va, començo, va.
0: Espera, que ara m'he de canviar els guions de lloc.
2: Això.
0: No m'imaginava jo que clar...
2: T'hem sorprès, eh?
0: No, clar, el que passa és que sí que a l'esquerra em queda...
2: Sempre estic jo, no?
0: Clar, i a l'esquerra és el del sí, i la dreta és més de no, eh? Ja m'enteneu, és més conservadora la dreta, eh? En fi, bueno,
2: va, vinga, va, comencem. Vinga, anem al gra, eh? Anem al gra, exacte, perquè anem tots molt atabalats, eh? Ens falten hores al dia, com per perdre temps. I hem de ser productius. Per tant, cal fer una llista, mental o física, és igual, on anar tatxant o posant X als quadradets, com més us agradi, tot allò que voleu saber de la persona que teniu al davant.
0: Val, ja t'entenc.
2: A la primera cita, no?
0: Ja t'entenc.
2: I més, òbviament, si és una cita cegues, perquè no saps absolutament res. Llavors, per exemple, quin menjar li agrada, com vesteix, com parla, desprèn alguna olor corporal agradable, desagradable, en aquest cas, avortar missió. Quines idees polítiques té? Té idees polítiques? Té idees? En cas negatiu, avortar missió. Quin passat té? Parla del seu passat? Parla massa del seu passat? En aquest cas, avortar missió. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Dintre del passat hi ha el component ex, no?
2: Oh, bueno, això sí, forma part, sí, forma part. Està dintre del mateix calaix. Etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. I el darrer punt, el sexe. Important, no? Importantíssim. Bo, dolent, estrany però guai, estrany i que espanta. En aquest cas, avortar missió o no, depèn dels teus gustos. Avorrit, divertit, excessiu, inexistent. És important provar el producte, estimats i estimades, per no endur-nos decepcions o ensurts, que hauríem pogut estalviar-nos abans. Durant aquelles hores que, vist en perspectiva, segurament hauríem aprofitat millor fent, no sé, la declaració de renda, anant al dentista que ens arreglés un queixal o depilant-nos amb cera freda.
0: Imagina't. Bravo, aquest primer argument. No sé si després igual ho toques, aquest tema. Tocar el tema avui serà complicat. Però és com una mica com el període de prova de, pues això, dels streamings.
2: Ah, els 14 dies. 14 dies per llei, no?
0: Clar.
2: O sigui, per llei tens 14 dies, que ho sapigueu, a més, pots provar qualsevol cosa.
0: Sí, i si no, període de subscripció, canceles, ja t'has baixat totes les sèries, en aquests 14 dies, fent el símil, t'has baixat totes les sèries que volies i veus si aquestes sèries et ve de gust seguir-les veient al llarg dels mesos o tota la vida, o si ja has vist prou aquesta sèrie i dius, hasta aquí el capítol, l'epílogo.
1: Això serveix per les rajoles de xocolata?
0: Amigo.
2: És que, en principi...
0: És el substitutiu,
2: bueno,
0: el xocolata.
2: No, les que t'has menjat o les que et queden?
0: Clar.
1: Bueno, jo vaig i vaig provant, escolta.
0: Sí.
2: En principi tens 14 dies, per provar les coses, sí.
0: Val.
2: Sí.
0: Bueno, pues
2: i tant,
0: mira.
2: I tant. Si no t'agrada, t'han de tornar els diners, com abans el Cort d'Inglés, recordeu?
0: Ai, sí.
2: Abans només
0: si no
2: ho feia el Cort d'Inglés, ara ja per llei s'ha de fer.
0: Si le devolvemos el dinero, i tant,
2: sí,
0: meravellós.
2: Sí, i tant.
0: Impressionant, doncs vinga, tinc friso de ganes de veure com David Morales defensa el no.
1: D'entrada, només fer referència a un tuit que vaig veure ahir. Ai. I que era d'una mare que li escrivia al seu fill per saber si havia vist has vist la final de la Super Blowjob?
0: Ah, sí?
2: No.
1: Referint-se a la Super Bowl. Però vaja, coses que passen.
0: Sí. S'ha de vigilar molt,
2: Aquestes mares que fan...
0: Aquesta associació d'idees, com se llama això, la Blow?
1: Super Blow. Entro amb els arguments. El sexe, Thaís, és el resultat d'una atracció, que més enllà del que és purament físic, porta també lligams emocionals. Per gaudir-lo plenament, cal que hi hagi confiança. A més, t'explico, segons una enquesta de Parship, un 40%
0: però
1: dels
0: Parship
1: homes...
0: Què és?
2: De què?
1: Parship.
0: Però de Parship de pare o de Parship de mare?
1: No, home, Parship és un portal per trobar parelles.
0: Bueno, el portal es fa bastant, això, també.
2: Ah, vale, que ve de Partnership.
1: Clar, Partnership, Parship.
2: Però ho han fet més curt perquè era massa llarg i la gent no sabia de la trellana.
1: Exacte.
2: Vale.
1: Doncs, segons una enquesta que han fet, un 40% dels homes i un 44% de les dones són convencionals. Re de sexe en la primera trobada. Un primer contacte sí, però sense anar més lluny. D'altra banda, un 33% dels homes i un escàs 15% de les dones responen sí a la pregunta de si tenir sexe durant la primera cita. Val. I un tercer grup que pensa que és adequat un temps prudencial abans d'iniciar qualsevol tipus de contacte físic. Concretament, un 24% de les dones i un 9% dels homes. I després hi ha un altre grup que seria aquest.
0: A veure.
3: ¿Cómo se llama? Chehuaca.
4: ¿Y qué te ha dicho?
3: Se llama Chehuaca.
4: Bueno, ella me ha dicho que su novia, sus amigas le llaman Chehuaca.
3: ¿Y qué te ha dicho?
4: Que contigo no, bicho. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Y ya de repente, Chehuaca, toca tus cojones, ¿sí? Dice que no. No solo no te dice que no, sino te dice contigo no, bicho.
0: Ostras.
4: Contigo no, bicho.
5: ¡Hija de una llena! Nunca, jamás, en su miserable vida, un tío lanzado con amor. Y yo no le prometí amor, cariño, solo iba a dar cariño. Bro, ni cariño, un cochino beso. Un cochino beso, solo, no pedía más.
1: Aquest és el grup de vamos que no te toco ni con un palo, ni a la primera, ni a la segona, ni a la tercera cita. I és que al final, Thaís, si aquella persona t'interessa, no t'has de mostrar com un facilón o una facilona, que no es pensi que ets una guarrindongui o un guarrindongui que estima tot el que li passa pel davant, a menys que siguis un concursant de la Isla de las Tentaciones o de Mujeres y Hombres y Viceversa. Sí. Però a més, Thaís, no sé si ets conscient que hi ha...
2: Això és un altre subgrup.
1: No sé si ets conscient, Thaís, que hi ha personatges com aquest que sentirem ara, que es dediquen a impartir cursos amb consells per aconseguir sexe en la primera cita, gent com aquesta.
0: Ostres.
6: Hola, empotradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Tengo muchas ganas de hablar de este tema y sé que a vosotros os va a encantar. Porque es de esos típicos que, bueno, a ver, nos conocemos. Sé que sois unos cachondos y os va a molar mucho. ¿Cómo conseguir tener sexo en la primera cita? Vamos.
2: ¿Tener sexo?
0: Me encanta.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Latorre. Por si he llegado aquí por casualidad, me dedico hace mucho tiempo al tema de las relaciones, al ligoteo, a la seducción. En especial he mejorado mis relaciones y creo que las de
7: cientos de otros hombres, si no miles, no lo sé. No lo
6: el
7: sé.
6: Tener sexo en la primera cita no depende solo de ti. Eso es una de las cosas que tienes que tener en cuenta. También depende de la cita. Lo más importante es que establezcas un marco sexual desde el principio.
0: Fixa.
6: Y un marco sexual desde el principio no es que os veo que me vais a hacer el burro. Un marco sexual desde el principio no es hablarle de guarrerías. No. Un marco sexual desde el principio es que desde el principio la toques. Es que desde el principio vuestra distancia sea corta. Que desde el principio unas miradas intencionales.
2: Tiene
6: que quedar claro
2: que
6: tú eres un hombre sexual i que quieres una relació sexual.
0: Ai, que bé.
1: Jo, després de sentir això, Thaís...
0: I de denunciar la conta...
2: A mi un diu que es dedica que és un empotrador. Sí, ja la primera cita no té sexe, sinó que s'emporta una hòstia.
1: Hola, empotradores.
0: Sí, experto en ligoteo i artes amatòries. Aquest el que té és un guantasso que no se l'acaba. Aquest el que té...
2: És un poeta.
0: Aquest el que no té és àvia, saps què vull dir? Vull dir, experto en empotrar.
2: No, m'estanya que no tingui àvia.
0: No, experto en empotrar.
2: Ha fotut el camp, l'àvia, tenir un net així.
0: Home, tu t'imagines? Diu, diu, ojo, os voy a dar un dato impresionante. Depende de la otra persona también. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien.
2: Hola, violadores.
0: Exactament. Mira, jo crec que per menys s'haurien de tancar comptes de Twitter i de YouTube i d'això. Per tant, aquest ara li anirem a fer una visita, ja veuràs tu. Posarem comentaris. És usted un... Bueno, és igual.
1: Un empotrador.
0: Un empotrador, sí. Ai, per favor.
1: Vale, doncs jo crec que amb aquest argument, Thaís, ja està tot dit.
0: Sí, no, està tot dit en general. Vull dir, jo ja després d'això no sé com
2: però hi ha molta gent normal, entre cometes.
0: Sí,
2: també n'hi ha d'anormals, eh? O bueno, a veure, també depèn de gustos, no?
0: Sí.
2: En fi.
0: Sí. Bueno.
2: Jo aquest també l'havia vist a YouTube, eh? I ostres, també m'he espantat quan l'he vist.
0: Ara vosotros empotradores, eh? És que és una mica... Uf, mare meva.
2: En fi, puc seguir?
0: Sí, anem amb el segon.
2: Obviant aquest personatge.
0: Sí.
2: Jo crec, estimat contrincant, que si aquestes alçades al segle XXI encara ens estem plantejant si sexe a la primera cita sí o no, és un tabú, és per un tabú massa arrelat, que no hi ha manera d'arrencar de les nostres ments directa o indirectament cristianitzades, eh? I això és cert. Mm. La Pieri Salvatore és una youtuber d'allò més maca, que no diu empotradores ni que se'n tonteria, bestieses, perdó, i que parla clar i castellà, eh? ens ho explica perfectamente aquí.
8: El sexo en la primera cita. El sexo es una palabra que hoy por hoy la dices y todavía hace ruido. Siglo XXI. Siglo XXI. Año 2020. Y todavía la palabra sexo es tabú para muchos. Podemos definir al sexo como ese hermoso y placentero acto en el que dos cuerpecitos se dan
0: cuerpecitos.
8: Qué bueno, como que la cosa a mayor cantidad. En fin, como ese hermoso acto donde dos personas se dan con todo y quedan exhaustos después de hacerlo riquísimo. El caso es que creo que por temas de religión, de crianza, de moral y sociedad y toda esta cuestión, el tema del sexo es aún más tabú incluso para las mujeres. Nos crían con eso desde pequeñas de que uno no debe entregar su cuerpecito antes del matrimonio. Bullshit que nadie cumple, excepto Eva Luna, claro está. Que por cierto, espero que Eva Luna la
2: esté viendo. Aquesta noia s'està 8 minuts explicant el perquè tenim aquesta mena de preocupació. O sigui, primer, això és cert, primer que diu cuerpecitos, o sigui, no diu hombre-mujer, que això ja hem evolucionat una mica més.
0: És veritat,
2: eh? Vull dir, en el sentit de dir, per què han de ser home i dona? Vale. Per què ha de ser l'home més sexual que la dona? Vale. I si la dona és més sexual que l'home, és una facilona, és una guarra, és una guarrindonca?
0: Cuerpecitos. Ai. Parlem de cuerpecitos i ja està.
2: Parlem de cuerpecitos i parlem, sisplau, ja del segle XXI, que
0: ja cansa. I ja de bullshit, eh? M'ha encantat.
2: Vale. Va, prou bullshit, exacte.
0: Prou bullshit, home.

0: Escolta, això no vol dir que el sexe sigui obligatori a la primera cita.
1: Correcte.
0: És clar que no. El que sí que hauria de ser obligatori és deixar d'actuar com a l'edat mitjana, on tothom havia de fer l'acord abans d'entrar en temes més íntims. I, és clar, després s'escrivien obres com Tirant-lo blanc, amb passatges eròtics, pujadíssim de to, que riu tant de 50 sombres de Grey.
1: És veritat.
0: No, estimat contrincant, no. Evolucionem, deixem-nos de cotilles socials. Quan dic cotilles és la cotilla de que t'apreta, eh? No,
1: sí,
0: la cotilla
1: sí,
0: que
1: no...
0: explica secret.
1: No, sí. I sobretot, no la abuela del visillo, que està allà mirant.
0: No la vieja del visillo. I sobretot deixem-nos ja de cotilles religioses i solucionem l'atracció sexual a la primera de canvi. Per què no? I decidim després si volem anar pujant de marxa o ens quedem en punt mort.
1: Hi ha molta gent de punt mort, eh? Hi ha molt punt mort.
0: Hi ha medicines, per això.
1: Sí, hi ha molta gent de punt mort que això no, aquest tema no l'aixequen després ja. Bueno, anem amb el segon argument, a veure si escoltem més empotradores o com va la cosa. Digues, David.
2: Ai, Thais, fa uns dies llegia el tuit d'un noi que deia: he tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender. I és que té tota la raó. En la primera cita, mans, mascareta i distància. És que és impossible mantenir relacions sexuals sense posar-se en risc, Thais. Distància, com a mínim allunyats a metre i mig.
1: Perdona, David, anava a dir que si hi ha una distància, sobretot de 2 metres, és impossible que hi hagi sexe. Bé, depèn d'aquí, perquè igual n'hi ha algun, saps, que...
2: Home!
1: El del WhatsApp, aquell 2 metres igual te'ls agafa, Digues.
2: Però vaja, distància, una persona normal i corrent. Com a mínim allunyats metre i mig, bailar de lejos no és bailar, Thais. Mascareta, per evitar compartir aerosols, i encara et diré més, fluids. Clar. I mans, vamos, que un 5-1 ho soluciona tot, s'autosatisfà un mateix. I és que, Thais, estem en època de nova normalitat. I el que indiquen alguns estudis és que la nova normalitat hauria de ser una sexualitat amb mascareta, almenys segons una investigació liderada per experts de la Universitat de Harvard, que conclou que per tenir relacions sexuals segures és convenient portar aquesta protecció a la boca. Aquest estudi s'ha publicat a la revista Annals of Internal Medicine.
1: Ja està tot dit. És que, clar...
2: I això lliga molt bé amb un article publicat al blog de Quirón Salut, que indica que, en cas de relacions sexuals amb no convivents de la mateixa bombolla...
1: Home, hauria de ser la majoria, en principi, si és primera cita, saps què vull dir?
2: Clar, en aquest cas, doncs, diu, si se va a practicar sexo, serían aconsejables unas precauciones básicas como realizar posturas sexuales que impidan una relación directa cara a cara, en las que uno de los dos dé la espalda al otro. Això ja totalment em quadra amb el que van publicar a Annals of Internal Medicine. Thais...
1: Efectivament, és molt d'ànals, això, sí.
0: Ai, per favor.
1: Ai, que bo. Ai, és veritat. Of Internal Medicine, sí. És el que té. És molt internal. Sí.
2: Què dic? Que és molt impersonal, que és poc apropiat per una primera relació.
1: Clar.
0: I és que... Perquè llavors no pots tenir res més.
1: Clar, perquè t'imagina't tant...
2: Ostres. Un dels primers factors més limitants, clar, són els petons, que suposen un dels primers elements de relació sexual compartida, segons Francisca Molero, presidenta de la Federació Espanyola de Societats de Sexologia. Clar, en la majoria de les cultures, el petó amorós i eròtic és la primera expressió d'atracció i excitació sexual.
0: Exacte.
2: Això implica un alt grau d'intimitat, i amb la mascareta, doncs, evidentment, això es perd. Per tant, a la primera cita no pots tenir sexe. No.
0: Bueno, però això també, si ens vacunem aviat, pot canviar, espero.
1: Sí.
0: Què et anava a dir? Llavors, què has d'esperar? O sigui, primer has d'anar a viure amb aquesta persona abans de tenir sexe, segons tu.
2: Clar.
0: Amb la cara, més a més, has d'anar a viure.
2: Sí. Ah, clar, no evidentment.
0: No li veuràs mai la cara. És que, David, no li veuràs mai la cara.
1: Sí.
2: Ha de ser de la...
0: Imagina't, quan ja portis 14, aquests 14 dies de bombolla, ja pots treure't la mascareta i t'endús un susto.
1: Ai, per favor. Ja sabia jo que ens prendríem mal en aquest.
0: Prendríem mal.
1: A veure, anem amb el tercer que comentais.
0: M'ha encantat allò d'Annals, d'Internal Medicine.
1: És que clar.
0: Sí. Uf. Ai, vinga, va, seguim, vinga, tercer argument. Escolta, mira, jo encara diria més, sexe abans d'acabar la primera cita.
1: Toma ja, toma
0: ja. Sexe al lavabo del restaurant, al lavabo de la disco, a les butaques de darrere de tot del cinema, al guardarroba del cinema, del teatre, és igual, al vestuari del club de tennis, al cotxe en exposició d'un centre comercial, al teu cotxe, al seu cotxe, al cotxe que acabeu de birlar. És igual. S'han escrit milers i milers d'escenes de cine on els protagonistes practiquen el sexe, practicar, com si es tractés d'un esport olímpic,
1: Mira, l'altre dia reestrenaven Crash,
0: Sí, fantàstica pel·lícula. Doncs sí, i el practiquen amb pesos per la seva libido.
1: Sí.
0: I quina millor manera d'acabar una cita que amb focs artificials?
1: Val.
0: Sí, si la cita ha estat bona, és un bon fi de festa.
1: Clar.
0: Si no ho ha estat, doncs mira, segon round i potser el sexe és bo. I si no ho és, doncs mira, si més no hauràs cremat calories i produït endorfines, que sempre va bé per la pell,
1: Ara, se m'estava acordant, igual creem una nova tendència. Igual que hi ha aquí, abans de les campanades de fi d'any, allò es programa perquè just a les 12 exploti l'estrella de la mort de Star Wars, o just al moment en què es cau el dolent de la jungla de cristal, allò que comença, doncs comença amb la pel·lícula a les 10:22, perquè així coincidirà. Doncs potser el dia del piro musical t'ho fas venir bé perquè jo més o menys acabi quan comenci el piro musical de la Mercè.
0: Però això ho feia la gent quan hi havia els aplaudiments a les 8 de la tarda. Del vespre. Home, que et penses que no?
1: Clar,
0: i tant.
1: Clar. Allò s'havia anat bé. Mira com aplaudeixen. Veus com he estat bé que estan aplaudint els veïns,
0: Està però molt bé. Feia coincidir seguríssim.
1: Fantàstic, fantàstic. Anem amb el tercer, de que no hi hagi piro musical a la primera cita.
2: A veure, sentim les paraules sàvies de Wallace en el seu canal de YouTube.
3: Bueno, acostarse en la primera cita. Si eres hombre, por supuesto que sí. Es más, busca intensificar las emociones de tu chica hasta que sea ella quien te suplique que la lleves a tu casa.
4: Pero
3: si eres mujer, escucha con atención. Quiero que tú también seas libre y que disfrutes de la vida. Por eso voy a brindarte el entrenamiento que transformará tu vida para siempre. Sígueme en Instagram para no quedarte fuera. En teoría, si te acuestas con ese chico en la primera cita, no pasa nada. Pero en la práctica, eso es otra historia. La realidad es que para las mujeres el sexo juega un papel diferente que para los hombres. Mientras que los hombres simplemente buscamos placer, en las mujeres, además de placer, también surgen emociones que hacen que se impliquen con el chico en cuestión. Por eso, si tienes sexo con un chico en el momento que sea, siempre o la mayoría de veces, va a suponer una conexión emocional.
0: Ajá.
2: Veus? És que...
1: Sap molt de les dones,
0: En l'altra vida no ha estat dona, ja t'ho dic.
2: El sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons un estudi del psicòleg social Gurit Bimbom. Però, clar...
1: Bailemos el bimbom, bimbom, bimbom. És una alegre sensació. Perdona, David, em sap greu parar aquest moment bimbom, però hem de fer una petita pausa i abans que no puguin continuar els informatius perquè deuen estar bailant el bimbom escoltant tot això, de seguida tornem aquí al Món es divideix en dos aquí a Nits de Ràdio Onda Cero Catalunya. De seguida tornem.
5: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Seguim a Nits de Ràdio, seguim practicant o no sexe a la primera cita amb Thaís Buford i David Morales, que estan debatint. I ara estava amb un argument a favor, no, en contra de la primera cita, David Morales, que ens havies parlat del doctor Bimbom.
3: Sí, sí, sí, deia que el sexe pot establir les bases per aprofundir la connexió emocional entre estranys, segons aquest estudi del psicòleg social Gurit Bimbom.
2: Però clar, i és algú que habla así, ¿no? Bailemos el Bimbom.
3: En la primera cita, Thaís, pots estar segura que aquella persona és idònia per intentar una cosa més seriosa? Ai, Thaís, que després t'enduràs una decepció. Que ja saps, la dita aquella de prometer i prometer hasta meter i després de metido y bien metido, nada de lo prometido. Però això no s'ha de mantenir relacions sexuals en la primera cita, perquè no hi ha prou confiança ni coneixement de l'altra persona. Et diré més, has pensat en les malalties de transmissió sexual? Moltes persones no noten símptomes d'infecció, de manera que poden no saber infectats, i així, de sexe en la primera cita, van escampant les malalties. En diu, des del portal de l'Hospital Clínic, una de les seves doctores.
4: Otros posibles factores que juegan son el uso de las nuevas tecnologías, esto está pasando sobre todo en las grandes ciudades, el uso de nuevas tecnologías que facilitan el encuentro de personas para tener relaciones sexuales que son personas anónimas, a las que no conocemos.
2: El Tinder.
4: También aumenta, evidentemente, el riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual.
3: Mal. Clar. Persones que no coneixes, gent... És que
5: això no és una cita, estimat, això. No. I t'estàs marxant de tema, eh?
3: Thaís, jo et dono consells... Mira, et donaré uns consells a tu i a tots els oients.
5: Ai, gràcies. Vinga.
3: Piénsate bien en tu primera cita si te lo cepillas, a menos que quieras acabar con ladillas. No tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui a trossos la tita. Piénsalo bien si en tu primera cita te morrea, ja que en la cama podria contagiarte gonorrea.
2: Això és un... Això deia el poeta, eh?
5: Sí, bueno, frases, escolta, no. En farem, no sé, memes d'aquests que surten per tot arreu. No, si em sembla molt bé. Hi ha una cosa que se'n diuen... Bueno, hi ha alguns elements que ajuden, eh? Que no és... no sé, preservatiu, cosetes d'aquestes, eh?
3: Sí, però no són 100% efectius per tot, eh?
2: És de Pablo Coelho, aquesta no tinguis sexe en la primera cita, a menys que vulguis que et caigui la tita? Jo crec que és de Pablo Coelho, això.
5: Si no és la primera cita, a la segona cita...
2: Clar, quin és el número de cita?
3: No, has de conèixer bé la persona.
5: Vale, i quan la coneixes bé, saps si té alguna malaltia que no sap ni si té ell? Llavors, quan... És que...
3: Sí, perquè llavors li demanes el test.
2: Ah,
3: perquè ja, quan agafes confiança, és el moment de demanar un test.
5: Hòstia, jo no sé vosaltres, però jo no anava demanant test. En mi època moza, eh?
2: No, òbviament,
5: saps? Vull dir, és que era com molt raro, eh?
2: Sí.
5: Bueno, en fi.
2: Bueno, és un debat interessant.
5: Sí, molt interessant.
2: Anem amb l'últim argument a favor del sí.
5: Sí, bueno, és un argument molt, molt festiu, eh?
2: Val.
5: Sí, jo vull posar-vos una cançó mítica que li vull dedicar al meu contrincant.
2: Sí?
5: Que defensa que cal esperar fins no sé quan, eh?
2: Val.
5: A... tenir sexe, que per cert és una gran expressió calcada de l'anglès, eh? Va por ti, Morales.

0: eren, bueno, gent...
1: Sí, sí, els nous Beach Boys, però de... Sí, els Pepe Boys, eh?
0: És fantàstic, i per això li volia jo, doncs, doncs dedicar el Morales perquè... Perquè sí, perquè, perquè l'argument que estàs tu defensant és això, és amo a Laura. Ara... Aquest retrogradisme, si és que existeix la paraula, carrincló, fantàstic.
1: Jo t'he de dir que, clar...
0: Si la gana la primera cita, com si vols... Ja et dic jo, com si vols acabar abans la cita i vinga, ves al lío. Clar que sí, home.
1: Clar que sí. Jo et dic que el 2006 encara s'esperava el matrimoni. Ara no hi ha ni matrimoni, ja com aquell qui diu, saps? Vull dir que ja...
0: Tampoc el pots celebrar massa
1: multitudinàriament.
0: No, no, és... Que tinguis una... molts diners... I siguis l'Eugènia de no sé qui,
1: Cayetano de Xonsis.
0: Sí.
1: Anem amb el darrer argument, si és que li queda algun, per dir que no hi hagi sexe a la primera cita, David Morales.
2: Sí. A veure, coses com t'estimo però necessito més. Si ens estimem i ens anem a casar, per què esperar per tenir relacions? Vull saber el que se sent. Estem passant per un mal moment en la nostra relació i intentarem salvar-la amb ajuda del sexe. Si no em fico al llit amb ell, el meu xicot em deixarà. Qui no ha sentit alguna vegada un amic o una amiga dir alguna cosa així? I és que avui dia sembla que si tens 20 anys i no has provat el sexe encara, és que o ets raret, o et faràs capellà o monja, o estàs reprimit, o t'has de desinhibir i gaudir d'una mica de la vida, o definitivament és que ets d'un altre planeta. Però us heu plantejat per què l'Església continua dient que el sexe ha d'esperar fins al matrimoni? Algun motiu important hi haurà d'haver perquè l'Església segueixi defensant el sexe com una cosa sagrada reservada als matrimonis?
0: Sagrada!
2: Si el que voleu és estimar, amb amor del bo, si aposteu per un amor que vagi més enllà d'un rotllo d'estiu o un embolic de dissabte a la nit, bé que ara amb el toc de queda de dissabte a la tarda, si aspireu a estimar algú per sobre de tot, a compartir la vostra vida amb aquesta persona per sempre, no podeu tenir sexe a la primera cita, heu d'esperar que casar-vos. El canal Arguments de YouTube tenen aquest vídeo molt aclaridor.
3: Oh. Bueno, hay una infinidad de ámbitos donde puedes conocer mejor a la otra persona antes de una relación sexual. Además, la relación sexual es la expresión de amor a la persona a la que ya conoces, a la que ya quieres y a la que ya te has entregado para toda la vida, con todo, con lo bueno, con lo malo, con tus mañanas de lunes y las ojeras, con tus fiestas de los sábados, con todo. Y por eso el acto sexual es una expresión muy fuerte con la que el cuerpo está diciendo, me doy entera. Y eso tiene sentido cuando ya te has dado entera.
4: Más que prohibir las relaciones prematrimoniales, creo que lo que la Iglesia te propone es un modo de vida alternativo. Si un noviazgo es algo temporal, ¿para qué te vas a dar por completo a esa persona?
1: ¿Claro?
4: Quizás cuando estás saliendo con esa persona, es la persona, pero realmente eso no se ve hasta que eso se solidifica, hasta que hay un compromiso, que es en el matrimonio.
5: Como provisional, ¿no? Se queda en una cosa de probar a ver qué tal con las personas, ¿no? Con las parejas. Y entonces, no sé, a mí no me gustaría que, por ejemplo, mi novio hubiera probado a 5 o 4 más.
1: A 5 o 4,
2: que su novio hubiera probado a 4 o 5. Que quina barbaritat, que hubiese probado ahí.
0: Vestits, les persones,
2: sí.
0: Per tot això,
2: Thaís, només em queda un darrer argument que em sembla que ja hem pogut sentir també amb música.
1: A veure, un moment. Los happiness es feien dir.
2: Ara aquesta cançó cobra un nou sentit després d'haver sentit aquests arguments d'aquests nois.

0: La d'aquella època era terrible.
1: Sí, perquè
0: era
1: clar...
0: Era terrible.
1: Sabies que no anaves... No, bueno, anaves allò sense contacte, eh? A mi tot això m'està recordant a les mítiques flors... Flors Maria, no sé si les coneixeu. Estava buscant, aviam si tenien alguna cançó dins el seu extens repertori sobre lligar-me en el matrimoni. No l'he acabat de trobar. Ja buscarem algun motiu per poder escoltar aquestes... Que tu les coneixes, Thaís?
0: No.
1: Val. Ara miro de...
2: Eren unes germanes, totes.
1: Són unes germanes que canten i...
0: Ah.
1: Bueno, sí. És... Mira, confiesa-te.
2: Són les germanes Bellido Durán. Alba, ja. Maria, Flor, Estel, Victòria, Patricia i Montserrat.
1: Vete a confessar. Escoltarem el tema Vete a confessar, que jo crec que és important. Go to confess. Posen també en English subtitles. Posa.

0: Heu de posar la, heu de mirar la cara de felicitat que posen, és una cosa. En fi,
1: Déu-n'hi-do. Necessita... Sí, no, no tinc qualificatius.
0: Bueno, i tenen un extens repertori. Eh? Ja les... Hem de mirar, David, d'anar-les posant.
1: Com has dit que es deien?
0: Flors Mariae. Són les germanes Bellido, sí, efectivament.
1: Ai, mare.
0: Sí, sí, sí, sí. És espectacular.
1: No tinc paraules.
0: Els Amo a l'Obra es van quedar molt curts en comparació amb això. Bueno, ha estat apassionant aquest, de, aquest debat sobre sexe a la primera cita. Hauria sigut ja allò... metateatre, que algú en aquests moments, mentre ens estava escoltant, estigués tenint una primera cita, s'haguessin vist per primer cop i estiguessin tenint aquesta conversa, no? De si tenir sexe o no a la primera cita i mentre s'escolten nits de ràdio. En qualsevol cas, els hi hem donat arguments a favor i en contra. Eh? Per tant, esperem que, bueno, s'hagin posat d'acord, no sigui que un hagi dit que sí, l'altre no, perquè si no ja la tenim liada, aquesta. Eh? Bé, podeu votar. Al Twitter sé que aquesta serà la que batrà tots els rècords de votació, ja ho sé. Per tant, tinc moltes ganes de veure els resultats que coneixerem la setmana que ve. Gràcies, Thaís Buforn, i fins la propera setmana.
1: Adeu, adeu.

Hi ha un clàssic que durant anys i anys ens ha revisitat tots els estius i que, amb bon grat, l'hem recuperat. I és que avui parlem d'una sèrie espanyola que va marcar una generació sencera als 80 i que encara avui fa que molts sospirem amb nostàlgia quan sentim aquella sintonia inconfusible de Carmelo Bernahola. Preparats per fer un viatge a Nerja, amb bicicleta, crema solar i una colla d'amics que semblaven viure l'estiu perfecte? Doncs som-hi, que això és com obrir una capsa de records i trobar-hi una cinta vella de VHS, perquè avui parlem de Verano Azul.

Verano Azul és una sèrie de televisió espanyola dirigida pel genial Antonio Mercero, que es va emetre entre l'octubre del 1981 i el febrer del 1982. 19 episodis d'una hora cadascun, plens d'aventures, d'amors d'estiu, lliçons de vida i algun drama que ens va fer plorar com si no hi hagués un demà. La història segueix una colla de joves d'entre 8 i 17 anys, Quique, Javi, Pancho, Bea, Desi, Tito i Piranha, que passen les vacances en un poblet de la Costa del Sol, concretament a Nerja, amb algunes escenes rodades a Vélez Màlaga, a Motril i al Muñécar, acompanyats per dos adults entranyables en

0: xanquete, un pescador savi i una mica rondinaire, i la Júlia, una pintora solitària amb un cor d'or. Aquesta colla viu un estiu ple de descobriments, d'amistats i algun disgust que encara ressona en la memòria de tots. Comencem pel context de la producció, que no és poca cosa. Verano Azul no es va fer en dos dies, no. El rodatge va durar 16 mesos, des de l'agost del 1979 fins al desembre del 1980. Sí, ho heu sentit bé. Un any i mig per rodar una sèrie de 19 capítols. I no era precisament barata. Es diu que va ser una de les produccions més cares de l'època per a televisió espanyola. Entre l'escriptura del guió, la cerca de localitzacions, el rodatge i el muntatge, van passar gairebé 3 anys fins que la sèrie va veure la llum. I per què tant de temps? Doncs perquè Mercero era un perfeccionista. Volia captar l'essència de l'estiu amb aquella llum mediterrània que fa que tot sembli més bonic. I això significava rodar en exteriors, aprofitant el paisatge natural de Nerja. A més, treballar amb un elenc tan jove no era senzill. Els nanos eren autèntics, amb totes les virtuts i els desastres que això comporta. I això ens porta a les anècdotes que són el suc d'aquesta història.
1: ¿Qué creíais, que no os había visto? Pues claro que sí. Un momento. Permitidme que me concentre. Tengo poderes. Voy a descubrir vuestros nombres. Mírame a los ojos. Fijamente, sin parpadear. Y ahora dame tu mano. Sí. Tu nombre empieza por J. ¿A que sí?
2: Sí.
1: Lo veo. La corriente psíquico-magnética que nos une me lo dice. Javier. Exacto. Tú te llamas Javier.
2: Sí.
1: A ver tú. Mírame a los ojos. La mano. No lo veo.
0: Una de les curiositats més sucoses del rodatge és que els actors infantils no eren professionals. La majoria eren nens corrents escollits perquè tenien aquella espurna de naturalitat que Mercero buscava. Per exemple, Miguel Joven, que feia de Tito, era un nen de Nerja que ni tan sols havia somiat amb ser actor. L'equip de càsting el va trobar gairebé per casualitat. I avui dia, en Miguel encara viu a Nerja i fa de guia turístic explicant anècdotes de la sèrie. Imagineu el pobre nano, amb 8 anys, rodant escenes sota el sol abrasador de la Costa del Sol, mentre l'equip li deia, va, Tito, una mica més d'entusiasme quan cridis el Piranya. I parlant del Piranya, en Miguel Ángel Valero, el seu sobrenom a la sèrie venia de la seva fama de devorar menjar com si no hi hagués un endemà. Diuen que durant el rodatge l'equip havia de tenir sempre entrepans a mà perquè el nano no es desmaiés d'una escena a l'altra. Però hi havia coses complicades en el rodatge. Tenia els seus drames i alguns de ben sonats. Una de les anècdotes més recordades és el caos amb les bicicletes, que eren gairebé un personatge més de la sèrie. Els nanos pedalejàvem com bojos pels carrers de Nerja i més d'un cop van acabar amb genolls pelats o bicicletes fetes pols. I aquí diu que l'equip tècnic va haver de comprar recanvis a dojo perquè les bicis no sobrevivien a l'energia dels nens. I no només això, en una escena es veu que el Piranya va caure de la bici i va acabar plorant de debò. Però Mercero, que era un mestre aprofitant els moments espontanis, va decidir deixar-ho a l'edició final perquè era massa autèntic. Pobre Piranya, menjant pols i immortalitzat per a la posteritat.
3: ¡Pez es muerto!
4: ¡Ahí va, ahí va!
3: ¡Otro! ¡Y otro más! Todos los peces han muerto hoy. Pero los llamamos quietos. ¿Sabes lo que significa esto?
1: ¿Qué?
3: Que ha llegado el fin del mundo.
1: Para los peces.
3: Para todo bicho viviente. El mar está envenenado. El comandante Cousteau ya había avisado de que el mar está enfermo. Y ahora...
1: ¿Y ahora qué?
3: Y ahora esto. Ahí lo tiene el majo.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre por ahí? ¿Qué pasa?
0: Un altre moment mític del rodatge va ser l'episodi de la cova, inspirat en la famosa cova de Nerja, que a les sèries es deia Cueva del Gato Verde. La història recreava el descobriment real de la cova el 1959 per part d'un grup de nens, però rodar-hi no va ser tan màgic com sembla a la pantalla. L'equip va haver de lidiar amb la humitat, la foscor i els nens que, evidentment, no paraven quiets. Diuen que en una escena, en Tito i en Piranya es van posar a fer bromes mentre...

0: rodaven i l'equip va acabar rient tant que van haver de repetir la presa diverses vegades. I no ens oblidem del famós episodi de la mort de Chanquete, que va ser un drama dins i fora de la pantalla. L'actor Antonio Ferrandis, que interpretava el pescador, era tan estimat pels nens que quan van rodar l'escena del comiat, les llàgrimes eren 100% reals. Fins i tot Mercero va confessar que va ser una de les escenes més difícils de dirigir perquè tothom estava emocionalment esgotat. Pel que fa a l'acollida, Verano Azul va ser un fenomen absolut. Quan es va emetre, Televisió Espanyola era l'única cadena de televisió a Espanya. Així que no és d'estranyar que aconseguís fins a 20 milions d'espectadors. Però no era només qüestió de falta de competència. La sèrie tocava temes universals com l'amistat, el primer amor, la pèrdua i fins i tot problemes socials com l'especulació urbanística que apareix en l'episodi on la colla lluita per salvar el vaixell d'en Chanquete, la Dorada. La cançó No nos moverán es va convertir en un himne i encara avui aquí no pot escoltar-la sense recordar aquella escena. La sèrie va ser tan impactant que es va exportar a països com Portugal, França, Polònia, Bulgària, Iugoslàvia i fins i tot a països de Llatinoamèrica on també va triomfar. Curiosament, mai es va emetre als països de parla anglesa, cosa que fa que sigui un tresor una mica amagat per a molts.
1: Tómate la leche, Tito.
2: No!
1: Mamá?
2: ¿Qué?
1: Mamá?
2: ¿Qué? Que te tomes la leche.
3: No me gusta.
1: Mamá.
2: Ya voy, hija, ya voy. Agustín, abre.
4: Momento.
2: Agustín, tengo prisa.
4: Pero aquí viene tanta prisa.
2: Déjame pasar.
4: ¿Qué hay, el nombre?
5: Hola.
2: Agustín, Beatriz ya es mujer.
0: A Nerja, la sèrie és pràcticament una religió. Hi ha un parc Verano Azul amb plaques dedicades als personatges, una estàtua d'en Chanquete i fins i tot el vaixell La Dorada aparcat com a monument. Els carrers tenen noms com Calle Antonio Ferrandis Chanquete i llocs com el Chiringuito Ayo, on es va rodar l'episodi de La Paella, són punts de peregrinació per als fans. I no només això, la sèrie va capturar l'esperit d'una Espanya que acabava de sortir de la dictadura amb una societat que començava a obrir-se al món i a descobrir-se a si mateixa. Com diu Miguel Joven, el Tito era una sèrie sobre nens de vacances, però també sobre una societat que aprenia a ser lliure. I si potser avui algunes coses semblen una mica ingènues o fins i tot políticament incorrectes, però qui no ha somiat alguna vegada empedalar amb els seus amics sota el sol i viure un estiu etern? Pel que fa a l'equip tècnic, cal destacar la música de Carmelo Bernaola, que era com una abraçada sonora que et transportava directament a la platja. I la direcció de Mercero, un mestre orquestrant emocions. Sabia quan deixar espai per a la comèdia i quan apretar les teves cordes emocionals. No és casualitat que la sèrie s'hagi reemès tantes vegades i que encara sigui un èxit en plataformes digitals.
6: Oiga, ¿qué ha sucedido?
7: Metas en su asunto, amigo.
8: ¡Mira, otra vez esos!
9: ¿Qué día llevan? No cruzo ya 7 veces con ellos.
10: Se estarán dando un corbeo.
11: Pues busca de que alguien se dé la torta buscando trabajo.
9: Qué hombre, esos son del manicomio de los remedios.
10: ¿Dónde está eso?
9: Ahí, en los Pinares, cerca de Villaplana.
12: ¿No habéis visto a un hombre que hace dibujos en la arena? ¿Aquí?
13: No.
12: Pues esta mañana estaba. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad, Pi?
13: ¿Y Bea, dónde anda?
14: No, anda, navega, allá está.
13: ¿Dónde?
14: Allá, descubriendo América, ¿sabes?
13: ¿Pero por qué se ha ido tan lejos?
10: ¿Se habrá quedado dormida?
0: Una darrera anècdota abans de tancar. Durant el rodatge, els nens es van obsessionar en fer bromes a l'equip, sobretot al pobre càmera, que més d'un cop va acabar amb la sorra a les lents perquè algú havia decidit que era divertit atacar amb pistoles d'aigua. I la veritat és que aquesta energia trapella és el que fa que Verano Azul sigui tan especial. És una sèrie que no només et fa riure i plorar, sinó que et recorda com era ser jove, lliure i amb tot l'estiu pel davant. Així que si mai passeu per Nerja, no oblideu de fer una foto a la Dorada i brindar amb una paella al Chiringuito Ayo, perquè com deia en Chanquete, la vida és com el mar. De vegades t'acaricia i de vegades et dona un bon cop. I Verano Azul és una mica així, una carícia que mai no s'oblida.

0: El Tribunal Europeo considera que la amnistía no afecta a los intereses financieros de la Unión ni contraviene la directiva contra el terrorismo, y esto sobre todo porque se enmarca dentro de un proyecto de reconciliación, que es el objetivo de esta amnistía, y eso otorga un derecho al gobierno de tomar decisiones como perdonar delitos por terrorismo o por malversación, en el sentido de que el dinero público destinado al proyecto independentista no tiene consecuencias para las arcas comunitarias. El Tribunal Europeo hace sentencias interpretativas, no ejecutorias. La ejecución le corresponde ahora a los tribunales españoles.
1: En España, en la Sierra Norte de Guadalajara, hay 3 localidades evacuadas y 2 confinadas por el incendio de La Mierla. Los vecinos de La Mierla, Muriel, Umbralejo, están pasando la noche fuera de sus casas. En Umbralejo se han desalojado a 47 menores que estaban en un campamento y han sido trasladados al Polideportivo de Humanes en Guadalajara, donde Cruz Roja ha montado un albergue para las personas evacuadas. Juan José Fernández es el director del Centro Operativo Regional de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
2: Es un incendio ciertamente complejo por las características de la masa forestal, que van a requerir muchos trabajos y un gran esfuerzo hasta llegar al control del incendio. Desde el inicio se han decretado medidas de protección de la población, en unos lugares confinamiento, en otros lugares evacuación, en función de del grado de exposición al incendio. Los trabajos se han centrado sobre todo en quitarle intensidad al incendio en la medida de lo posible, protección de estas poblaciones, aprovechando la proximidad del embalse. Sobre todo se ha centrado en medios aéreos, en aviones anfibios.
1: Durante esta madrugada trabajan para sofocar el fuego, que está en situación operativa de nivel 2, 27 medios terrestres y 197 efectivos. Y sepan además que la mitad de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico habían consumido drogas antes de ponerse al volante. La mayoría de los fallecidos eran hombres, 9 de cada 10, y los siniestros se produjeron en días laborables, especialmente los lunes, martes y jueves. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en No son horas con Gema Ruiz, Isa Blanco y Carlos Padilla.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es.
4: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates.
5: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
6: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: I seguim, i com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia. Doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada, escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
6: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
8: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
9: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Aturen temporalment els desnonaments pendents aquest estiu als blocs de la Rambla de la Mina.
10: Són 5 casos que s'havien d'executar entre el 29 de juny i el 13 de juliol. Segons ha fet públic el Sindicat d'Habitatge, els jutjats de Badalona ho han anunciat a petició del Consorci de la Mina. Els Mossos demanen una suspensió per agrupar les execucions per evitar la reocupació.
9: Una manifestació ha tallat la C31 a Sant Adrià de Besòs i obliga a intervenir els Mossos.
10: La protesta estaria relacionada amb un incident hores abans al barri de Sant Roc, quan un grup de veïns es va enfrontar verbalment amb un home que anava amb un gos. Els fets es van produir a quarts d'11 de la nit i després d'una mediació la circulació es va restablir.
9: I tornen a cremar 3 contenidors al Guinardó i els veïns temen que sigui el mateix piròman del 2025.
10: El foc s'ha produït a les 5 del matí a la Rambla de Muntanya i 3 contenidors s'han quedat completament calcinats. Les flames també han afectat la façana de l'edifici. Durant el 2025 es van produir una onada d'incendis en contenidors d'aquesta zona i els veïns pateixen per si el piròman que es va provocar torna a ser fora.
9: Acabem explicant que la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona debutarà a la República Txeca en la 12a temporada.
10: La formació, dirigida per Carlos Checa, prepara 6 programes simfònics amb Judiana Gómez, Cristian Vázquez i Martí Mont com a directors convidats. Després d'haver actuat a la vetllada multitudinària del Papalleó 14, torna a projectar-se internacionalment a l'octubre amb els concerts d'obertura a les ciutats txeques de Teplice i Praga.
9: Són notícies d'aquest dijous 16 de juliol.

0: aquesta marxa comencem la nostra secció de tecnologia avui amb l'Àlex Soto, enginyer IBM, conferenciant i escriptor. Àlex, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ben acompanyat que vens avui.
1: Sí, avui sí.
0: Ada, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com ha anat el curs?
2: Bé.
0: Com ha crescut l'Ada, eh?
1: Sí.
0: De quan va venir la primera vegada, ara fa potser 5 anys o
1: 4. Sí.
0: És que hem de dir que avui és un dia especial.
1: Sí, avui...
0: S'ha passat molt ràpid.
1: Ha passat ràpid, sí.
0: 100 seccions.
1: 100 seccions ja, sí. Segut.
0: És una bestiesa, sense
1: sí, va, seccions. Sí, a poc, va sumant.
0: No. Escolta, i que en siguin 100 més, eh?
1: Exacte.
0: Nosaltres encantats de tenir-te aquí. És la darrera secció de la temporada, així que, com sempre, faràs un resum una mica del que ha estat la temporada. I has decidit començar amb aquesta cançó, que crec que ni tan sols l'has decidit tu.
1: No l'he decidit jo avui, no. Vaig dir-li a l'Ada, Ada, posa'ns una cançó d'estiu, ja que és, no?
0: Clar.
1: L'últim d'estiu.
0: Prèvia d'estiu. I per què has triat aquesta cançó, Ada?
2: Perquè té com un estil molt d'estiu. I...
0: Sí.
2: Doncs el videoclip està gravat en una platja.
0: Ah, molt bé.
2: I llavors...
0: Ja estem en moda vacances, sí. Tots. Doncs molt ben triada, Ada, que està aquesta cançó. Com dèiem, Àlex, ja que és la secció número 100 i que és la darrera de la temporada, aprofitem i fem una miqueta de repàs del que ha estat aquests últims mesos. Hem parlat de moltes coses i molt variades,
1: Sí, moltes coses. No hem fet gaire jocs de taula, recordem que
0: sí,
1: temporades que hem fet més, aquest com no n'hem fet cap, però bueno, això ha anat com...
0: Però és que ho hem substituït per una altra secció que ens ha agradat
1: sí,
0: molt,
1: Sí, hem fet allò ben fet, sí, ja en parlarem.
0: Ara en parlarem.
1: Vam fer com un trimestre, no podríem dir gairebé
0: sí.
1: de... Sí. A veure, no ho diré molt amb ordre, però recordem que, per exemple, vaig estar repassant tot el que havíem parlat i vaig veure que ja vam parlar un cop de la caiguda aquella d'Amazon que va passar
0: sí.
1: i que vam estar parlant de com... que per què havia passat o què intuïem de per què podia haver passat.
0: Uh-huh.
1: I vam dir, ostres, és que només Amazon, clar, ja és un terç del tràfic d'internet passa per la infraestructura d'Amazon.
0: Uh-huh.
1: No? I vam dir, realment internet és una... o va ser creat per ser molt obert, no? Ostres, si hi ha un atac nuclear, poder... Sempre ho hem parlat,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Que poder anar a redirigir el tràfic i tal. Però al final de tot, resulta que entre Microsoft, Amazon i demés...
0: Uh-huh.
1: Tenen tot el tràfic ja...
0: Només
1: que caigui un d'aquest, doncs ja sí que tot va... cau avall, no? Però bueno...
0: Vam veure com ens va afectar aquesta caiguda. Bueno, anava a dir, parlant de caigudes, no ho lligaré així. També vam parlar d'escales mecàniques.
1: Sí, recordem que vam dir que va iniciar-se com una... atracció... turística,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: I que la gent es queia i no sabia... Una cosa que a nosaltres ara ens sembla superraro, no? Que dius,
0: però no sabien fer-la servir, no?
1: Clar, no sabien fer-la servir, però si només t'has de pujar i...
0: Sí.
1: I ja està, no? Ostres, va crear molta problemàtica. Vam veure allò de que, ostres, la dificultat que tenia en que es poguessin plegar les escales,
0: sí.
1: Perquè, clar, si no, com dones la volta en una escala, no? I com que ara, sempre que anem amb escales, diem allò que si vas a l'esquerra és per anar més ràpid, i que allò era perquè les escales antigues sorties pel lateral.
0: Clar.
1: No sorties recte, com ara. Llavors, al sortir pel lateral, què passava? Que la gent que corria molt i anava per fora, acabava xocant amb els que... O sigui, amb els que anaven per la dreta, xocaven amb els de l'esquerra, si anava més ràpid que l'altre a l'hora de sortir, no?
0: Clar.
1: Llavors van dir, ostres, però és que els de ràpid vagin per un cantó i els nens per un altre. Vam parlar així, que deies això de caure, d'aquell nen que va perdre la sabata, que al final no li va passar res,
0: sí.
1: I... Bueno, que com van anar no, canviant-ho tot, no?
0: Ara estava pensant que és una mica com el telefèric, vull dir, que pujar-te un arrastre, no?, que es diu, quan vas esquiar, a mi em costa moltíssim, no sé mai com fer-ho, però suposo que en aquella època devia passar el mateix, no?
1: Sí.
0: Ara la gent pensarà, és molt fàcil, no?, pujar-se, però en aquella època potser...
1: L'Ada, sempre que anem a esquiar, busca un arrastre.
0: Ah, sí? Per què? T'agrada més?
2: Sí.
0: Però si és, a mi em sembla complicadíssim. Bueno, fa molts anys que no vaig esquiar, també t'ho dic, però és complicadíssim, no tens por de... No sé. Ara m'està mirant l'Ada com dient, no té cap complicació, Doncs la mateixa complicació que les escales
1: mecàniques.
0: Escolta, Ada, tu has intentat mai parar una escala mecànica?
2: Parar?
0: Sí.
2: Bueno, una mica perquè, tipus...
0: És el típic joc que fem tots els...
2: Sí, perquè, tipus, em puja per apujar-se les mans, em puja allà i llavors espera una mica.
0: No es pot fer això,
2: ja baixo.
0: Vigila, que no et facis mal, no et passi com aquell nen amb la sabata.
1: Sí. I ja vam explicar que no passa

0: res, que són dos motors diferents, i que per tant, per molt que et paris la
1: cinta,
0: la goma,
1: no?
0: L'escala seguirà...
1: Va per separat. També hem salvat vides.
0: Sí, hem parlat de... Sí, hem parlat... Nosaltres no.
1: Nosaltres no, però bueno.
0: Parlat. Sí, les hem salvat, però sí que hem parlat d'invents, no? Que van salvar, com per exemple els airbags.
1: Sí.
0: Recordem que va ser aquella persona que va tindre un accident amb la seva filla, que a la filla no li va passar res, però va dir, ostres, aquí hauríem d'inventar...
1: Aquí falta alguna cosa.
0: Alguna cosa, no? I va fer allò com un coixí, no? I llavors els constructors de vehicles van dir que no necessitava, que amb el cinturó ja tiràvem, no? Per què més, no? Fins que bé, a poc, sobretot Mercedes va millorar molt el sistema, i bé, ja vam dir que s'han salvat milions de vides gràcies a l'airbag. Recordem que vam dir que és simple, però que inicialment era un gas tòxic.
1: Sí.
0: I que deies, ostres, no sé si és millor morir de l'impacte o morir del gas. Llavors això s'ha anat substituint. I que recordem que quan s'infla molt ràpid, però a cap de 100 mil·lisegons ja es desinfla, perquè no quedis ofegat. Clar, si quedes inconscient, la gent quedava amb el nas contra el coixí. I clar, es morien ofegats, no, de l'impacte. No? Vull dir, bueno, doncs han anat evolucionant. I també vam parlar de la brújula i del GPS. Sí. Ostres, que els vikings, no?, que anaven amb aquells cristalls per mirar on estava el sol i amb això sabien cap on havien d'anar els dies que hi havia núvol i de més, no? I, bueno, vam estar parlant de tot, no?, tota l'evolució fins que tenim el GPS, és que, bueno... D'alguna manera també salven vides, no?
1: Home.
0: Com a mínim, sí, els avions van millor que...
1: És veritat que hem parlat de durant totes aquestes temporades, durant aquestes 100 seccions, hem parlat de molts invents destructius, que tenien una bona finalitat al principi, però després s'han fet servir per les guerres, no? Però també hem parlat de coses positives, doncs això, com l'airbag, que ha salvat milions de vides. I un tema que està molt de moda, com són les fake news.
0: Fake news també vam parlar-ne, recordem que semblaven que les fake news havien de ser d'ara, que són més, no, són més velles que el Napeu, que ja vam dir que de les primeres que es consideren era la de Pisistrat, que era un polític d'Atenes, no?, que va ser desterrat, i el que va començar a inventar tot d'històries contra els polítics que l'havien desterrat, i llavors, clar, li faltava encara el que tota bona fake news té, que era la part emocional. I va fer allò de dir, vaig a buscar-me una noia guapa, la vaig a vestir d'Atenea, i la poso dintre en un carro, i dic que Atenea va dir que sí, que jo sóc el salvador d'Atenes, i per tant haig de tornar, no? I la va passejar per allà, i tothom va anar-la a adorar, i la volien tocar, i de més, i clar, t'ho diràs a la gent, gràcies a que era una bona fake news, va votar perquè tornés de l'exili, no? Per això et dic que les fake news llavors sí que ja van anar evolucionant. Vam parlar en aquest del fake news també d'allò de que Mozart i Salieri no eren rivals, tot i que tothom es pensa...
1: És la història que ens ha arribat
0: a... Sempre, però no ho veiem, també és una fake news, no?
1: Sí, sí. També... Mira, millors fake news que moltes de les que corren ara, que no se les creu. Tu què? Com ho portes això de les fake news, Ada?
2: No sé, no miro la tele.
1: Tipo, ah, molt bé.
2: Les notícies.
1: Ni xarxes socials, ni...
2: Sí, les xarxes socials, sí.
1: Doncs aquí hi ha moltes fake news, I ara amb la intel·ligència artificial, no, Àlex?
0: Sí.
1: Ens la intenten colar per totes bandes.
0: Però, bueno, molta xarxa social, com que miren molt de K-pop. Llavors, llavors no... Diríem que no és...
1: No és, són víctimes de fake news.
0: Sí, o si és una fake news, no és...
1: No té tanta importància com la de Pisistrat, per exemple.
0: Sí,
1: no? Escolta, també ens vam preocupar dels diners, de com aconseguíem diners amb els caixers automàtics.
0: Sí, vam dir com es va crear, no?, d'allò d'aquell home que va voler anar a treure diners i per... Ara me'n recordo si eren 3 minuts o 5 minuts que ja li havien tancat el banc per poder anar a treure diners, llavors necessitava els diners i estava a la banyera... I li va vindre de dir, ostres, haig de crear un sistema de que a qualsevol hora pugui anar i treure diners, no? I llavors va inventar el que seria un primer caixer automàtic, que recordem que anava amb targetes radioactives,
1: sí.
0: No hi havia targeta de crèdit, però que sí que havies de posar un PIN, i que al principi el PIN havia de ser de 6 dígits, però quan li va dir a la seva dona... Recordem que vam dir que la dona no era capaç de memoritzar els 6 dígits, i va dir, ostres, si jo vull que la meva idea... s'adopti, necessito que tothom se'n recordi del PIN, i per tant el van reduir a 4 dígits, que és molt insegur, però avui en dia...
1: Li agraïm a aquesta senyora, perquè amb tantes dades que tenim al cap...
0: Si encara són els 4 dígits, no? Que llavors ja sí que més endavant ja van afegir la targeta de crèdit, no? Sí. Que no fos això, que fos reductiu, tot i que ja dèiem que no era perillós, no? Vam parlar de, recordo que vam parlar d'IBM, no? Els molts d'invents que havia fet IBM, i un d'aquests era la targeta de crèdit, no? Que vam dir, ostres, IBM va descobrir una manera per poder, era en aquell cas, la van descobrir per controlar els horaris dels funcionaris d'Estats Units, per veure, bueno, quan entraven, quan sortien, i d'aquí ho van vendre-ho també a tots els bancs i que tenien, per poder això, per poder treure els diners, i que tenien el problema aquell de la cinta negra, quan girem una targeta de crèdit que la tiés, que se'ls desenganxava, i que va ser la dona de l'enginyer que va fer la targeta de crèdit que va dir, ostres, i si ho planxes? Li va dir que un dia que estava planxant, i planxant-ho va ser la solució a aquest problema.
1: Quantes aportacions de dones s'han perdut al llarg de la història, eh?
0: Sí, és una aportació...
1: Sí,
0: clar,
1: important.
0: Clar, o sigui, al final era...
1: Fàcil, senzilla, però que sembla una tonteria, però que no ho és. Al final és ben útil, tot.
0: Sí, tecnològicament la targeta de crèdit era complicada, però faltava el... O sigui, a vegades és el punt que falta.
1: Clar.
0: És el punt, bueno, doncs la dona va posar el punt...
1: Que, bon, no,
0: que faltava. Sí, vam parlar també que si IBM va inventar també el codi de barres de les botigues, que si era el 666, no? Que si era l'invent del diable i tot això, bueno, això ja...
1: Bueno, històries, sí,
0: històries
1: que...
0: vàries. Vam parlar també de la màquina de vapor, que era molt més antiga també, que venia de Roma, recordem que vam dir, no, si Roma ja tenia màquina de vapor, però que fins que no es va poder, diríem... d'una manera que fos més òptima, doncs no va arribar a la...
1: No li van donar tanta importància com més endavant, no?
0: Fins a la revolució industrial i demés. Vam parlar dels captchas l'última vegada.
1: Sí.
0: I llavors sí que he deixat aquí pel final...
1: La meva secció preferida.
0: Sí, la teva secció, exacte. És tot un trimestre, volem dir que és la teva.
1: Home, és que eren molt interessants. Vam començar una secció que vam parlar dels opars, aquests elements que estan com fora de la seva època, no? S'han descobert i s'han atribuït a èpoques que, dius, no pot pertanyar a aquesta època, doncs perquè no concorda, no? Amb el temps, amb els materials, amb tota la tecnologia que hi havia en aquell moment, i ens vam començar a animar. I com dius, vam fer gairebé un trimestre d'opars,
0: Sí, i teníem també, recordo que la gent em deia, volem un altre d'opart, això era...
1: Home, clar, no era per nosaltres, era petició popular,
0: Petició popular, al final ja era petició popular, i allà buscant opars, vam fer també opars espanyols, recordo.
1: Sí.
0: I a més, i bueno, no... Vull dir que va estar bé, i sí que n'hi havia molts que deies, ostres, això...
1: Agafats amb pinces, i alguns que s'ha descobert que no era tal, no?
0: Sí, que dius que segurament assumíem que la gent del passat era més, no sé com dir-ho, no tan avançada com realment...
1: Clar. Sí. Com les línies de Nazca, no? Que vas dir, bueno, té una explicació i es podia fer, no?
0: Exacte, es van fer tot des... O sigui, s'han fet simulacions i han dit, sí, seria factible perquè hi havia unes muntanyes, etcètera, llavors... També vam veure algunes com aquella de l'estàtua aquella romana que va aparèixer a Mèxic, que al final la més creïble... És la de que, bueno, un dels col·legues d'excavació va voler-li fer una broma en el cap d'excavació, i quan va veure-la que va liar va ser un...
1: No, que no, que he estat jo, no?
0: No va dir res.
1: És veritat.
0: No va dir res. No va dir res i va dir, oita, tu, ja us ho
1: fareu. Ja us ho trobaran.
0: I aquí encara...
1: Amb quina et quedes, tu, d'opars?
0: Clar, jo potser amb la... Ostres, que no ho sé. Amb l'Helen de Nimrod, potser, que era allò que dels babilonis, que potser ja podien haver fet telescopis, no? Ens creiem que, no, que sí, fins a Galileu, fins a Copèrnic i demés, no hi havia telescopis, i que potser sí que ja n'hi havia abans. Potser em quedo amb aquesta per, bueno, pel significat també científic, no? Tot una mica, no hi ha... No sé, però vaja...
1: A mi l'Antisitera m'encanta.
0: Antisitera...
1: Sí, potser per les pel·lícules també,
0: les
1: no?
0: Les pel·lícules i... Bueno,
1: Diana perquè, Jones, no?
0: Sí, i però, bueno, perquè també té, bueno, una... O sigui, utilitzar aquest disseny de rodes dentades que es creia de l'època medieval, però molts anys, 1000 anys o més, 1500 anys abans, clar, és un... No, és un tema, no? També és un... I a més que són creïbles, o dins de tot dius, ostres, són més o menys creïbles.
1: Que curiós, jo em passaria totes les seccions parlant dels opars, M'has descobert un món molt interessant i des de que me'ls has descobert els anava mirant jo també, perquè hi ha molts i són força interessants.
0: Sí, hi ha alguns, per exemple, si mai aneu a Londres, al British Museum en tenen algun.
1: Sí?
0: A més és gratis entrar. Sí, era gratis, suposo, encara ho deu ser-ho.
1: Sí, sí, els museus a Londres ens va dir el nostre company, el Víctor Lozano, que sí que...
0: Que encara ho són,
1: Que encara ho són.
0: Jo és que l'última vegada que vaig anar ho eren.
1: Doncs mira, podem aprofitar per anar a Londres i veure, algun d'aquests Oparts. Àlex Soto, moltíssimes gràcies per seguir una temporada més aquí amb nosaltres.

0: Gràcies per aquestes 100 seccions. Quan vulguis venir acompanyat de l'Ada i l'Aixa, que no, la tens...
1: Està d'acampaments.
0: La tens d'acampaments, però bueno, també és benvinguda en aquest programa. Ada, que passis un bon estiu.
2: Gràcies.
0: Àlex, passa tu també un bon estiu, desconnecta i t'escolto la temporada.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
0: La Guàrdia Urbana de Barcelona està més a prop de dotar-se amb pistoles elèctriques, les conegudes com a Taser o també DCM, dispositius conductors d'energia, després que la Comissió de Presidència de Seguretat i Règim Interior de l'Ajuntament de Barcelona hagi aprovat inicialment el reglament que ha de fer possible la compra d'aquests dispositius. Fa un any que la qüestió es trobava bloquejada, però un any més tard ha acabat tirant endavant amb els vots a favor de PSC, Junts i el Partit Popular. En canvi, Vox s'ha abstingut i Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra.
4: Després d'aquesta votació favorable, ara s'obrirà un període d'exposició pública i d'al·legacions perquè els grups municipals, els sindicats policials i la resta d'entitats puguin fer esmenes i proposar millores al reglament de les Taser. La normativa planteja algunes restriccions, com per exemple que els agents no puguin disparar a menors de 14 anys i que les actuacions amb Taser quedin enregistrades en vídeo automàticament. El text quedarà pendent d'aprovació definitiva en plenari un cop passi aquest termini d'al·legacions. Fons municipals calculen que aquesta aprovació definitiva podria ser pels vols d'octubre o novembre abans que acabi l'any 2026. A més, després d'això, l'Ajuntament també haurà d'obrir procés de contractació pública per trobar l'empresa que proporcioni les pistoles a la Guàrdia Urbana i esperar que arribin al cos. Es contempla que siguin uns 6 mesos addicionals. Això situaria el calendari com a molt aviat a mitjans del 2027. Durant aquest temps, fins aleshores, el consistori formarà els agents que hagin d'utilitzar les Taser. Hem de recordar que el cos de Mossos d'Esquadra ja compta amb aquest dispositiu des de fa 10 anys, un període en el que s'ha utilitzat 236 vegades fins a finals de març del 2025, són les dades amb les que comptem, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any.
0: Doncs després d'aquesta votació favorable i pendents del que passi d'aquí a finals d'any, volem escoltar les dues parts i per això avui li dediquem el tema de la setmana. Crec que has pogut parlar amb sindicats policials i també amb una de les entitats que hi estan en contra i que, de fet, han estat presentant recursos des de fa temps. No?
4: Sí, dues postures que, com era d'esperar, com és obvi, estan clarament allunyades. D'una banda, he pogut parlar amb el José Casas, que és responsable del Sindicat de Policies Locals UGT a Catalunya, i de l'altra, amb l'Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, l'entitat que vetlla per garantir el respecte dels drets humans i que, de fet, és molt activa a l'hora de fer un seguiment de les actuacions policials, tant de Mossos d'Esquadra com policies locals. En primer terme, evidentment, el primer que els he preguntat als dos és per com reben aquesta primera votació favorable. Casas es mostra, evidentment, satisfet que tot això tiri endavant i defensa la introducció d'aquest element.
5: Doncs és una gran notícia. Ho vam proposar el 2014 a la mesa de negociació i bé, que per fi arribi, una mica tard pel nostre gust, però que per fi arribi crec que ens donarà un plus en el servei operatiu al carrer. És una eina, és una arma intermitja entre el bastó policial i la pistola. Et dona un reforç en les intervencions cos a cos. Una intervenció amb una arma de foc és més complexa i potser el DC no és l'eina adequada, però per aquests enfrontaments agressius, cos a cos, d'una persona, com va passar l'altre dia a Montanet, sí que et dona aquest plus de seguretat de poder intervenir en distància, de poder reduir a la persona parant-li al sistema motor del cos un moment perquè els companys i companyes ja puguin emmanillar i ja treballar amb seguretat.
4: Una opinió que, evidentment, contrasta amb la preocupació que hi ha des d'Irídia.
6: Em sembla que altra vegada s'està introduint un arma que és lesiva i que, de fet, ha causat la mort ja a Catalunya i a altres llocs de l'Estat, sense una avaluació independent que n'identifiqui doncs, la necessitat real, els motius, quin serà l'impacte, i basant-se també en la típica, l'argument clàssic és que hi ha un buit entre la defensa i l'arma de foc, però no es té en compte que això en contextos com els Estats Units té molt de sentit, perquè s'utilitzen molt les armes de foc, però en canvi en contextos com el nostre, en què les armes de foc pràcticament no s'utilitzen, doncs

0: doncs això també qüestiona la necessitat real de la introducció d'aquest tipus d'armes.
1: Com dèiem a la introducció, aquesta normativa arriba amb certes restriccions, per exemple, que no es pot utilitzar menors de 14 anys i que s'ha d'enregistrar en vídeo quan sigui necessària la seva utilització. En parla Anaïs Franquesa.
0: Clar, aquí la traçabilitat efectivament és molt important, el que passa que segueix dient que s'enregistraran en vídeo i sí que especifica molt més, no?, de l'hora, etc. Però aquest enregistrament hauria de ser automàtic. Això és molt important garantir-ho, perquè això ho hem vist també amb l'ús que s'ha fet per part de Mossos d'Esquadra, en què pràcticament la meitat de les vegades que s'hauria d'haver gravat la intervenció no es va gravar. Perquè en aquell moment doncs, la gent no va activar la càmera, etc, etc. Aleshores, aquí caldria assegurar, en el cas que ja s'introduïssin definitivament, que aquesta gravació és una gravació automàtica que es derivi ja del sol fet de treure la taser de la seva funda i així, per tant, no depengui de que la gent en aquell moment ni, doncs, pensi en gravar. Això d'entrada, i després pel que fa als infants és molt preocupant, o sigui, Nacions Unides, ser d'Europa, vull dir, tota la normativa internacional diu no s'ha d'utilitzar en infants, i a més és de qüestió, doncs, és molt evident, també perquè físicament els efectes poden ser molt pitjors i poden ser letals, o sigui, no és només que també una qüestió de cura de l'infant, també és perquè tenen molts més riscos, no? I aquí ens trobem amb aquesta franja de 14 anys que doncs, evidentment és una edat molt, molt, molt, molt jove. O sigui, entenem que d'entre 20 d'infant, que seria menys de 12, però sí que és una franja jove i que per tant, és perillosa.
1: En aquest aspecte, José Casas coincideix amb l'opinió de Franquesa. Són restriccions lògiques que, a més, en el cas de l'enregistrament, garanteixen la seguretat tant de la persona agressora com també de la gent.
2: Gravar la intervenció és imprescindible per nosaltres, perquè això dona seguretat a la persona agressora i dona seguretat als agents que utilitzen el DCE. S'ha de tenir en compte que les càmeres que ja portem són de gravació contínua i quan tu apretes el botó comença a gravar amb segons abans de donar-li el botó. Vale? Això ens dona una imatge del que està passant. Un cop actives la DCE, un cop treus la DCE de la seva funda i tal, ja comenci la gravació. En el cas hipotètic que es fes un mal ús, sempre es podrà revisar com s'ha utilitzat. I el que em deies de la restricció dels menors, la DCE s'ha d'utilitzar amb les intervencions que s'han d'utilitzar, persona agressiva i demés. Hi ha vegades que no és evident que una persona és menor de 14 anys. Passa el mateix amb les dones embarassades. Hi ha vegades que no és evident. Aquí és on la professionalitat dels companys i les companyes entra, si s'ha d'utilitzar, si no s'ha d'utilitzar, però clar, en una intervenció d'una persona agressiva que se'l llança a sobre o que està agredint a una altra persona, no pararàs i li preguntaràs, perdona, quants anys tens o estàs embarassada? Suposem que les dones que estiguin embarassades no entraran a intervencions agressives i els menors de 14 anys, doncs, tres o quarts del mateix.
1: Hem sentit molt l'Anaïs Franquesa parlar de la preocupació que hi ha a Irídia de la letalitat d'aquesta pistola Taser, perquè ja hi ha hagut algun cas d'això. Li traslladava tota aquesta problemàtica o aquesta preocupació al José Casas.
2: Sí que hi ha hagut casos en què, per desgràcia, ha mort alguna persona, però està comprovat que és una arma no letal i que sí, que hi ha casos que es poden complicar, temes de marcapassos i demés, però que en general no és una arma letal, com sí que pot ser l'arma de foc. És el que diem sempre. Hi ha intervencions que és preferible utilitzar el DCE, que és molt més segur, que no arribar a un moment límit en què s'hagi de fer ús de l'arma de foc, que l'arma de foc sí que és una arma letal. La utilització de les armes sempre comporta un risc, però el que s'ha de buscar són eines i armes que ens rebaixi aquest risc de que acabi succeint una mort d'una persona. Un cas que tenim molt present va ser una intervenció a Ciutat Vella fa molts anys amb Mossos d'Esquadra, una persona que havia consumit cocaïna, estava molt agressiva, molt nerviosa. Els companys i companyes van haver de reduir-lo posant-se a sobre, 6 o 7 eren, i la persona va acabar morint asfixiada. Potser amb la DCE una descàrrega i no hagués passat això. El DCE, el sistema que utilitza no és una descàrrega contínua, és una descàrrega a pulsacions per evitar també aquest risc de col·lapse del cos.
1: Com deia Míriam, després d'aquesta votació es poden presentar recursos. En anteriors ocasions, Irídia ja ho ha fet i Anaïs Franquesa confirma que, si després d'analitzar el detall de la normativa ho veuen necessari, doncs en tornaran a presentar.
0: Sí, en l'anterior vegada que va passar això vam presentar al·legacions, hem analitzat en profunditat doncs, com estava el reglament i com està actualment. És cert que algunes de les qüestions que vam sol·licitar doncs, s'han introduït, però encara hi ha elements molt, molt preocupants, que és en la majoria de casos, i això ho veiem també amb Mossos d'Esquadra, però en informes d'Alemanya, d'Estats Units, un elevadíssim nombre de casos tenen relació amb situacions de crisi de salut mental. S'acaben utilitzant contra persones que estan en estats d'agitació per problemes o per crisis concretes de salut mental. Per tant, aquí hauria d'haver un abordatge sanitari. I això és el que ens preocupa més, que s'està introduint un arma que el que passarà és que s'acabi utilitzant i, per tant, causant lesions o fins i tot la mort de persones. En aquest sentit, nosaltres seguirem analitzant en profunditat els canvis que s'han introduït en aquest reglament i doncs, si considerem que bueno, doncs, sí, presentarem noves al·legacions perquè acabin de prohibir-se en menors de s'està permetent fins i tot en circumstàncies excepcionals en embarassades i menors de 14 anys. Es prohibeixen, però diuen, però en casos excepcionals es podria utilitzar. Es permeten encara en ús de manifestacions, vull dir, en context de manifestacions. O sigui, no hi ha un límit de descàrregues, no hi ha un límit de temps de la descàrrega. Hi ha molts elements que ens preocupen moltíssim.
1: Una de les preocupacions de les entitats que ja estan en contra, entre els Irídia, té a veure amb el criteri a l'hora d'utilitzar la Taser i en aquest sentit, Franquesa recordava que és necessària aquesta formació que planteja o que proposa aquesta nova normativa.
0: Exigim que es faci, entenem que clar que hi ha d'haver formació, però no és només la qüestió del criteri. Els criteris també han d'estar molt taxats i molt ben establerts en la pròpia normativa. Aquí veiem que, malgrat que s'especifiqui que hi ha d'haver un risc per a la vida i la integritat com a principi general, després, quan es va al detall d'en quins casos es poden utilitzar, veiem que segueix podent s'utilitzar en casos de tentatives de suïcidi o conductes d'autolisi. Veiem que preveu, i això és gravíssim, que es pugui utilitzar no només per evitar risc a la vida, una amenaça real i imminent a la vida i a la integritat física, sinó fins i tot per preservar danys en béns jurídics. Creiem que, hi ha d'haver una especificitat i una claredat i una rigorositat extrema en els supòsits a la pròpia normativa. Sí. Hi hauria de ser això, risc imminent per a la vida i l'integritat de les persones, que això ara no es diu tant així, i després, evidentment, una formació, però no només en com utilitzar les tasers, sinó en com no utilitzar-les, perquè aquí doncs, també amb Mossos d'Esquadra s'ha vist també una evolució, la importància de la mediació i de la desescalada, que puguin evitar l'ús d'aquest tipus d'armes que ja ho hem vist que poden causar la mort.
1: I en aquesta qüestió també coincideix José Casas, que veu obvi, veu normal que els agents hagin de tenir un coneixement i informació previs a l'hora d'utilitzar aquesta eina.
2: Sí, clar, és que és normatiu. Has de tenir aquesta formació, com et deia abans, no només amb l'utilització del DCE, sinó amb l'utilització del DEA, amb reanimacions, has de tenir tot això molt bé actualitzat, molt bé integrat dins de cada persona, per si passés qualsevol cosa, Déu no vulgui, i doncs poder actuar. Mm-hmm. Com et dic, tenim una arma de foc, mai... amb les intervencions que hem tingut a l'arma de foc mai hi ha hagut un mal ús, s'ha fet amb coherència i quan ha tocat, i amb el DCE doncs passarà exactament el mateix. Les persones que aportin el DCE rebran aquesta formació i s'utilitzarà quan s'hagi d'utilitzar.
1: Clar, aquesta utilització tampoc, o sigui, podríem dir que tampoc és molt habitual, dèiem en la introducció, 236 vegades en gairebé 10 anys, més o menys, aproximadament, el que ens deixa una mitjana d'unes 25 vegades l'any, i és que a Casas recordava que això, que la seva utilització és en casos molt extrems i és, doncs, poc habitual.
2: Clar, és això, quan agafes les dades objectives veus que no són tantes les intervencions en què s'ha de fer ús. És això, hi ha un repunt d'agressivitat a les intervencions a la ciutat de Barcelona i arreu, sí. S'ha d'utilitzar sempre el DCE? No. Perquè hi ha vegades que només parlant, només estan amb efectius suficients per fer una detenció diferent tot, sense utilitzar la DCE, ja es pot arreglar. Són intervencions, diguem, més límits en què hi ha una agressivitat evident i un atac imminent.
1: I amb tot això, doncs ens preguntem què passarà a finals d'any, queda la votació definitiva. Evidentment, podem esperar la resposta tant de l'Anaïs com el José, però si et sembla, doncs els escoltem.
2: Bé, vam veure a la comissió de presidència

0: seguretat l'altre dia, el dimecres passat, que els grups parlamentaris ja van donar el seu recolzament, així que entenem que no hi ha d'haver-hi cap problema.
1: A nosaltres el que ens agradaria que passés és que no s'ha

0: que tengo del histórico y sí. Peso Colgoni, ah, este lo conozco, se llama Juan Pedro, sí. Le digo, wow, le digo, Colgoni, por favor, saca adelante el proyecto este, y entonces, pues, Colgoni dijo, no te hagas problema que yo lo voy a tratar, pero luego no pasó nada, y luego, pues, hablaba con la gente de Ada Colau y decían que Colgoni en realidad no había hecho nada, y Colgoni decía que Ada Colau no había hecho nada, y en realidad nos quedamos en la nada. La nada es algo muy sutil y muy depresivo, pero nos quedamos en la nada.
1: Lo que pasa muchas veces. Walter, sí. San Joaquín, Don Quijote de las Ramblas, muchísimas sí. gracias por estar hoy con nosotros y por explicarnos lo que es la vida de una estatua aquí en la Rambla.
0: Gracias.
1: Muchísimas gracias.
0: A ti.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Gerard, tu tornaries a tenir, no sé, 15 o 16 anys?
3: Ja, moltes vegades m'ho he plantejat. Si fos per uns dies, sí, no? Estaria bé, aquesta regressió temporal.
1: 30, em quedaria en 30.
3: Ja, per mi 30 és l'edat ideal, però també aquella... Però, clar, amb la mentalitat i tot el que saps ara i la
1: maduresa
3: que tens ara i tal, o tornant a...
1: No, si pot ser amb el que sé ara.
3: O tornant a ser un idiota, no?
1: Bueno, amb 15 i sabent el que sé ara...
3: Home, clar, seria...
1: Et menges el món, eh?
3: Buah, et menges el món. I tant. I a més sabent el futur, no?
1: Bueno,
3: sabent
1: clar,
3: el que passarà, ja serà,
1: seria
3: vamos.
1: Fantàstic, però no pot ser així que...
3: No.
1: Vinga, mentrestant, escoltem quins records teniu vosaltres de la vostra adolescència.
4: Hola, macos.
1: Hola.
4: Bon dia. Mira, records moltíssims, moltíssims. Però, bueno, diré només un per no ser passat. Quan vaig anar de colònies, a Tavertet. No sé si tenia 9 o 10 anys o por ahí. I me'n recordo el dia que venien els pares de visita i, clar, va aparèixer el meu pare, la meva mare, amb el meu germà, la núvia, una tia meva... Bueno, impressionant, molt content. La meva mare em va preguntar, bueno, pel dematí, quan us aixequeu, què feu? Doncs pues mira, pues esmorzar i tal, rentar-nos, vestir-nos i fer el llit. I em va dir, no m'ho crec, que no, ja ho veuré, ja. I quan vaig arribar a casa, el primer dia em va dir, a veure, ensenya com fas el llit. I em va dir, molt bé, molt bé. I a veure demà si queda una mica millor. I des d'aquell dia, cada dia, a fer-me jo sol al llit.
5: Bon dia.
1: Hola.
5: Pues de la juventud recuerdo sobre todo aquellas primeras veces. La primera vez que sales con tus amigos sola, la primera vez que te vas de viaje sola, yo qué sé, la primera vez que bailas, tu primera borrachera, como digo yo... Todas aquellas primeras veces que siempre se te quedan en la cabeza. Los amigos del instituto, que todavía, bueno, yo vivo aquí, ellos están en Colombia, pero aún tengo contacto con alguno. Y todos, que lo que digo, que siempre digo a mis hijos, aprovecharlo porque luego no sabéis
1: vaya.
5: Lo que se extraña, lo que es vivir sin la presión de ser adulto. Que ser adulto, yo siempre lo he dicho, es una mierda. Y no sé por qué quieren correr tanto los jóvenes. Aprovechar la juventud. Buen día.
1: Hola.
5: Pues de la juventud recuerdo sobre todo aquellas primeras veces. La primera vez que sales con tus amigos sola, la primera vez que te vas de viaje sola.
1: Ya habíamos contado a la nuestra
3: alguien.
1: Las primeras
3: vegades,
1: que
3: sempre queden al record.
1: Gran, segur que et queden moltes primeres vegades,
3: sí.
1: Però clar, cada cop menys.
3: Ja no les tornes a viure i no tenen aquella màgia, no? De
1: però ens quedaran primeres vegades d'altres coses.
3: Ara, ser adulto és una mierda? No sé, en certs aspectes sí, perquè has de carregar cada vegada amb més responsabilitats i tal. Però bueno,
1: però pots
3: al final
1: fer coses
3: bé,
1: que no podies fer quan eres nen.
3: Tens més autonomia, tens més maduresa, tens més pensament crític, no? Vull dir, al final vas guanyant coses. Però sí que és veritat que és especial... O és, clar, és molt còmode, sobretot si tens un entorn molt favorable,
1: sí?
3: Familiar, que et mantenen econòmicament, el viure sense cap mena de preocupació.
1: De preocupació. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, només disfrutar de la vida.
1: Aquells viatges amb la família, que no havies de pagar un duro. I ara...
3: Cuerpo de rei, eh?
1: I ara quan prepares un viatge... Tot. Potser aquí no, eh?
3: Ara mires euro a euro, eh?
1: Potser anem a
3: Castellfollit
1: de la Roca, eh?
3: Sí,
1: que...
3: i tant.
1: Que està més a prop. I em sembla molt curiós el primer oient que se'n recordava de les colònies de quan tenia 9 anys. És curiós
3: les
1: com
3: colònies...
1: alguns records se't queden a dins. I
3: jo també, jo recordo colònies i també casals d'estiu i tal, recordo alguns també. A mi m'agradaven molt.
1: No em deixaven anar. Fins a cinquè de primària no vaig anar de colònies.
3: Ostres!
1: Un traumet que tinc aquí, eh?
3: I per què no em deixaven?
1: Me li feia por a ma mare cagar l'autocar i
3: mares,
1: aquestes coses, eh?
3: Les mares patidores.
1: Jo vaig dir, els meus fills aniran...

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que en veritat és la darrera sessió matinal que fem abans de l'estiu, perquè bueno, encara ens queda el programa d'aquesta propera nit, a 2:15, amb el cinema i la història, però del tram despertador, del tram a 5 a 6, sí que és el darrer de la temporada. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que fort, això, eh? A mi em sembla una mica... Jo m'ho miro 2-3 cops, eh? Això de dir... Però vols dir que hi ha... Que sí, que hi ha... Que... Però ja s'ha acabat la temporada? Seriosament ha anat així, això? A mi em sembla que encara... Anava a dir, estava guardant els llums de Nadal. No, si no els he guardat.
1: No, això no ho has fet.
0: No ho he fet.
1: No ens enganyem.
0: No ho he fet. Només he guardat el que serien els adornos, no? Diguem-ne, però el que és les llums les he deixat, com tanta gent, eh? Però, clar, bueno, la temporada ha arribat, sí, al seu final i bé...
1: Ara hauríem de posar... Clar, és que... El problema és que la cançó vindria de cara al setembre, allò de...
0: El final del verano.
1: El final del verano. En aquest cas és el final de la temporada. No?
0: Llegó i nosotros partiremos, però partiremos deixant el millor de la temporada, perquè quan un comença a planificar-ho i quan comença a mirar quins continguts podem seleccionar per escoltar l'estiu... No em deixa de sorprendre la quantitat d'entrevistes que fem, la quantitat de reportatges, la quantitat de sèries, de videojocs, de pel·lícules, d'obres de teatre que hem comentat i que és fascinant, i en molts casos doncs les reescolto mentre ho preparem, perquè clar, per exemple, doncs jo què sé, hem parlat amb gran gent del món del teatre, amb l'Ariadna Giné, i clar, ens interessa la part que ens explica l'obra i com va anar, però no quins dies encara es pot veure, perquè alguns d'aquests casos ja no la podem veure, però sí que val la pena conèixer del procés, no? I les vaig escoltant i em fascina veure la de gent que hem pogut parlar, la de gent que hem pogut conèixer i escoltar aquí el programa i tot el que dona de si una temporada és realment fascinant. I també hem après moltes coses de tots els dies, i com que encara que sigui el darrer tram despertador, doncs també volem saber coses dels 17 de juliol, David.
1: Doncs mira, el 17 de juliol és el Dia Mundial de la Justícia Internacional. Va ser triada el 17 de juliol per commemorar l'entrada en vigor de l'Estatut de Roma, de l'Acord Penal Internacional, el 2002. També tenim que és el Dia Internacional dels Tatuatges.
0: Fixa't.
1: Cada vegada hi ha més gent que ho pot celebrar, això.
0: Sí, bueno, és que tatuatges en pot haver hagut tota la vida, però és que ara hi ha gent que, com que porta aquests petits, en quantitat en porta més que mai.
1: Sí, sí, sí. Tenim també, atenció, que avui és el Dia dels Emojis.
0: Ai, mira...
1: Allò de la cara somrient, l'albergínia, aquestes coses. I atenció, perquè avui tenim un dia que no és un dia oficial, però que a algú se li pot entrevessar una miqueta quan el senti, perquè és el dia de no volar.
0: El dia de no volar. No d'ovular, que això els hi passa a les dones.
1: Exacte.
0: No. De no volar.
1: Seria el dia de no volar, una data per no volar. Val, clar, avui hi haurà gent que agafarà un avió, perquè començaran les vacances i marxaran ràpid.
0: Ja t'entenc.
1: Doncs és que hi ha una superstició que el 17 de juliol és un dia fatídic per agafar un avió.
0: Ai, no,
1: per
0: no què? Em diguis això, que ara... Ai, la gent...
1: Sí, doncs bàsicament perquè en aquesta data hi ha hagut una gran quantitat d'accidents fatals. Des del 1946 fins al 2014... Hi ha hagut 17 accidents amb 927 persones que han perdut la vida.
0: Ostres!
1: Hauria de ser un dia que els bitllets d'avió estiguessin gairebé regalats.
0: Sí, ja t'entenc. Oferta no llegamos. Eh? Oferta por si no llegamos, no? I que et facin un descompte. Sí, sí, sí, sí. Home, s'ha de ser... Aquí hi ha dues coses. O has de ser valent o has de ser ignorant, que dic jo, no? És a dir, de no saber-ho, perquè ojos que no ven, eh? És a dir, en aquest cas, informació que no saps, doncs allò que vas tranquil, amb tota tranquil·litat. Doncs bé, intentarem ara passar un pèndol, com si fóssim el mago, passem un pèndol per a qui tenga que viajar, que no lo sepa hoy la informació de que és el dia de no volar. Bueno, doncs escolta, està molt bé. Bueno, és bo de saber, però també et dic que si jo hagués de volar, volaria. Perquè saps què pensaria jo, David? Com que ja n'he hagut molts en dies com avui, doncs deu
1: per
0: tocar...
1: Per
0: estadística deu ser el dia més segur per volar. No ho sé, és d'aquelles coses que, com tota la vida, depèn de com tu agafes. Què més tenim, David?
1: Anem cap als Estats Units, que tenen alguns dies nacionals curiosos. D'una banda, tenim que és el Dia Nacional de la Loteria. Mira, pots jugar a la loteria d'agafar un avió.
0: També.
1: També tenim que és, atenció, el Dia del Firgun. I què és això del Dia del Firgun? Doncs mira, és el dia de l'alegria genuïna per les fites dels altres.
0: Oh, que m'interessa això del Firgun, m'encanta. Firgun,
1: és alegrar-nos pel que aconsegueixen els altres. Està molt bé, això. Ser una mica menys envejosos i una mica alegrar-nos per tot allò que els altres aconsegueixen.
0: Mira, ara estic receptant a tots els nostres oients, saps? Com si fos un metge. Jo cada 8 hores, Firgun en pastilles i efervescente. Con sabor limón, saps què vull dir? Perquè crec que això és molt important. M'agrada molt. Mira, investigaré molt aquest estiu i en parlarem tot sovint l'any que ve, perquè m'ha agradat molt això del Firgun. T'ho prenc grandíssim descobriment, David.
1: I anem amb l'últim dia nacional que tenen. No podia faltar alguna cosa de menjar.
0: De teca, sí.
1: Les postres. Avui és el Dia Nacional del gelat de préssec.
0: Ostres! Però no del fet a última hora, de préssec i corrent. No. Vols dir de préssec, Ostres, sí. Que bo! Ara m'han entrat moltes ganes de menjar gelat de préssec, tu. Ostres, que bo! És que és... No et diuen... Els de frites no et diuen res?
1: No, bàsicament el que tinc és un problema amb el préssec. No amb el préssec en si, és el préssec m'encanta.
0: Sí?
1: Però tot allò que sigui amb gust de préssec...
0: Ostres!
1: No m'acaba.
0: Curiós això, Això també ha de tenir un dia,
1: Segur.
0: Del dia de... M'agrada la frita, però no m'agrada el sabor de aquesta frita...

0: En d'altres, saps? En d'altres agències.
1: Perquè trobo que no tenen el mateix gust del préssec, encara que et diguin que sí, que és de préssec.
0: Interessant, eh? Em fas reflexionar. Avui em poses molts deures per l'últim dia. Lo del Firgun i lo del sabor. M'agrada l'original, però no el sabor d'aquella frita en d'altres d'allò, perquè no és, no és el mateix. Interessantíssim, tu. Anem amb els sants, va. A veure si s'han Firgun avui. Ja veuràs tu,
1: s'han No, però tenim alguns de curiosos. Mira, avui és San Alejo. També tenim que és Santa Teresa de San Agustín Lindoin. Tenim que és el dia de les Santes Justa i Rufina, Sant Teodosio de Auxerre, Sant Pedro Liurzillu, Santa Marcelina de Milán, Sant León IV, Sant Kenelmo, Sant Jacinto de Amastris, Sant Colmando de Irlanda, Sant Edubigis de Polònia, Sant Ennodio i Sant Fredegando.
0: Fredegando també déu-n'hi-do, eh? També,
1: que és gerúndio.
0: Sí, sí, totalment, totalment, totalment. Doncs, escolta, noms ben curiosos, per, fins i tot fins a l'últim dia, aquí estem amb noms curiosos, i tindràs feina quan tornem al setembre, David, si Déu vol, fent una mica de resum de les notícies de l'estiu, de fa 100 anys, em refereixo, perquè, clar, com que aquí les seguim, anem amb l'últim butlletí d'aquesta temporada, per tant, viatgem un 17 de juliol de 1926. Doncs a veure, explica'ns què passava fa tot just un segle.
1: Doncs tenim a l'avantguardia una notícia sobre un crimen horrible. Un anciano, por cuestiones de intereses, mata a su yerno. Sí, sí, sí. En la portería de la casa número 141 de la calle de Cortes se desarrolló el domingo por la mañana un sangriento suceso. En dicha casa vivía José María Jordá Serra, de 38 años, con su esposa, Cristina Vela Rovira, y el sábado por la noche llegó a de Ascó, Tarragona, el padre de esta, Jaime Villa Batista, alojándose en una casa vecina porque en la de sus hijos no había sitio para él.
0: Ay, ay, ay, ay.
1: Anteayer por la mañana se levantó José María Jordá y fue a tomar el baño, y al regresar a su casa se sentó con su suegro en el patio, y al poco rato se oyó la voz del primero demandando socorro, acudiendo su esposa, que lo encontró tendido en el suelo agonizante y diciendo que su suegro le había matado, expirando al poco rato.
0: ¡Ostras!
1: El juez de guardia, señor García Amorós, con el secretario, señor Comas, estuvo en el lugar del suceso ordenando el traslado del cadáver al depósito judicial. Fue detenido Jaime Vila Batista, que cuenta 71 años de edad, y declaró que hará unos 3 años cedió a sus hijos una finca que poseía en Ascó, a condición de que le mantuvieran hasta la muerte. Y como no cumplieran esta condición, tuvo con su yerno una discusión y este le trató desconsideradamente, dándole ademán un empellón. Él entonces, con la navaja que usaba, le dio un pinchazo sin saber lo que hacía. El detenido ingresó ayer en la cárcel a disposición del Juzgado del Sur, secretaría del señor Valls, que es al que ha correspondido instruir el sumario.
0: Imagina't tu. Mare meva, doncs ja hi havia, crímenes passionals fa...
1: Però fixa't tu en una cosa, Els que tenien, els que havien d'encarregar-se d'ell a canvi d'haver-li cedit la finca eren els fills.
0: Sí, sí.
1: Però es va carregar el gendre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, escolta, això déu-n'hi-do, Ara, no lo dejaven en libertat, immediatament. Vull dir,
1: no.
0: Com saps, vull dir, llavors es prenien en sèrio... Les coses. Mare meva, si ja hi havia crims passionals i històries d'aquestes que... És que no és segur, ja no era segur anar amb els sogres, imagina't. Ai, senyor. Bueno, en fi, i això teníem a l'avantguàrdia el noticiero que ens deien. A
1: veure. Anem al noticiero, que avui té un article signat per Leonor de Olózaga, dintre de la secció de Cròniques Femenines.
0: Ai, mira, molt bé.
1: I ens parla de... pequeñas cosas.
0: Ah, bueno.
1: Hoy en nuestras vidas, muchas cosas que cometemos por inadvertencia o por descuido, y que aunque nos parezca que no tienen importancia, suelen traer consecuencias graves. Son esas cosas lo que solemos apuntarnos en nuestro deber como faltas leves, aun cuando las mismas faltas las conceptuamos como gravísimas, si es de la cuenta de otro a las que hemos de apuntarlas. La trascendencia de estas pequeñas cosas se explica.

va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 1967. Moria John Coltrane. El món del jazz va perdre una de les seves veus més profundes i innovadores quan John Coltrane, saxofonista i compositor, va morir als 40 anys a Huntington, a Nova York. Coltrane no era només un músic, era un visionari que va transformar el gènere amb la seva passió, la seva tècnica i una recerca incessant de nous horitzons sonors. La seva mort, causada per un càncer de fetge, va deixar un buit impossible d'omplir.

Nascut el 1926 a Hamlet, a Califòrnia del Nord, Coltrane va créixer en un entorn modest. Però aviat va descobrir el saxo, l'instrument que es convertiria en la seva veu. Recordem, doncs, que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 1960, que ens deixava John Coltrane. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu, és temps perquè ho passem d'allò més bé, és temps per l'humor, temps per la disbauxa, i ho fem amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. ¡Vamos!
1: ¡Vinga! ¡Vinga! A gaudir de la fresqueta, tots, vinga.
0: A gaudir de la fresqueta,
2: vinga, vinga.
0: Efectivament.
2: Sí, sí, estic molt trist.
0: Per què estàs trist? Què t'ha passat?
2: Perquè el temps passa. Passa el temps.
0: Passa el temps. Què ha de passar, el temps, no?
3: Sí.
0: Se'ns ha acabat una altra temporada, eh?
3: Endavant.
0: Que passi.
3: Ja va la temporada?
2: 33.
3: Sí, i ara què?
0: Mare meva, a mi encara em sembla que vam fer fa poc la quedada de final de temporada de l'any passat, i ja n'hem de fer una altra, tu.
3: Home, ja ho diuen, el temps és relatiu.
0: El temps és...
3: Sí. El del pelo pantén, l'Einstein.
0: L'Einstein va dir el tiempo relativo, i és que, escolta, serà relativo, però cada cop passa més ràpid, tu. Escolta, se'n va...
2: El tiempo es relativo, el acondicionador es tuyo.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Està molt bé. Podem dir que el temps passa o sua de nosaltres quan, diguem, nosaltres estem...
2: Florera, suor...
0: Sí, és tot... És com...
2: Yo mis gelitos...
0: Tu tens gelos, eh? Com fas els...
2: Si ellos entraran ya, este es el año del hielo.
0: El año... Sí, la edad de hielo, ¿eh? Está venint, doncs, Sergi.
2: Sí. Los vasos con hielo.
3: Sí, sí.
0: Val.
2: O sea, da igual lo que pongas dentro,
0: sí.
2: Ponme hielo, lo primero es hielo.
0: M'agrada molt aquesta reflexió perquè és molt certa. O sigui, quan fa aquesta calor, primer gel, i després ja debatrem, perquè fins i tot, en cas de que no et posessin res, Sergi... El propi gel ja es anirà desfent.
3: Sí.
0: Per tant, ja serà una aigüeta més o menys fresqueta, no? Per tant, garantim primer el gel. O sigui, el gel seria el més important en aquesta equació, no?
3: Sí, sí, i a més, si serveix per trencar el gel.
0: Això també és veritat.
2: Sí, t'agrada de fer allà al marbre.
0: Sí, sí, on piques el gel? On te'l piques, el gel, Sergi?
2: En el marbre, i faig granitzats.
0: Fas granitzats en el marbre, eh? Hi ha gent que passa l'estiu al mar i el Sergi el passa al marbre, que és on...
3: És més fresquet, eh? Si posa al damunt.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí. És dels llocs on s'està millor de casa, el marbre. Sí, sí.
3: No hi ha... del marbre,
0: sí. Sí, no hi ha mar que per bé no vingui, en aquest cas, perquè és allò fresquet, pots picar el gel, i la pregunta, Sergi, quan un pica gel, pica ben fort, la gran pregunta és, aconsegueixes que tot vagi més o menys on volies que vagi del vas, o allò surt desperdigat en totes direccions i vas recollint trossets de gel tot el dia?
2: Es fa dintre del sac. No, el trec del sac, eh?
0: Tens un saquet on tu el piques.
2: No. Clar.
0: Val. O sigui, amb un saquet...
3: És com un sac de boxa i el vas picant, o què?
0: El va picant.
2: Sí, no, el vas picant. Agafo la bossa i hago pa, i le meto cebollazo al marbre.
0: Per tant, Sergi, podem dir que has establert un sistema que seria gel fitness, saps? O sigui, igual que hi ha mindfulness i tot això, has fet un sistema que et relaxa perquè et deixa...

0: saps? Vull dir, et deixes anar tota la mala gaita en els cops al saquet, claro. Vas a saco, claro. Que es diu, i després el fruit d'aquesta distensió, diguem-ne, muscular, emocional, neuropsicològica, a sobre després tens granitzat.
1: Sí. Sí, ho pots transformar en caipirinhas i coses d'aquestes, mojitos... Sempre tens un resultat òptim.
2: És la millor època per relacionar-se, perquè te tienes que poner el gel... Però ara, imagina't que te relaciones a l'hivern. Estàs de posar gel i dices, mare mía...
0: Clar, és veritat, és veritat. No fa tanta mandra, no?, a l'estiu, haver-se de posar gel, per exemple, per un cop o per alguna cosa, no? Perquè dius, bueno, mira, quasi ponmelo por todo, saps, no? És a dir, ja que el treus, doncs te'l vas passant per tot arreu. El granitzat, quin és el... Sou de clàssics de granitzat, llimona, principalment?
2: El gel passant-se per tot arreu, sí, sí.
0: Sí.
2: El gel.
0: Bueno, si te'l passes per tot arreu... Sí, si te'l passes per tot arreu, pot ser que després no trobis segons què, perquè amb el fred ja sabeu que... Saps? Que...
2: Sí.
0: Bueno, tot va per dentro, sí. Sí, però bueno...
2: El hielo por el cuerpo.
0: Sí, el hielo por el cuerpo. De granitzat sou de clàssics, és a dir, aneu a tiro segur amb la llimona o proveu nous sabors? Per exemple, no, jo què sé, maracuyà o kiwi...
1: El mar
0: de Cullà, està allà al nord-est.
1: Maracullà, kiwi, què més hi ha? Papaya.
0: De papaya.
1: No? Hi ha
0: de cafè, que és que... Que passa és que també et dic que el de cafè, el problema que té és que si ja costa dormir per la calor que fa, si a sobre te'l fas de cafè organitzat, pots empalmar 2 dies seguits sense dormir, perquè, clar, tot això altera una mica. Però, bueno, no a tothom afecta igual el cafè o la cafeïna o el d'això, no? El cafè amb llet.
1: Ara amb la calor que fa tampoc es pot dormir gaire.
0: No, per això et dic, vull dir que tampoc perds gran cosa.
2: Jo per no dormir, un got de cafè amb gel i a dormir.
0: Cafè amb gel abans de dormir, eh?
2: Claro, està fresquito.
0: Sergi té una genètica diferent.
2: Para que produzca sueños, la mente ahí despierta.
0: Clar, però quan es diu això està a temperatura del tiempo...
1: Si és a l'ara i amb el canvi climàtic, quin tiempo?
0: M'ho poses a 40 graus. A 40 graus el Sergi només vol whisky, no vol...
1: Quan va graduar-se a la vista també diu el mateix, posa'm en un de 40 graus.
0: Home, ja posats a posar graus, posa'm en 40.
2: Un quarenton. En 40, me quedava ahí.
0: Sí, el Sergi es va quedar en els 40. No va passar. Escolteu una cosa...
2: En els 80, no? Claro.
0: Escolteu una cosa, en els... Ara que hem vist en els mundials, no? Que decideixen fer la pausa d'hidratació. La meva pregunta és...
2: Ui.
0: Diuen que és... aquí perquè tot sempre li traiem el d'allò comercial, algunes idees que anem regalant des de 1722, que vam començar a fer la secció. La idea seria, si tot això s'ha fet, perquè diuen que és un tema econòmic, que llavors amb la pausa fan publicitat de no sé quantes coses i tal, aquí hi ha un negoci que no s'està explotant, que és posar un bar no a l'estadi, sinó a la gespa. O sigui, tenir una franquícia,
2: una barra.
0: Tenir una barra allà al partit i...
2: O tres o quatre...
0: Sí, no, però posa'n una, sí. Posa'n una només, que et vinguin tots cap allà. Perquè llavors aconsegueixes, per una banda, o sigui, això pots guanyar el premi de les Nacions Unides al Fair Play, que es diuen.
2: Recorxen el colze allà, no?
0: Bueno,
2: allà en la barra recorxen el colze.
0: O limen asperezas, que es diu. És a dir, tu per començar t'assegures que...
1: Con lima i peres.
0: Limes i peres. Limes és perezas. Limes és perezas. Totalment d'acord. Doncs el tema seria...
2: Que me quite las asperezas.
0: Que te saque las asperezas, sí. Bueno, el kiwi per fora te les treu. Escolta'm una cosa.
2: Esto va pasando el tiempo quan fan això o està parat el temps?
0: No, el temps segueix comptant, per això han de descomptar més minuts ara al final.
2: Esto es tiempo muerto.
1: Perquè, mira que els tios aquests de la FIFA no han descobert que si tenen un crono i el paren,
0: sí.
1: No cal que vagin sumant després minuts.
0: Ui, no,
1: no
0: això...
1: No hi han arribat aquí.
0: Això seria molt modern.
2: Madre mía, y es, només està ferit el temps.
0: Clar, no està mort, no? Se fue de parranda. Sí, aquest temps està ferit.
2: I haciendo una charla táctica ahí en la barra, no?
0: Sí, no, és que hi ha negoci, Sergi, perquè ja et consumeix tothom.
2: De... Un tirador, ponme una...
0: Clar, i allà, a sobre, Sergi, les begudes te les regalen.
1: I unes tapilles, també.
0: Sí, exacte. Fiques, depèn del país. Típic del país. Què és Espanya-Argentina? Et toca la final a Espanya-Argentina. Doncs pues fiques unes tapites de jamón i unes empanades. I ja ho tens fet. I un mate també.
1: Bueno, mentre els de la selecció argentina a la seva barra estan consumint i fent un asado, els de la selecció espanyola estaran a la seva banda consumint i menjant jamón, truita de patates,
0: sí,
1: aquí, unos boquerones...
0: Una truita, sí. I els altres fent un asado, sí. I en aquesta pausa després surt guanyant Espanya, perquè després de l'asado es quedaran mig clapats els d'Argentina, perquè, clar, t'ho imagina't, després un asadito, mare meva.
2: El dulce de leche.
0: Sí, senyor, el dulce de leche. Sí. Si fas molt dulces de leches d'aquestes, et troben targeta groga. Si vas repartint moltes leches, el partit és possible que te les treguin. Sí. Què bo que és el dulce leche, tu.
1: Sí, ja li pots dir a l'àrbit que era un dulce, que sí. No s'ho creu.
0: No, che, dulce de leche, sí. No, jo t'he vist tarjeta amarilla per intenció. Si hi ha pauses d'hidratació, la meva pregunta és, hi hauria d'haver pauses d'alimentació, també? És a dir...
2: Hombre, claro, tu pausa. A ver,
0: clar, que no siguin la mateixa. És a dir...
2: Venís a jugar o venís a comer?
0: Venís a comer.
2: Una vegada vaig dir amb unes atletes, venga, 5 vueltas, i una hizo 2 i se puso a comer. I se puso a comer, sí, I ja no volví. Igual m'he equivocat del sitio. Igual la pista de l'equip és molt millor. I ja està, clar.
0: Bueno, hi ha aquella prova que fan els 1.600 metres a la pista, que és a cada volta s'han de beure una cervesa sencera abans de fer la següent volta. La primera la fan molt bé, l'última ja costa mantenir-se al carril 1, ja costa lo seu. Doncs, escolta, doncs això, igual que hi ha pausa d'hidratació, que en faci una altra d'alimentació. I allà doncs, poden menjar alguna coseta, un tentempié, unes tapetes, unes braves, alguna cosa lleugereta, així.
1: Sempre patrocinat, sempre sí. Patrocinat, això, per sí. Fer uns calarons.
0: I també, i després una pausa, doncs, de descansació, seria en aquest cas, que, doncs, amb unes hamaques, saps?, amb un...
2: Tanta tonteria, però esto qué es? Sí. O sea, hasta los estadios están tapados, pero esto qué es?
0: Sí, això és veritat. Però
2: ¿dónde está el fútbol?
0: Sí,
2: ¿dónde
0: sí,
2: está
0: sí.
2: El fútbol? ¿Dónde está el campo embarrado en Bilbao? Ahí venga, que se para en el sote ese de agua la pelota y no sigue avanzando, que es lo
0: que es. Tots corren i la pilota s'havia quedat allà 3 quilòmetres, d'allà no la treien ni amb grua aquella pilota, és veritat, És veritat. Jo saps que he pensat molt en aquest Mundial, en una cosa que vam comentar fa temps en una secció dels Tribuneros, que ric sempre que la recordo, quan vam parlar del que era jugar a futbol en els patis de col·legi, quan tots fèiem el pati a la mateixa hora, i tu et ficaves de porter i et xutaven igual 12 pilotes al mateix moment, perquè tothom estava jugant
1: a l'hora. Hi havia 3 o 4 partits a l'hora.
0: Hi havia 3 o 4 partits a l'hora. Sí. I podia ser que tu haguessis de parar la pilota d'un altre partit i un altre porter et salvava el teu, saps? Hi havia camaraderia, oi, en aquestes coses, Marc? Oh.
1: I sí que hi havia normes autèntiques, eh? Hi havia el penalti indirecte, el penalti gol és gol, el que si xuto i rebota amb un altre d'una altra classe i entra gol també val.
2: Jo
1: valia tot.
2: Eso, la pelota de plata, que sí, cuando señor. Estás acorralado por los rivales, la pisas y tienes que parar, que está plana, está plana.
0: El problema, Sergi... El problema, Sergi, és que quan ja estava molt trepitjada, cada cop costava més xutar-la, perquè, clar, ja pràcticament no tenia alçada com perquè poguessis xutar i xutaves al terra.

ratllà directament, no? I xutaves pilota i un tros al terra. Però és veritat que, clar, la velocitat o la capacitat també del porter de parar-la, quan més plana era,

0: de la suposada pilota que volia reclamar una mica d'atenció, no? Dic, mira, em poso aquí perquè si algú vol xutar aquí, no? Però clar, allò era molt, molt complicat. I no tenies la sensació...
1: Sí, mucho fútbol, pero tú, aquest any, que no ens has pogut aconseguir una entrada per la final.
0: No, la final del Mundial ha estat complicat. Ho he intentat, eh? He demanat a la FIFA, he dit, a ver, tribuneros, nits de ràdio, hombre, sí, nits, els tribuneros, los escuchamos, tal, però és que estan contades, estan contades. Es diuen que es pagaran autèntiques barbaritats per tenir un seient a la final, eh? O sigui que...
1: Sí, yo le he dicho a mis hijos, coged las maletas que nos vamos, que he cogido 60.000 euros para 4 entradas, las más baratas, eh?
0: Mare meva, el que pot costar, doncs això, no? Una entrada a la final... I clar...
1: Coges un cohete, ves l'antigravedat i lo ves des del cielo, nen.
0: Des de l'estació internacional, Marc, es veu? Es pot veure el futbol? O com que han tapat els estadis, ara no es veu tant?
2: Ah, és que me'ls han fet aquí tots coberts i ara, hòstia, el dron d'aquí dalt no m'agafa les imatges, clar. Collons. Però jo, bueno, l'escoll que tenim aquí...
0: El Marc tirava un dron,
1: Sí. Siempre pagan justos
2: por pecadores. Més o menys sabem qui ha guanyat en funció dels coets i petards que veiem que surten de la Terra.
0: Clar, però que vosaltres no els veieu, o sigui, veieu puntets, no? Perquè els veieu des de dalt, els coets.
1: Són coets.
0: Sí, sí. Escolta, jo us volia, ja per anar acabant... Us volia fer una...
1: No!
0: No, però tornarem. Ja puc avançar, en este momento puedo avanzar a estas horas de la noche, que la temporada que ve, a partir de setembre, els tribuneros tornaran. O sigui, podrem tornar... Això és una...
1: ¡Qué pasada,
0: sí! I, però abans...
1: Bien.
0: Ens han demanat una proposta a veure si podem solucionar, perquè us explico. Resulta que ara hi ha molta polèmica, perquè...
1: Ja estamos. Ya nos estamos poniendo de veres.
0: Sí, exacte. Bueno, tenim temps, perquè tenim 4 anys per solucionar-ho. El tema és tant que, teòricament, d'aquí 4 anys, el Mundial es juga a Espanya, Portugal i Marroc. Però al mateix temps, el partit inaugural serà també Argentina, Mèxic...
2: Jo ja aniré a Andorra.
0: Andorra, per fugir de tota la història, no?
2: Sí.
0: Doncs el tema està en que hi ha molta competència...
1: Però, ja estan fent coses rares. Si ara ja lo hacen tienda en la Groenlàndia...
0: En la Groenlàndia.
1: O sea, ya... No, está... en una estació de la gasolinera que estan ahí
0: haciendo la inauguración. Sí. Ves que no facin la inauguració a l'estació internacional del Marc, eh? Però la idea és que la problemàtica està en que tothom vol tenir la final que es disputi al seu país, no? I llavors ara Marroc ho vol fer a un estadi que estan construint prop de Casablanca, a Madrid ho volen fer a la Casablanca, perquè ho volen fer al Bernabéu, sí, que no deixa de ser també la Casa Blanca, i Barcelona també voldria, amb el nou Camp Nou, que clar, tindria molta més capacitat, per exemple, que el Bernabéu per acollir la final. Jo la primera proposta que volia fer era la següent. Si només han d'haver dos parts, que juguin una part al Marroc i la segona part que la facin a Espanya, per exemple. I llavors, si s'han de dividir entre la part espanyola entre el Bernabéu i el Camp Nou, doncs que de la segona part, la primera part fins a la pausa d'hidratació es faci al Bernabéu i després la segona part, de la segona part, la facin al Camp Nou. Com ho veieu, això?
2: Més fàcil, mira, que hi ha Portugal, Marroc i Barcelona i Madrid, no?
0: Sí.
2: Que s'estan disputant.
0: Sí.
2: Pues mira, la primera part, fins a la primera pausa d'hidratació, el Marroc. La segona part de la primera part, això sembla els hermanos Bach.
0: Sí,
2: eh?
0: La Duarte contratante a Portugal.
1: I el Barça-Madrid a Portugal.
0: Està bé. Bueno, doncs podrien jugar, estaria bé, és a dir...
1: Però ¿por qué no hacen ya un estadio itinerante?
0: Un estadio itinerante? Sí, senyor.
1: que se

0: bola con ruedas, no, que vaya por la diagonal y todo de gradas en los laterales y la gente va viendo el partido. Y venga.
1: Como si fuese
2: una otra opción. Que juguin la final a Portugal, a Marroc i aquí, a Madrid i a Barcelona. Però que les seleccions que arribin a la final puguin convocar 60 jugadors i que llavors es jugui un partit amb un equip a cada lloc i se sumin els gols.
1: Ostres, quina bona idea! M'encanta la idea. És a dir, quatre partits a la vegada...
0: Que se joroben los espectadores.
1: No, perquè cadascú... O sigui, tu...
0: No, no me lo quiero perder.
1: No,
0: multipliques
1: per quatre... Això a la FIFA ja et dic jo que els encantarà aquesta idea, perquè multipliques per quatre les entrades que vens. Clar, perquè estàs venent entrades a quatre estadis. Aquí hi ha negoci, eh? Ojo... Ojo, que aquí hem dit...
2: Jo vull un percentatge, eh?
1: Aquí hem dit moltes tonteries que després no sabem si s'han fet, però ojo aquesta, eh? Ojo aquesta.
0: A los de a pie no nos llega.
1: Bueno, no nos llega, però si tens... Sí, no, entrades amb els anys vas tenint... Sempre un va tenint més entrades quan d'això. Però quatre seus vol dir quatre cops entrades venudes. I llavors tens quatre equips que vagin jugant, en lloc de ser 11 poden fer un futbol 7, i llavors tens 7, 14, 28 jugadors. Amb 28 jugadors omples els quatre estadis i sumes tots els gols. L'emoció que hi hauria, perquè imagina't que estàs perdent de 3 gols en els últims 5 minuts, doncs pots remuntar, perquè només que facis un gol a cada estadi, guanyes.
2: Ja guanyes, sí. Ah, se sumen els gols, ja. A veure, aquí marquen els gols, ja està. Ara, és una nova proposta, a veure l'Infantino que... Quita el telèfon de l'Infantino, va.
1: Tu què? Infantino,
0: los cadetes, todos juntos. Infantino,
1: Infantinos i cadetes, no? Tots junts.
0: Escolta, se llaman por walkie-talkies, no? Los entrenadores.
1: Bueno, això es fa molt, no? De que tenen equipo técnico, no? Pues que en vagi l'equipo técnico.
2: I els drets de la tele, que haurem de posar la tele partida en quatre parts perquè vull veure els quatre partits alhora.
1: M'encanta, m'encanta. A més, solucionaríem una cosa. Sempre els equips van com a mínim amb tres porters. I hi ha dos porters que no toquen bola. Doncs d'aquesta manera encara podríem portar un quart porter i tots jugarien almenys un partit, si arriben a la final.
2: Sí.
1: Vull dir, em sembla... A més, a Espanya, per exemple, sortiria guanyant, que té tres porters boníssims, però clar, no els pots ficar tots tres alhora.
0: Bueno, que toquen les boles.
1: Sí. Sí, sí. Jo ho veig, eh? Aquesta opció l'hem d'acabar d'estudiar, però jo li veig possibilitats. El Mundial a quatre bandes seria, o a quatre seus, no?
2: Sí.
1: Sí,
2: sí.
1: Doncs,
2: la final a quatre bandes.
1: Final a quatre bandes, eh? I juguen els quatre partits al mateix moment. Em sembla...
0: I a més, a la llarga es faran els quatre partits uno després de l'altre. Perquè la gent li doni temps de coger l'avió i anar a l'altre partit.
1: Val, ja t'entenc, sí. Això també es podria ser. No m'agrada tant la idea, però sí es podria ser una solució. És a dir, que es fessin en ordre els quatre partits, no? Acaba un, comença l'altre. Perquè així tothom sap quan van. Mira, va, com aquest partit el comencem 12-6. Carai!
0: Claro. Un partido de 90 por 4. ¿Cuántas horas estás ahí viendo el fútbol?
1: Mare meva, tu. Diu, va, venga, trae unes patatites per veure el futbol. No, patates, i has de treure aquí. Doncs...
0: El sofà,
1: perquè sí, quatre partits. Doncs fins a l'últim moment, aquesta temporada els tribuneros ens han regalat idees fantàstiques que després, si no s'implementen, és perquè la gent doncs no té visió comercial.
0: No està cansada, la gent està cansada. Fa molta calor.
1: Sí.
0: Calor i diu, va, ja, vale, ja ens anem de vacances. Ja me voy.
1: Totalment.
0: Ja
1: estaria. Doncs...
0: Ha sigut un plaer aquest any, eh?
1: Oi, de veritat que ja us trobo a faltar aquesta setmana. No, bueno, nosaltres perquè quedarem per fer unes croquetes com fem tots els estius, i al setembre tornarem a tenir aquí els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Una abraçada i un aplaudiment ben fort per tots ells, home, clar que sí.
3: Llàstima que termino.
1: Ai, sí.
3: Festival que jo vull.

0: va passar tal dia com avui, 17 de juliol del 2015. S'estrena Inside Out. A mitjans dels anys 2010, Pixar ja era reconeguda com una de les principals productores d'animació del món, amb una trajectòria plena d'èxits comercials i crítics. El 17 de juliol del 2015, la companyia estrenava a Espanya Inside Out, una pel·lícula que no només destacava per la qualitat visual, sinó també per la profunditat de la seva narrativa centrada en les emocions humanes. La proposta, dirigida per Pete Docter, explora com la vida interior d'una nena d'11 anys, Riley, és guiada per personificacions de la seva alegria, la tristesa, la por, la ràbia, el desagrat, un concepte que combina educació emocional amb humor i aventura. El disseny visual i la qualitat tècnica van contribuir enormement al seu impacte. Pixar va crear un món acolorit, ple de detalls i textures que ajudaven a fer tangibles les emocions abstractes.
1: Bueno, ¿qué tal el primer día de cole?
2: Pues bien, digo yo. No lo sé.
3: Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza.
1: ¿Habéis notado eso?
4: Sí.
5: Algo va mal.
1: Hay que averiguar qué pasa. Pero necesitamos apoyo. Señala marido.
6: Oh, está mirándonos. ¿Qué ha dicho?
7: ¿Qué? Oh, lo siento, nadie estaba escuchando.
6: Sacarlos.
0: Amb el pas dels anys, Inside Out s'ha consolidat com un referent dins de l'animació moderna. Un exemple de com Pixar sap equilibrar entreteniment i profunditat. Recordem així que va ser un dia com avui, un 17 de juliol del 2015, que Inside Out s'estrenava a les sales de cinema espanyoles.
8: Ven, vuela conmigo, gatinha.
9: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio i dels trams despertador d'aquesta temporada de Nits a Ràdio. Ja sabeu que aquesta propera nit encara hi serem fent el cinema i la història, com és habitual, i a partir de llavors escoltem el millor de la temporada fins que, si tot va bé, a partir del darrer dia d'agost, és a dir, ja començarem el 1 de setembre, doncs us acompanyarem un altre cop a les matinades explicant-vos mil i una històries d'ara i de fa 100 anys, ja sabeu. Però abans d'acabar, David Morales, una última, una darrera notícia d'aquestes curioses que ens agrada.
1: Bueno, hem tingut entre les notícies de fa un segle aquella de l'home casat 2 vegades,
0: sí,
1: i aquestes coses que hem explicat més d'una vegada.
0: I tant.
1: Doncs en l'actualitat hi ha qui no només s'ha casat 1 vegada o 2, i és que parlem del cas d'una dona, de Las Vegas, que s'ha casat amb més de 12 homes.
0: Mare meva.
1: Sí. Parlem de la Jiang Chen, de 33 anys, que s'ha declarat culpable davant d'un tribunal d'un càrrec de bigàmia. Bueno, en aquest cas no seria
0: bigàmia. Bueno,
1: seria...
0: 12-gàmia, saps què vull dir? 12-gàmia, saps?
1: I d'un càrrec d'intent d'obtenir diners mitjançant enganys per un valor de 100.000 dòlars.
0: Mare meva.
1: O potser fins i tot més, eh? I és que entre l'abril i el juny passat, la Chen es va casar almenys 5 vegades sense haver tramitat prèviament els divorcis.
0: No, clar.
1: Sí, s'enfronta a 6 càrrecs greus de bigàmia, a càrrecs de falsificació, de robatori relacionats amb la trama iniciada, en aquest cas, ja el març del 2019. En aquest lapse de temps, la Chen va presentar 15 sol·licituds de llicència de matrimoni davant del registre del comtat de Clark, als Estats Units. Almenys s'han emès amb 8 vegades certificats amb aquest nom. Però és que, a més, resulta que sembla ser que havia presentat també sol·licituds de matrimoni utilitzant un àlies, Vicky Liang, que suposadament va presentar 8 sol·licituds el 2025. Ha admès a la policia de Las Vegas que podia guanyar fins a 20.000 dòlars per un matrimoni. Però que no es casava amb tothom,
0: no, clar,
1: perquè no tots pagaven.
0: Està molt bé. És a dir, no li valia qualsevol, li valien els que pagaven. Suposo, David, que devia pensar allò de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
1: I mai millor dit, perquè imagina't tu que la Chen, d'almenys 3 dels seus marits, doncs va aconseguir 138.000 dòlars i s'han quedat a Las Vegas, concretament als casinos, on ha perdut tota aquesta quantitat.
0: Ai, ostres. Jo crec que els dels casinos anaven fent la vista grossa, saps?
1: Sí.
0: Van dir, mira, cada cop que aquesta senyora es casa, aquí es deixa una pasta amb una veta, saps? I això li ha anat així. Mare meva...
1: Doncs mira, el pròxim 20 d'agost té audiència davant del jutge i s'enfronta a una possible pena màxima de 24 anys de presó.
0: Ves que no és cap
1: tonteria.
0: Ves que no es vulgui lligar al jutge. Saps què
1: per
0: vull
1: exemple,
0: dir?
1: Seria una opció.
0: Que es vol casar amb mi, i així, saps? Fem un apanyo. El que passa és que li dirà no, perquè ja li ha ofert boda al fiscal o l'advocat defensor. En fi, quina història, tu. Una història d'aquestes que ens servirà de conversa aquest estiu, a l'igual com algunes de les... moltes de les que ens ha portat en David aquestes matinades, que les anirem reescoltant al llarg de l'estiu, que us anirem acompanyant amb el millor de la temporada. Així que, David, que tinguis un estiu fantàstic, descansa, que t'ho has guanyat, ens has omplert moltes i moltes hores de reportatges, d'efemèrides, de notícies curioses i, al final, de felicitat. Així que descansa i passa molt bon estiu.
1: Moltes gràcies, molt bon estiu a tothom i ens retrobem, si Déu vol, a setembre.
0: Aquí estarem per compartir les matinades, per compartir aquesta passió que tenim per la ràdio i per sentir-nos i acompanyar-nos els uns als altres. Jo encara no m'acomiado perquè aquesta propera matinada, ja sabeu, a 2:15 ens queda el cinema amb Pablo Mérida i Caballo també, i la història amb Òscar González, i com és darrere del mes per nosaltres, també a Imma Moixella, parlant de història i compartint matinades a nits de ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: Más de uno en Onda Cero.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: La nit 5.1-2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
3: Noms propis de l'esport català.
4: El Diego Rojas és un jugador d'hoquei patins. Aquest esport està molt arrelat a casa nostra, però no tant al país d'origen del nostre protagonista, Xile. Amb 17 anys i després de brillar en el Mundial Sub-19, va decidir acceptar la proposta del Reus Deportiu a la millor competició del món d'hoquei patins i ara s'ha convertit en el primer xilè en guanyar un títol al nostre país, la Copa del Rei amb el conjunt del Baix Camp.
5: En mi familia nadie practicaba hockey, pero bueno, en el taller extraescolar tenía, no sé, un amigo que dice, tú me voy a meter a hockey. Y dije, mira, pues yo igual, a ver qué tal. Y así empezó. Cuando yo era pequeño, en mi equipo de aquí, en Universidad Católica, había un entrenador que era argentino. Nada, ponía sobrenombre a los jugadores y a mí me puso el fenómeno. Bueno, desde que llegué me ha tocado perder un montón de finales, así que creo que lo disfruté más aún. Siendo la primera en 19 años. A veces me pongo a pensar y hasta a mí me sorprende y digo cómo pasa el tiempo, cómo pasan las cosas y hasta a mí me sorprendo de lo que de momento llevo de mi carrera. Me da más hambre y más ganas de hacer más cosas.
4: El Diego Rojas és un dels noms propis de l'esport català.
3: Gente viajera Catalunya. Amb Carles Lamelo.
6: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
7: sí.
6: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
8: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
6: Veus?
8: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
3: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
10: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
9: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
10: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
9: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
10: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
9: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
10: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol el mercat es farà el diumenge 19.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. La ciutat. Amb Míriam Frank.
11: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
12: Estoy segura de que por mucho que avance la

0: tacto y tu cariño en las entrevistas en la calle cuando pasa una desgracia. Marga, tus saludos al alcalde de Málaga. Y Marta echará de menos los resúmenes por teléfono de tus monólogos que le hace su madre cuando la llama cada mañana. Gabriela teme que sin ti se le olvide que estamos sin presupuestos. Pablo se pregunta quién va a felicitar ahora a los anacletos y las eustaquias. Sara echará de menos despertarse con tu voz. Y Darío, como dices, moraleja, Marta.
1: Moraleja, Marta.
0: Esto no se ha terminado, Carlos. Continúa tu legado.
1: Ah, eso sí. Eso sí.
0: Mucha radio.
1: Luego te veo aquí a las 8:30.
0: Gracias, Carlos.
1: Que vamos a hablar de lo tuyo.
0: Gracias.
1: De lo tuyo para septiembre. Son las 7:20,
0: cuidado,
1: las 6:20 en las Islas Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña. La teva radio. Más de uno Cataluña. Amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Generalitat i partits independentistes celebren l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia i en reclamen l'aplicació immediata. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim un accident a la via L702 que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa a Artesa de Lleida. També tenim una altra incidència. En aquest cas, es falla un carril de circulació a la C25 entre Santa Maria d'Oló i Manresa per pèrdua de càrrega a la via. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, doncs, tenim alguns punts amb retencions habituals als voltants i accessos de Barcelona, tot i que en general, doncs, de moment força tranquil·litat. Tenim algun punt amb retenció al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt, en sentit sud, fins a l'altura de Vall-d'Hebron. També a la Ronda Litoral, retencions en direcció del Llobregat, des del Fòrum fins a la Barceloneta. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Avui tindrem un dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent, amb màximes que arribaran als 38 graus, a Girona als 37, i a Barcelona i Tarragona els termòmetres s'enfilaran per sobre dels 30 graus.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Tant la Generalitat com els partits independentistes han aplaudit l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i han reclamat la seva aplicació immediata. Això sí, amb punts de vista diferents. El president Salvador Illa vol que Catalunya passi pàgina del procés, mentre que Esquerra i Junts veuen en la resolució un esperó a la causa sobiranista. Gabriel Figueredo, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Sí, juntaires i republicans veuen més a prop el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i la possibilitat que Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. Una victòria, diuen, jurídica i política que dona ales a l'independentisme. Escoltem Junqueras i el secretari general de Junts, Jordi Turull.
6: L'amnistia no tanca el conflicte polític.
7: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
5: En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que la decisió judicial obri un futur de convivència.
8: La nostra voluntat de convivència i la nostra esperança de futur són més fortes que qualsevol intent de retrocedir a un passat de divisió, de ruptura i d'enfrontament.
5: En tot cas, un cop s'hi ha pronunciat el TJUE, ara seran els tribunals espanyols els que han d'interpretar i aplicar la sentència. El Constitucional ho farà a partir de la tarda.
3: El Partit Popular ha mostrat respecte per la decisió del TJUE, però ha deixat clar que l'amnistia no esborrarà el que va passar a Catalunya. La seva portaveu al Parlament, Lorena Roldán, ha deixat clar que lluitaran amb totes les seves forces contra els que han atemptat contra la unitat d'Espanya i l'estat de dret.
9: Y trabajaremos con toda la firmeza para que Catalunya nunca vuelva a recorrer el camino de la ruptura, de la impunidad y de la división que tanto daño hizo a nuestra tierra.
3: Vox avisa que revertiran la llei d'amnistia si arriben al govern.
2: Más de uno Catalunya.
3: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest dijous al vespre l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. El foc estabilitzat des de dimecres a la nit ha afectat un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins l'espai protegit dels Cingles de Bertí. Les flames van obligar a confinar diverses cases, un hostal rural, un càmping, una casa de colònies i un centre de menors. Durant aquest dijous els efectius han treballat per assegurar el perímetre i extingir els focus secundaris i el dispositiu s'ha pogut reduir aquesta nit. Ara els bombers treballen per extingir l'incendi del tot. A tot això, recordem, en un escenari de temperatures molt elevades, de fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest 2026 hem viscut l'inici d'estiu més càlid des del 1950, primer any del qual es disposa de sèries climàtiques homogènies i ben distribuïdes pel territori. La La temperatura ha estat 3...

0: 3,8 graus superior a la mitjana. El passat dimecres es van assolir màximes d'entre 40 i 42 graus en sectors del prelitoral i també de la Catalunya central. I a tot això sapiguen que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobrirà avui després de l'incident del 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits. L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: En plan econòmic, sàpiguen que el Col·legi d'Arquitectes alerta d'un cert estancament del Pla de la Generalitat per construir 50.000 habitatges protegits. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Durant els primers 6 mesos de l'any no han rebut cap visat d'obra que certifiqui la construcció de cap d'aquests immobles, un fet que genera preocupació al sector. Gerard Miquel és el cap d'àrea tècnica del Col·legi d'Arquitectes.
3: Ara no hem vist cap senyal que ens indiqui que anirem disparats cap als 50.000 habitatges, al contrari. I ens estem estancats. El missatge és que estem estancats.
2: A més, els habitatges nous visats han caigut prop d'un 40% a Barcelona i un 2,6% al conjunt de Catalunya. Tot plegat, diuen, per l'excés de regulació. Amb tot, això sí, celebren que el govern vulgui reduir els terminis de llicències d'obra d'un any a un mes.
0: El Col·legi d'Economistes de Catalunya aposta per un sistema fiscal català que rebaixi impostos. De fet, la pressió tributària provoca que 8 de cada 10 economistes creguin que la governança de les administracions no afavoreix l'economia catalana. Carles Puig de Travi, degà de l'entitat, anomena algunes opcions.
4: Crec que hem de canviar el xip i és molt fàcil. Doncs deduccions per al creixement, deducció per formació a les empreses, del personal o bonificacions per a la inversió. O sigui, hi ha molt ventall de possibilitats.
0: Aquest, però, no és el model del PSC actual, que segueix l'estela d'Esquerra Republicana i manté una elevada recaptació d'impostos per transferir-los a la societat en forma de serveis públics. Canviem de qüestió. Per primera vegada des del 2008 creix el nombre de naixements a Catalunya. Gairebé 55.000 nadons van néixer el 2025. Diego Fernández, bon dia.
5: Bon dia, Montse. L'augment ha estat d'un 0,8% respecte al 2024, amb un increment més notable a les zones del Penedès, Ponent i l'àmbit metropolità. Han nascut 500 nadons més que l'any anterior, el que ha trencat la dinàmica de descens de la natalitat que es portava arrossegant des de la crisi econòmica del 2008. Aquest creixement es pot atribuir a l'augment de dones en edat fèrtil, que ha estat de mig punt percentual. A més, les dones catalanes també són mares cada vegada més tard. Ara, l'edat mitjana de maternitat es situa al voltant dels 33 anys. Tot i això, gairebé la meitat dels nadons nascuts durant l'any passat són fills de dones nascudes a l'estranger. Un col·lectiu amb un pes important en l'augment dels naixements.
0: A tot això, sàpiguen que Júlia i Biel lideren el rànquing dels noms més posats en nadons durant el 2025. Els delictes sexuals es mantenen en màxims durant el primer semestre del 2026 i és que s'han registrat 2.254 casos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avisa que és un fenomen preocupant i reclama abordar-ho des de la policia i també els diversos departaments. Parlon manté els jutjats especialitzats en violència contra la dona com una peça clau per poder avançar. D'altra banda, disminueix un 7,6% la criminalitat a Catalunya.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28 als esports, José Agustín Gómez, bon dia.
6: Bon dia. Lamine Yamal no va exercitar-se ahir amb la resta de companys de la selecció espanyola, però no perilla la seva participació a la final del Mundial contra Argentina de diumenge. A Frenkie de Jong li faran avui una prova mèdica per conèixer la base exacta de la lesió que pateix al genoll dret. Karim Adeyemi va passar ahir la revisió mèdica prèvia a l'oficialitat del seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona. Avui podria fer el seu primer entrenament a les ordres de Hansi Flick. Marc-André Ter Stegen no va exercitar-se ahir amb el grup i la seva sortida cedida per l'Ajax cada vegada està més a prop. El base estadounidenc, amb passaport búlgar, Umoja Gibson, signa amb el Futbol Club Barcelona de bàsquet per dues temporades.
0: Gràcies, José. Doncs fins aquí els principals titulars d'aquest divendres, que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
7: Has soñado con este momento. Llenar los pulmones y respirar disfrutando del rumor del mar, del sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola.
8: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
9: Arriben els dies Sensiba de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiba. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
10: Son 6:30 de la mañana en Canarias. Antes de continuar, vamos a escuchar este consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
11: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
12: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: I a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
1: Gràcies, molt bé.
0: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
1: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso de la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. Fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
4: Aleshores, quan tornem?
5: El dilluns 17 d'agost.
4: Però si potser hi ha partits de Lliga.
5: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
4: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
5: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
4: I si hi ha partits de Lliga?
5: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
4: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
5: Sí.
4: I amb tertúlia?
5: Sí.
4: I amb entrevistes?
5: Sí.
4: I també amb seccions?
5: Sí.
4: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
5: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
4: I quina temporada serà?
5: La 23.
4: Ala, el número de Michael Jordan.
5: No, el número de Déu Nostre Senyor.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
4: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
5: Va, prou.
6: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
7: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
8: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
7: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos, a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
9: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
7: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Rodri está esperando con una caja de bombones a la chica con la que ha quedado esta tarde. Sí, ella le había dado una cita, pero es su nutricionista. A ver quién le quita ahora la ilusión al chaval. Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero.

0: 2026. Espero que me hagan redactor honorario o algo así. Son las 8 y 20, las 7 y 20 en las Islas Canarias y esto es Onda Cero.
1: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
2: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Divendres 17 de juliol, els bombers han donat per estabilitzat poc abans de les 6 de la tarda d'aquest dijous el nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, el cinquè des de diumenge passat en aquesta zona. L'avís d'una nova columna de fum es rebia a les 2 del migdia al Camp Gran de la Quadra i les flames es dirigien cap a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. Inicialment s'activaven 30 dotacions, dels quals 10 mitjans aeris, però al voltant de les 4 de la tarda es retiraven algunes unitats aèries. Un cop estabilitzat, es mantenen al dispositiu 27 dotacions terrestres i durant el vespre es van mantenir també 5 aèries. Els agents rurals apunten que la superfície afectada pel foc és d'1,5 hectàrees segons dades provisionals. L'alcalde d'Ascó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, ha demanat al govern central que consideri prolongar la vida útil de les plantes atòmiques després de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central d'Almaraz. Ho veiem amb molts bons ulls. Ens dona alguna esperança de poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi, de generació de llocs de treball, i estem contents que pugui anar així, ha declarat, amb l'esperança que s'apliqui el mateix criteri quan s'hagi de decidir la continuïtat dels 2 reactors nuclears en marxa a Ascó, que el govern preveu tancar el 2030 i el 2032.
3: La veritat que nosaltres com a municipi nuclear que som, que tenim 2 reactors dels 3 que hi ha a Catalunya, ho veiem doncs en molt bons ulls, ens dona algo d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi, que doncs és la part principal econòmica nostra, que generació de llocs de treball, i que per tant doncs estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Ascó també se prengui aquesta decisió si evidentment a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Ascó.
2: Cemex Espanya ha rebut un ajut de 200 milions d'euros en el marc del PERTE de descarbonització industrial destinat al desenvolupament de SOMZERO. Es tracta del projecte de captura de carboni que la companyia impulsa a la seva fàbrica d'Alcanar. L'empresa preveu una inversió inicial de més de 450 milions d'euros, la qual permetrà accelerar la descarbonització de la planta per tal de convertir-se en una de les primeres fàbriques de ciment del sud d'Europa a assolir la neutralitat en carboni i produir ciment sense emissions de CO2. El director general de Messer Ibérica, Rubén Folgado, s'ha acollit al seu dret a no declarar aquest dijous en una nova jornada de declaracions en la instrucció del cas Montoro, a la plaça 2 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tarragona. En un comunicat, l'empresa ha afirmat que tant la companyia com els seus directius han actuat sempre conforme a la legalitat, representant els seus interessos legítims de manera responsable a través de l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals. De fet, la investigació s'inicia el 2018 arran de la troballa casual d'un correu electrònic de Messer que posava de manifest l'existència de possibles pagaments al despatx d'Equipo Económico de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro. Són les 8 i 24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
5: Aleshores, quan tornem?
6: El dilluns 17 d'agost.
5: Però si potser hi ha partits de Lliga.
6: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
5: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
6: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
5: I si hi ha partits de Lliga?
6: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
5: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
6: Sí.
5: I amb tertúlia?
6: Sí.
5: I amb entrevistes?
6: Sí.
5: I també amb seccions?
6: Sí.
5: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
6: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
5: I quina temporada serà?
6: La 23.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
6: Va, prou!
7: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps. Bon dia. Avui divendres a la província de Tarragona es manté la calor i encara que han baixat una mica les màximes, continuem amb avisos a l'interior per temperatures elevades. Arribarem als 38 a Tortosa, 36 a Gandesa, 33 a Reus. Al Vendrell tindrem 32 graus de màxima i 31 a Tarragona. I avancem que de cara al cap de setmana continuaran baixant lleugerament. En quant al cel, dominarà el sol, apareixeran també alguns núvols baixos a punts del litoral, que es repetiran també a últimes hores, i el vent bufarà a la Vall de l'Ebre de ponent fluix, a la resta serà vent fluix de direcció variable durant el matí i a la tarda del sud amb cops moderats. És una informació d'AEMET.
2: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació, a Tarragona i Reus 25 graus, a Tortosa 24, a Montblanc 21 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
2: Continuem amb més notícies. La piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobrirà les portes avui divendres. L'alcaldessa en funcions del consistori, Judit Vidal, afirma que s'ha autoritzat la reobertura després de verificar que es donen les condicions necessàries perquè els usuaris en puguin tornar a fer ús amb les garanties de seguretat exigibles. Mentrestant, continuen les actuacions per esclarir les causes de l'incident del 10 de juliol, quan una reacció produïda per la barreja de productes químics va deixar 17 ferits. L'Ajuntament no descarta determinar responsabilitats si escau i anuncia que l'any vinent ampliarà una setmana la validesa dels tiquets d'aquesta temporada per compensar els dies que la piscina ha estat tancada. El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona exposa 120 fotografies de 63 autors nacionals i internacionals de la col·lecció Fòrum. És la primera mostra pública des de la incorporació del fons a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. Sota el títol Col·lecció Fòrum, sacsejar la història, transformar la fotografia, l'exposició compta amb obres captades des dels anys 50 del segle XX fins a l'actualitat. Segons la comissària Marta Daó, les imatges exposades condensen la tasca dels galeristes Chantal Grande i David Balcells en 40 anys.
8: M'agradarà també remarcar que aquesta exposició, el llegat de David Balcells i Chantal Grande, és molt significatiu i la tasca que han portat a terme per posar en valor la cultura fotogràfica al llarg de més de 4 dècades és realment ingent. La col·lecció crec que en bona mesura condensa aquesta tasca i permet conèixer una part molt important de la seva contribució. És indubtable, i s'ha dit i repetit, que estem davant d'una de les col·leccions de fotografia més importants del nostre país. Reuneix obres cabdals d'autors molt destacats de la fotografia històrica, però també contemporània, catalana, espanyola, estrangera.
2: Conservar és imprescindible, però posar a l'abast també ho és, ha afegit la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
9: M'agradarà també remarcar que aquesta exposició és un exemple del model de cultura que defensem des del modern, des del govern, un model que protegeix el patrimoni, que el descentralitza i que, sobretot, el posa a l'abast de la ciutadania. Perquè conservar, evidentment, és important, és imprescindible conservar, preservar per llegar a les noves generacions, però socialitzar, posar a l'abast i explicar ho és també molt. Per això el conservem i per això el volem llegar.
2: Unió de Pagesos ha alertat que la progressiva limitació administrativa dels productes fitosanitaris per conrear arròs al Delta de l'Ebre converteix el sector en dependent dels productes de grans empreses i amenaça la seva viabilitat. El sindicat ha tornat a reclamar a les autoritats que ofereixin alternatives davant la progressiva limitació de l'ús de productes fitosanitaris. Argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les varietats autòctones adaptades al territori deltaic, augmentarà aquesta dependència i farà caure la producció. També critica que la limitació de l'ús de drons per la manca de productes registrats per a ús aeris. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, posant avui el punt i final a la temporada radiofònica 25-26. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
10: A las 7 de la tarde es hora de conocer qué está pasando y cómo nos afecta.
11: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes como cada día con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, todos los ángulos de esta apasionante jornada que deja España.
10: La Brújula con Rafa Latorre, cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: L'actualitat de Catalunya
12: sempre demà amb tu.
13: Entra a OndaCero.es
12: /Catalunya.
13: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya.

0: año en Sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
1: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
4: Organitzada per la Fundació Orfeó Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
3: El Caixa Fòrum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
4: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
3: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
4: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
3: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
4: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda.
5: Noms propis de l'esport català.
6: L'Arnau Pérez és patinador artístic sobre rodes. Amb només 18 anys ja ha estat campió del món júnior. Aquest usonenc, que va canviar l'hoquei però no va haver de llançar els patins, és present i futur del patinatge artístic. Explica els seus inicis i també que l'aspecte mental és primordial.
7: Bueno, jo sempre he estat una persona que ha mirat molt a la seva germana i la tinc molt com una referent. I mira, quan era petit, pues, era encara més fort això. I bueno, jo estava fent hockey un dia en un partit i el partit no anava gaire bé i em estava jo a fora assegut al banc i no entrava i el meu pare em va dir, què, marxem? I jo, vale. I vam marxar i vaig dir, bueno, pues vaig començar a fer patinatge amb la meva germana a Vic i l'he seguit com ella i fins ara hem anat els dos junts. Quan tu ja saps fer un salt i una pirueta, el moment de fer-lo en un disco i el moment de fer-lo bé en un disco en competició, el que més et falla no és el salt, perquè tu el saps fer. Et falla el cap en moltes vegades perquè has de saber, ho has de tenir clar. No pots dubtar, no pots tenir que si ara faig això, què passarà, que si no anirà bé, no, ho has de tenir clar i ho has de fer.
6: L'Arnau Pérez és un dels noms propis de l'esport català.

0: 900-272-272. Medisure.
1: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utiliza este producto de forma segura y lea las instrucciones.
2: En Gandía, Valencia, hay alguien que está de enhorabuena forever. Y es que este viernes 10 de julio, Eurojackpot de la 11 entregó un premio de más de 535.773 euros. Así que le podéis felicitar forever lo que dura el premio. Y si quieres que a ti también lo bueno te dure forever, juega Eurojackpot de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
5: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
6: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
7: La música torna a omplir la Catedral de Tarragona amb les nits d'estiu. Concerts en directe cada divendres i dissabte a les 9 del vespre amb una copa de cava al claustre. Del 24 de juliol al 5 de setembre. Consulta el programa a catedraldetarragona.com.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
9: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
8: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
9: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
8: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
9: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
8: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
9: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
10: Hi ha nits en què el cel és molt clar, i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
11: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
10: Fa ben por que ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
12: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
13: Noms propis de l'esport català.
14: El Pau Ribas és una llegenda del bàsquet. El Prat, el Joventut de Badalona, el Baskonia, el València i el Barça han gaudit dels seus triples i de la seva entrega sobre el parquet. Membre també d'una generació històrica de la selecció espanyola amb dos medalles d'or a l'Eurobàsquet del 2015 a França i al Mundial del 2019 a la Xina. Amb 38 anys ha dit adeu al bàsquet professional i ho ha fet en el club del seu cor, que com a badaloní que és la penya.
15: Això ha canviat una mica, el nivell d'entrenament està molt més controlat, el tema de greus lesions, doncs les recuperacions són molt millors que fa, no et diré 20 anys, inclús 10 anys. Ara és tot molt més fàcil, hi ha molts més elements que t'ajuden. Al final, l'alimentació, l'entrenament, doncs el tipus de jugador que ets, o també haver-hi una qualitat física, no només d'atlètica, no? Sinó al final de resistència i de... Bueno, jo estic bé, crec que podria haver jugat algun any més si no hagués estat a la penya i hagués estat un altre club. Potser buscaria un parell d'anys més de jugar, però sent la penya no volia moure'm més d'aquí i al final la decisió és la que és.
14: El Pau Ribas és un dels noms propis de l'esport català.
13: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: ve donada per l'esforç que li has posat. És a dir, si jo pujo un turonet en la que jo no he fet esforç i he deixat que els altres facin la feina, la meva satisfacció no serà tan bona. En canvi, tot i que la muntanya no sigui molt alta, però jo he estat la que ha estat obrint traça, la que ha estat fent la feina a mitges, no? Això que en dieu 50-50 amb els companys, doncs, ostres, la satisfacció serà molt més bona. Jo no vaig pujar a l'estil que volia. Per tant, a mi alpinísticament, i ho vaig dir el dia que vaig baixar i el dia que vaig arribar a Barcelona, i ho he continuat dient, aquest cim, tècnicament, ja fa 30 anys que ho vam fer, o més o menys 30 anys, no va portar res al món de l'alpinisme, perquè vam fer un ascens, doncs, molt clàssic.
1: L'Araceli Segarra és un dels noms propis de l'esport català.
2: La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Moment d'obrir l'espai que cada setmana dediquem a la salut mental aquí a La Brúixola, i avui posem el focus en la infància.
4: Per parlar d'un problema cada vegada més present, però que sovint costa d'identificar, l'ansietat infantil.
3: Però per aprendre, algú t'ha d'ensenyar.
2: La Brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
4: Imagino que és molt important crear un ambient d'harmonia a un espai tan important per un infant com és la llar.
5: Cierta estabilidad, cierta rutina es lo que más necesitan. Y luego, como técnica psicológica, es lo que se llamaría, por ejemplo, el entrenamiento de la autorregulación emocional. Que reconozcan emociones a través del juego, de la interacción, o la tolerancia a la frustración, ¿no? Que aprendan, ¿no?, lo que habíamos comentado con las pantallas, de si intentamos calmar a un niño automáticamente el berrinche con una pantalla, eso luego vendrá como un boomerang.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat. Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: denuncia con la administración correspondiente.
1: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
3: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
4: El Festival Pau Casals torna aquest estiu al Vendrell del 10 al 21 de juliol per celebrar el violoncel, el llegat del mestre i la música que ens uneix. Consulteu tota la programació i els punts de venda d'entrades al web auditoripaucasals.cat. 45è Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Una edició molt especial que coincideix amb el 150è aniversari del mestre. Vine al Vendrell. Celebrem el violoncel.
5: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
6: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
5: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
7: Noms propis de l'esport català.
8: El Carles Castillejo és un atleta en majúscules. És possible que l'especialitat sigui una virtut quan parlem d'un esportista, però el Carles no es va conformar en una distància concreta. Campió estatal en els 5.000 metres, els 10.000 metres, la mitja marató i la prova reina, la marató. Al llarg de la seva trajectòria va disputar 4 Jocs Olímpics, el primer d'ells a Atenes l'any 2004, on es va quedar només 30 segons de la medalla olímpica en una cita que manté gravada la memòria.
9: I tant. Mira, jo d'aquell dia recordo que mentre es corria estava saltant un atleta grec a la prova de llargada i de la cridòria que feia el públic se'n va posar la pell de gallina mentre es competia. O sigui, imagina't. Sempre els diem que tots tenim un do, tots, però moltes vegades no ho sabem fins que algú es creua davant nostre i ens ensenya que som capaços de fer una cosa. Jo vaig tenir la sort de que el meu mestre d'educació física en el col·le va descobrir que jo era capaç de córrer ràpid i no cansar-me. I a partir d'aquí doncs, ha estat tota una carrera esportiva que ha anat evolucionant i al final els diferents títols de campió d'Espanya en diferents distàncies doncs, es correspon a aquesta evolució diguem natural de distàncies més curtes a distàncies més llargues.
8: El Carles Castillejo és un dels noms propis de l'esport català.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: El Museu d'Art Jaume Morera de Lleida continua amb les propostes expositives durant tot l'estiu i també amb les Nits del Morera, el cicle cultural d'estiu que omple el pati del Museu de Música, d'Arts Escèniques i de Propostes Culturals. El cicle es tancarà el 22 d'agost amb la performance de Xigi, Quan dura la meva vida. Seguirà amb la instal·lació interactiva Natura Naturans, en homenatge a Jaume Morera, a càrrec del grup Eco, que també finalitzarà amb el concert Retrats Sonors. I aquest estiu també us podeu apropar al Museu Hidroelèctric de Cabdella, que fins al 19 d'octubre acull l'exposició temporal Viure la mort, una mostra que reflexiona sobre la manera com les diferents societats han afrontat el fet de la mort al llarg del temps. Una exposició itinerant que està produïda per la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran i convida a conèixer rituals, creences i costums vinculats a aquest moment universal a través d'un recorregut divulgatiu. I també durant aquestes properes setmanes al municipi de Ponts, a la Noguera, es celebra la segona edició del Festival Zona Ponts, una proposta amb música, amb literatura i creació escènica en espais patrimonials del municipi. La següent cita, el dissabte 22 d'agost a les 10 de la nit, amb el concert d'en Cambrat, i el tancament el 4 de setembre amb un concert gratuït del Petit de Caleril a l'esplanada del Castell de Ponts.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
11: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
12: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
13: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
14: One, two, three, four.

0: Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
2: Antonio, desde que vivo en la España, he hecho tanto de menos la comida italiana.
3: Pero Fabrizio, no te enteras, ¿no sabes todavía dónde está Spaghetti House?
4: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos en gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folchi Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
5: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Pila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Comencem el repàs cultural a la Garrotxa. Durant els dimecres de juliol, la plaça de Braus d'Olot es transforma en una gran pista de circ amb el cicle Circ a la Plaça. Espectacles gratuïts pensats per a tots els públics que combinen acrobàcies, dansa, humor i música en directe en un dels espais més singulars de la ciutat. Vinga, seguim cap al Penedès amb una proposta que barreja astronomia, vi i gastronomia. Dissabte 18 de juliol, la Masia Mas Rebell de Sant Martí Sarroca acull una nova edició de la Nit d'Estrelles, una experiència que inclou observació astronòmica amb telescopi, música en directe i un sopar maridatge entre vinyes. El preu és de 96 euros per persona. Sense marxar del Penedès, dissabte 18 de juliol, la Torre Ramona de Subirats serà l'escenari del concert d'Alba Careta Group dins del Festival Música Les Vinyes. La trompetista i cantant presentarà el seu disc Panical en una vetllada que combinarà jazz contemporani, territori i vins locals. Les entrades costen 20 euros. A Lleida, durant tot el mes de juliol, Caixa Fòrum programa el cicle Petits Cinèfils, petites heroïnes amb grans històries, un conjunt de projeccions familiars que reivindiquen personatges femenins, valents i inspiradors, amb presentació i debat posterior per compartir l'experiència entre petits i grans. L'entrada val 5 euros. I acabem amb música i festa. Els dies 17 i 18 de juliol, Salou acull una nova edició del Festiuet, amb artistes com Detallets, Figaflaues, Búhos, La Pegatina, Els Pets o La Gossa Sorda. Dos dies de concerts al Parc dels Emprius en un dels festivals més multitudinaris de l'estiu català. Els abonaments a partir dels 70 euros.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
7: Noms propis de l'esport català.
8: La Pili Porta és una obrera del futbol. Nascuda a Linyola i amb una carrera sempre lligada a la de la seva germana Andrea, ha disputat 12 cursos al Club Esportiu Europa. S'ha retirat a final d'aquesta temporada i abans ha ascendit l'equip escapulat a la primera federació, la segona divisió femenina. Ha hagut de picar molta pedra lluitant pels seus drets i és conscient que encara les noves generacions tenen un llarg camí per recórrer.
9: Mai m'hagués imaginat poder viure tot el que he viscut amb aquest club. I que és veritat que des del primer moment és un lloc on me'l sento a casa, és un lloc que me'l sento meu. Les meves companyes es converteixen en la meva família perquè jo al final estava lluny de casa, però és veritat que tots els èxits esportius que ha aconseguit aquí, vamos, ni en els meus millors somnis. Hem hagut de lluitar que ens rentin la roba, que tinguéssim prioritat d'entrenaments, de que poguéssim tenir gimnàs, vull dir, coses que ara actualment, per sort, són coses habituals en els equips femenins, almenys aquí a l'Europa. Sí que és veritat que les noves generacions ara es troben molt mastegadet, però clar, nosaltres en aquell moment no. De fet, jo a les companyes que tenim jovenetes, jo quan em vaig despedir els hi vaig dir no us conformeu, sigueu ambicioses i si les coses no funcionen com han de funcionar, no ho deixeu passar, perquè clar, deixant passar, s'acaben perdent moltes coses.
8: La Pili Porta és un dels noms propis de l'esport català.
0: L'actualitat de Catalunya
10: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es.
10: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
1: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
0: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
1: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
0: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
1: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
0: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
3: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
4: Bones tardes, otra vez.
5: Perquè, clar, el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja ens salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
4: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento porque, digamos, que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. De van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya. Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres, 17 de juliol, i a la ciutat volem parlar del que, sens dubte, ha estat un dels temes estrella d'aquesta temporada, el preu de l'habitatge. Un preu cada cop més alt i amb una oferta cada cop més limitada. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat per darrer dia aquesta temporada. Gerard Sanz, bon dia.
2: Pensava que diries de darrer dia per sempre.
1: No, home, no, bueno, no. Vull pensar que no.
2: Esperem que no, esperem
1: no
2: que
1: marxis, no.
2: Estic convocat per la temporada vinent.
1: Sí, sí, convocadíssim.
2: No? Bon dia.
1: De porter. Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Clàudia Moreno, bon dia. Vosaltres us heu de quedar una miqueta més aquí al programa, eh? Vinga, va, que avui tenim molts continguts. Peter, comencem amb la cançó.
4: Doncs avui parlarem d'ases i per això he triat aquesta cançó.

0: Una de les millors pel·lícules, sense dubte.
1: Sí, deu endevinar, no?
0: Evidentment.
1: Doncs es tracta de la cançó I'm a Believer, que és una versió del grup nord-americà Smash Mouth, que es va popularitzar l'any 2001 per aquesta pel·lícula que estàvem parlant de Shrek. Com tots sabeu, Shrek anava acompanyat d'un ase, però avui no vinc a parlar d'aquesta pel·lícula, sinó de dos ases que no s'han fet famosos a la pantalla, però sí a la Ronda de Dalt de Barcelona. I és que aquest dimecres es va viure una situació insòlita, quan dos ases van obligar a tallar un tram de la Ronda de Dalt. Els animals, que anaven amb un ramat de collserola, es van desorientar i van acabar menjant herba al costat de la Ronda de Dalt. La seva presència va obligar a la Guàrdia Urbana a tallar temporalment la circulació a l'alçada d'Horta per evitar qualsevol accident. Finalment, la policia va poder retirar els animals sense que resultessin ferits. I final feliç perquè van localitzar el seu propietari.
0: M'imagino la conversa entre les dues ases, eh? Tu creus que anem bé per aquí? Sí, sí, tira. Sí, sí, no. Això em sona. No sé, eh?
2: Jo crec que no, eh? Com està la Ronda de Dalt cada dia, eh?
1: Jo crec que anàvem fent el burro, no?
2: Cada vegada més cotxes.
0: Doncs que curiosa aquesta història. Per sort, com diu el Peter, té final feliç. Com final feliç també té el repte de la cançó de calor.
2: Cançó calorosa, hem arribat al final, eh? Repte superat. I avui, va, fem una mica de...
0: Ja que començo vacances avui... Home, ja ens has fet avui... una mica de... Bueno, ens has dit tots aquests dies... M'he guardat la millor pel final, una...
2: Sí, però al final no la posaré, la que tenia pensada.
0: En sèrio?
2: Us la deixo en herència per la setmana vinent.
0: Perquè aquesta t'agrada més.
2: Sí, perquè ja que començo vacances i ja...
0: Fa olor a... Fas una pudor a vacances,
2: a veranito,
0: ja.
2: A crema solar,
0: sí,
2: i tal.
0: Vamos.
2: Doncs quan un pensa en estiu, una de les coses amb les que pensa és amb aquest duet.
3: En mi mente ya no hay nada que pueda hacerme parar. Esta noche estaremos tú y yo.
0: Son Isla,
2: ¿no? Bueno, ellas mateixes.
0: ¿Qué dius?
3: Solo quiero que me hagas sentir, solo quiero que bailes pa' mi,
0: Pensava que només tenien una cançó.
2: No,
0: bueno, tenen
2: vàries.
0: Més, però aquesta vàries. No l'havia escoltat.
2: Sí. A veure si diu calor, però ja.
0: Segur que diu calor.
2: Vamos ahí.
0: I segur que ho diuen així. Calor,
2: sí,
0: calor, no?
2: Calor,
0: sense...
2: calor, no. Aquí no busquis, no intentis rascar perquè et faràs mal. És el tema Calor, de Sonia i Selena, cançó que van llançar, atenció, al 2025, quan van fer, podríem dir, aquell amago de tornar, que va durar menys que un obrir.
0: Que després va venir aquí la Sonia,
2: sí.
0: La Morena és la Sonia, i tant, per explicar-nos que una mica què havia passat.
2: Sí, doncs ja hem posat en aquesta secció a Sonia i Selena, amb el Yo Quiero Bailar, el seu tema estrella, i ara repeteixen aquesta secció amb aquest tema Calor, que torna a ser un hit d'estiu, abocant doncs, aquesta època marcada per la calor i fent referència també, com no, a l'atracció física.
0: Doncs molt bé, ja sabeu qui es quedarà a la secció de repte
2: de
0: cançó de calor.
4: Crec que avui ja en sem d'aus.
0: Sí.
2: Vinga.
4: Que no creu.
0: Si no me la quedo jo, eh? Oh. Tan contenta, tu. Va, què preguntes avui a l'audiència?
2: Doncs mira, pregunta clàssica dels divendres, i en el que, com bé sabeu, traslladem el dilema que ens posarà sobre la taula el Lluís Soler, en el que serà el penúltim dilema de la temporada. Avui seguirem amb temàtiques que tenen a veure amb l'estiu i, ojo, el dilema d'avui, que aquí crec que hi haurà debat de veritat. Avui la cosa té a veure amb la platja.
3: Vamos a la playa, a mi me gusta bailar.
0: Com es nota que marxes de vacances, home, no pares de posar cançons
2: tot de veranito,
0: marxo.
2: A la platja, evidentment, es poden tenir molts dilemes, però avui ens volem centrar en la superfície en la que ens estirem quan anem a la platja. I és que, com bé sabeu, hi ha diversos tipus de platja. Hi ha les de sorra molt fina, una sorra, diguem, intermitja, amb granets de sorra un pèl més grans que la sorra fina, i després tenim els pedruscots. Alguns semblen menhirs. Per tant, volem que ens digueu què us agrada més a vosaltres. Plantar la tovallola enmig d'una manta de sorra fina. També és veritat que després et passes una bona estona per treure-te-la del cos. O les pedres grans, que s'ha de dir, també tenen el seu públic. Vinga, va, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Platges de sorra molt fina, de farina gairebé, o platges amb pedres grans. 676-760908.
0: Crec que a aquestes alçades ja qualsevol platja ens va bé, eh? Però bueno, és un bon dilema. Montse, tu que no estaràs al dilema, què prefereixes?
5: Contra les platges a les que vaig normalment a la Costa Brava, sí? M'agrada més, perquè crec que m'he cansat tant de la pedra que m'agrada més la sorra fina, sí? La veritat. Sí. Sé que es fica per tot arreu, és molt emprenyadora, etc, etc, etc, però el mal que acabes agafant d'esquena, de peus, de tot allà, les roques...
0: Però ja no parlem tant de roca, sinó d'aquesta pedreta petita.
5: Però això també se't clava i fa mal.
0: Però no fa tan mal.
5: Fa clar,
0: no fa mal.
5: Igualment, i
2: també... Assaig a tailandès.
5: No ho passo bé, no ho passo bé. No, no, i a sobre penso i dic... I igualment, al matí, aquelles pedretes cremen el que no està escrit.
0: I la sorra fina també.
5: Sí, la sorra fina també, sí, sí. Que acabes tota una fila de xancletes allà davant a la vora del mar.
0: Hauríem d'inventar alguna cosa, perquè puguis arribar sense cremar-te...
5: Sí, perquè vas veient a la gent, ja

0: Sota una paleta. Sí, sí. Ai, ai, ai.
1: És que és tremendo. Doncs aquest és el dilema que ens porta avui el Lluís Soler. Ho plantejarem aquí en aquesta taula d'aquí una estoneta, però volem saber què preferiu vosaltres, si la sorra més fina o aquesta sorra feta amb pedretes petites. Clar, o fins i tot aquesta pedra gran, però sí, bueno, sí. Crec que el dilema va més per sorra fina o sorra sí, més gruixuda.
2: Amb
1: aquesta pedreta. Jo no entenc la gent que es posa les pedres grans, t'ho juro. O sigui, això és incomodíssim. Per fer-te un banyet i així, vale, però per estar estirada prenent el sol.
0: Incòmode.
1: No, portes una maca o així, o no sé, una gandula.
2: En comptes no de tovallola que... t'has de portar matalàs, perquè t'estires sí. i...
0: Una màrfaga.
1: Totalment. Doncs vinga, envieu les vostres respostes al 676 76 09 08. Avui parlem de platges.

0: Doncs comencem aquest informatiu a Barcelona, al barri del Putxet, on 300 veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro continuen pendents de saber si podran tornar a casa.
1: Els residents dels 93 pisos afectats estan sabent ara mateix, Míriam, els resultats de les darreres inspeccions tècniques fetes als edificis de la zona.
0: Allà, al Putxet, pendent del que estan dient els tècnics, està el nostre company, el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
2: Hola, Míriam, molt bon dia. Doncs us portem bones notícies d'últimíssima hora, i és que a partir del dilluns, de forma progressiva, podran començar a tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis afectats. Concretament són els números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Ens comenten des de l'Ajuntament i des de la Generalitat que encara no s'han acabat totes les tasques d'ocultació, però a l'altra banda d'on es va produir l'esvoranc sí que és segur començar a tornar de forma progressiva, i aquesta és la principal notícia. Després, sobre la resta de veïns dels 6 edificis afectats i també la resta de locals, ens comenten que no s'aventuren a dir-nos exactament quan podran fer aquest retorn parcial. Ara bé, també ens indiquen que a partir de dimarts començaran a donar ajudes específiques i directes tant a veïns, però sobretot als que regenten locals, per si no han tingut la possibilitat de facturar els diners suficients per pagar lloguers o d'altres factures que hagin de tenir al dia. Per tant, aquestes són les bones notícies que ens arriben aquí des del barri de Sant Gervasi. D'altra banda, sí que ha parlat des de l'oposició el president de Junts per Barcelona i també alcaldable a les properes eleccions municipals del 2027, Jordi Martí, qui deia que es guardaven la possibilitat de demanar certes dimissions sense especificar quines en el cas de que aquestes ajudes directes finalment no arribin. L'escoltem.
3: Bé, nosaltres no estem demanant en aquests moments una dimissió concreta, però no, això no treu que la puguem demanar més aviat que tard si les coses continuen com ara.
2: Per tant, bones notícies després de més d'una setmana en els quals 300 veïns s'han vist afectats i obligats a dormir fora de casa per un esvoranc provocat per el perllongament de la línia 9 del metro, una tuneladora que ja està generant afectacions entre els veïns de Barcelona.
0: Doncs bones notícies per a aquests veïns. Ricard Jiménez, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, bona tarda, Míriam.
0: Més qüestions. Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i que s'allargaran fins al 2030.
1: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 92.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
1: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Acabem explicant que els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars.
1: La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent. L'home impartia classes de matemàtiques i química, estudiants de batxillerat i de preparació de les PAU, i segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
0: Doncs tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i bon cap de setmana.
1: A vosaltres igualment.
0: Quan entrem a qualsevol cercador immobiliari, el panorama sempre és el mateix. Pocs habitatges disponibles, preus molt alts i una competència ferotge. Per entendre com evoluciona la situació del mercat immobiliari, l'Observatori del Lloguer, impulsat per la Fundació Alquiler Seguro, publica trimestralment el Baròmetre del Lloguer, un informe on s'analitza l'oferta, la demanda i també els preus de l'habitatge a tot l'estat.
5: La darrera edició, corresponent al segon trimestre de 2026, dibuixa un escenari complicat. D'una banda, observem que el deteriorament del mercat sembla haver-se frenat lleugerament. Això ho notem en la desacceleració de la caiguda de l'oferta i la pujada continguda dels preus del lloguer. D'altra banda, la demanda continua a l'alça i arriba a un màxim històric a nivell nacional d'una mitjana de 141 persones interessades per cada habitatge de mitjana. Unes dades superades només per les de Barcelona, on la mitjana de la demanda és de 453 persones per cada habitatge i un preu mitjà del lloguer que ja supera els 1.200 euros mensuals. Els experts coinciden coincideixen en que si l'oferta no augmenta, serà molt difícil rebaixar la pressió del mercat i facilitar l'accés a l'habitatge.
0: Sergio Cardona, cap d'estudis de l'Observatori del Lloguer, què tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Como acabamos de comentar, el informe actual del alquiler muestra algunos signos de moderación, pero también deja muy claro que la presión sobre el mercado sigue siendo muy elevada. ¿Qué valoración hacéis del mercado inmobiliario a día de hoy?
6: Sí, como bien decís, el resultado de este segundo barómetro del alquiler del año 2026 es muy similar al de trimestres anteriores. Nos encontramos con una oferta que continúa bajando, no al mismo nivel que en años anteriores, pero continúa bajando, tanto a nivel nacional como en Cataluña, con unos niveles de demanda extraordinariamente altos. En el caso del Estado, estamos hablando de 143 personas solicitando información por una vivienda en 10 días. En el caso de Cataluña se moderan ligeramente, pasamos de 355 a 333, pero son valores extraordinariamente altos. Recordemos que la normalidad estaría en torno a 15 personas solicitando información por una vivienda en 10 días.
5: Sergio, ¿por qué cuesta tanto que crezca la oferta al mismo ritmo que la demanda?
6: Cuesta mucho que la oferta crezca por diversos motivos. El primero, porque los propietarios en estos últimos años no solo están pensando en el alquiler residencial, están pensando en el alquiler de temporada, están pensando en usar ellos la vivienda, están pensando en vender, es decir, tienen diversas opciones. Y no piensan únicamente en el alquiler residencial. Hay otras opciones que se han consolidado, fundamentalmente el alquiler de temporada. Y esto lo estamos viendo todos los años y todos los trimestres en los datos de oferta, que no repuntan, que no conseguimos volver a elevar la oferta de vivienda en alquiler residencial y ni siquiera hemos llegado al suelo. Por lo que vemos, este año también se perderá vivienda.
0: Decías que la media de personas que se interesan por una vivienda en 10 días es de unas 15 personas. En Barcelona vuelve a ser la provincia más tensionada y la media de personas interesadas por cada oferta es de 453. ¿Cómo se explica una presión tan elevada en este territorio?
6: En Barcelona se explica la presión tan elevada por la escasez de oferta. Estamos hablando de una gran pérdida de oferta en la provincia de Barcelona. Estamos en unos niveles extraordinariamente bajos. Para este año prevemos en torno a 77.000, 78.000 viviendas. Menos de la mitad de las viviendas que hubo, por ejemplo, en el año 2019. Esa pérdida de más del 50% de la oferta de vivienda explica cómo se está concentrando la demanda en unas pocas viviendas disponibles, pocas si tenemos en cuenta el volumen de demanda en Barcelona, donde la población crece, donde el número de hogares crece y donde cada vez hay más personas buscando vivienda en alquiler.
5: Este panorama es evidente que necesita algún tipo de solución. Como experto, ¿qué medidas crees que se deberían tomar por parte del Estado, del Gobierno, para que mejore un poco esta situación?
6: Deberían tomarse no solo una medida, sino un grupo de medidas. Es decir, por un lado, lo que vemos en Barcelona, en Cataluña y también en País Vasco y en aquellas zonas donde se han declarado áreas tensionadas, es que la regulación no está funcionando. Ha conseguido limitar el precio de alquiler. Es cierto que el precio de alquiler se mantiene en unos valores muy similares, se ha estabilizado, pero la oferta ha caído notablemente. Primer punto que deberíamos pensar es en revisar esta declaración de zonas tensionadas, pero hay que ir más allá. Es decir, la población crece, el número de hogares crece. Debemos pensar cómo podemos movilizar vivienda vacía, que la hay. En el caso de Cataluña y en el caso de Barcelona no demasiado, pero la hay. Posiblemente sea necesario ayudar a propietarios que

0: persones que hi participen?
1: La nostra intenció és donar una oportunitat a les persones amb discapacitat, i sobretot el que ens

0: Clar, parlem molt d'inclusió laboral, però què necessita una persona amb discapacitat intel·lectual per accedir al mercat de treball amb garanties?
1: Doncs, bueno, sobretot una oportunitat. Aquest és el màxim, no? Donar una oportunitat i donar confiança a les persones, no? O sigui, nosaltres sempre diem que les persones amb discapacitat són molt capaces i tenen moltes capacitats per fer altres coses, no? I llavors són perfectament capaces d'incorporar-se al mercat laboral o fins i tot capaces d'incorporar-se a una formació, que puguin tenir accés a una formació. I això és el que ens dediquem nosaltres, de donar aquestes oportunitats laborals a les persones, però que necessiten abans un entrenament i que necessiten abans l'adquisició d'algunes competències i l'adquisició de certes capacitats que les ajudaran a afrontar el mercat laboral d'una manera molt més fàcil.
0: M'ha agradat això que has dit, que el primer que necessiten és una oportunitat. No sé si com a societat cada cop els hi donem més aquesta oportunitat. Si anem pel bon camí.
1: Anem pel bon camí, tot i que és un camí lent, molt lent. És veritat que les oportunitats que tenen les persones amb discapacitat ha evolucionat amb els anys. Ara les persones amb discapacitat a la societat es veuen d'una altra manera. També és cert que totes les entitats i tot el sector hem picat molta pedra cap aquí, però encara queda molt camí per fer, encara queda molt camí per recórrer i perquè les empreses incorporin persones amb discapacitats als seus equips i també perquè hi hagi suports perquè aquestes empreses puguin incorporar aquestes persones amb discapacitat, que és veritat que no sempre és fàcil. Però ho hem de fer.
0: Queda molt camí a recórrer, però per sort hi ha entitats com la vostra. Ja ens explicaves, el vostre model posa la persona al centre i treballa l'autonomia des de les seves capacitats i també els seus interessos. Com es tradueix tot plegat en el seu dia a dia?
1: A veure, nosaltres sempre diem que posem a la persona al centre, però perquè el que intentem nosaltres és que totes les persones siguin capaces de prendre les seves pròpies decisions, no? O sigui, una persona amb discapacitat ha de prendre les seves decisions. Igualment, i tothom ha de poder respectar els seus desitjos. Llavors, això és el que nosaltres entenem com a posar la persona al centre. Doncs que tothom sigui respectuós amb els interessos dels altres i que tothom pugui viure la vida que desitja sense que ningú pugui prendre les decisions per ells, no? O sigui, hi ha decisions tan fàcils com avui que vols una poma o una pera, o altres decisions molt més transcendentals que tenen més a veure amb la vida, no? Doncs sempre fins on podem hem de respectar al màxim que tothom pugui prendre aquestes decisions i que tothom es pugui desenvolupar això d'una manera autònoma. La vida com més autònom possible, millor.
0: Encara hi ha molts prejudicis al voltant de la discapacitat intel·lectual. Sí. Deies abans una frase que també m'ha agradat molt, que les persones amb discapacitat tenen moltes capacitats. I no sé si aquest és un dels principals mites que voleu trencar, que sí que tenen capacitats aquestes persones.
1: I tant. Sí, sí. És que les persones amb discapacitat intel·lectual, o sigui, tenen moltíssimes capacitats, no? I tenen moltes... És això que he dit al principi, no? Si els donem una oportunitat, tenen un camp obert per fer moltes de les coses que es proposen. I aquí està el tema. No cal que els hi posem límits. Els límits ja se'ls aniran trobant pel camí. Però si som la resta de la societat que els posem aquests límits, és molt difícil que es puguin desenvolupar i que puguin participar plenament de la societat, no? Llavors, nosaltres el que hem de fer, la nostra funció com a la Fundació Pas a Pas, és intentar que els límits els posin ells i no ser nosaltres els que els estiguem posant, mira, doncs això no ho podràs fer. No. Primer anem a veure-ho, que segur que poden, no? I capacitats en tenen moltíssimes, moltíssimes, de veritat.
0: Per últim, Eva, quin missatge enviaríeu a les empreses perquè apostin per la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual, perquè els hi donin aquesta oportunitat? Entenc que guanyen elles i també guanyem la societat en general.

0: Guanyen elles i guanyem nosaltres, guanya tothom, no? És a dir, nosaltres entenem, que no és fàcil incorporar en els equips perquè moltes vegades necessitaran que aquesta persona tingui un suport o necessitaran que hi hagi una mica d'adaptació del seu lloc de treball, però potser aquí és on hi ha la clau, no? És on nosaltres podem intervenir i és on les empreses poden confiar en centres com el nostre per intentar fer aquest acompanyament, no? I no només deixar que les persones amb discapacitat acabin treballant en centres com el nostre o tinguin una oportunitat laboral en centre com el nostre, sinó que sigui només un pont. Nosaltres hauríem de ser només un pont, només un lloc on les persones es puguin venir, adquirir les competències que necessiten i després incorporar-se a un lloc de treball a l'empresa ordinària, que en diem nosaltres, no? Fora d'un entorn protegit com el nostre. Això és el que seria molt positiu per tothom.
1: Doncs esperem que a totes aquestes persones els hi arribi aquesta oportunitat que tant mereixen. Eva Calvés, directora de la Fundació Pas a Pas, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres
0: A
1: aquí a la ciutat.
0: vosaltres. A vosaltres,
2: La
0: gràcies.
2: Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, bona hora, com esteu?
1: Mira, sorpresa, perquè avui no comences amb Mundial. Avui comencem amb tres noms propis del Barça.
3: Sí, en parlarem del Mundial.
1: Sí,
3: no et posis nerviosa.
1: No, ja, que estic nerviosa
3: veig...
1: ja, tu.
3: Sí, veig que vols que parli del Mundial, però la ràdio és actualitat i s'han de parlar de coses que estan passant. I és que, bé, ni més ni menys que en les properes hores el Barça pot anunciar un fitxatge.
1: Ostres,
3: tu que estàs tot el dia, que hi fitxa el Barça, vindrà Julián, vindrà... Pausa, calma. De moment, el que està gairebé segut lligat, falta només l'anunci oficial, és Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja va passar ahir la revisió mèdica, de forma exitosa. Recordem que ve procedent del Borussia Dortmund, firmarà pel club blaugrana per 5 temporades i el Barça pagarà per ell només 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. Per què pagar tan poc? Té una petita trampa, i és que el futbolista acaba contracte amb el Dortmund la propera temporada, és a dir, que d'aquí 6 mesos, al mes de gener, ja queda lliure per poder negociar amb qui vulgui. Això, doncs, evidentment, abarateix l'operació. Tot i així, els alemanys es quedarien amb el 20% d'una futura plusvàlua en cas d'un traspàs posterior del Barça. Aquest és el primer nom propi avui del club blaugrana. També en les properes hores es podria concretar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax. El porter alemany ja no es va entrenar ahir amb el grup, a les ordres de Hansi Flick, amb permís, òbviament, del club, per acabar de tancar els últims serrells del seu contracte amb el club neerlandès. El Barça, tot i així, s'haurà de fer càrrec de gran part de la fitxa, un 80-90% de la fitxa, perquè és que la xifra que cobra el senyor Ter Stegen és absolutament escandalosa. I després també està un nom que, bé, no és d'avui ni de demà, jo crec que serà de tot l'estiu fins que acabi el mercat de fitxatges, que és el de Julián Álvarez. Bé, Julián López, pel president de l'Atlètic de Madrid, perquè així no sé per què li anomena. El Barça segueix esperant la resposta del club matalasser, que si més no canvia el seu parer de no voler vendre, li va oferir 100 milions d'euros, no descarta pujar una miqueta l'oferta, però res, escolta, el Cerezo aquest, Míriam, segueix tancat en banda, que no vendo, tu, que no vendo.
4: Mira, Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez, el año que viene. Yo creo que en esta vida todos nos equivocamos, ¿no? Él tuvo un desliz, lo mismo que yo era el de Jesús López, ¿entiendes? El de Julián López o el de quien sea, ¿no? En esta vida, menos alguna cosa que vosotros habéis, todo tiene perdón.
6: Entonces, ¿su sueño va a ser el Atlético de Madrid es igual de tajante con clubes extranjeros que con Real Madrid y Barça? ¿O 500 o nada para todo el mundo? ¿O si viene un club extranjero, la postura es diferente?
4: Te vuelvo a repetir. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid y será jugador del Atlético de Madrid. No me lo digas a hacerlo más veces ya, porque entonces no va a haber más preguntas.
3: Compte que hi ha un moment que li diria directament Jesús López.
1: Sí, sí.
3: O sigui, ja. Ni Julián, ni Álvarez. Ni Álvarez. Bé, això és el que diu Miguel Ángel Gilmarín, però és que el que diu Enrique Cerezo, però és que Miguel Ángel Gilmarín aquest matí, en una entrevista als mitjans oficials del club, encara ha estat més contundent. És a dir, ara ja sí que el Barça ja pot oferir 100, 150, els que siguin, milions d'euros, jugadors, que si oferim a Casador, que si oferim a, jo què sé, a Marc Bernal, qui sigui, ells estan com la senyora aquella de l'Ariel. Te'n recordes? Que no le cambio en el detergente, mi Ariel, no se lo cambio por nada, aunque me ofrezca...

0: aunque me ofrezca a la Ninja Maya, aunque me ofrezca. Yo mi Ariel no sé, no lo cambio, no lo cambio. Miguel Ángel Gil tampoco cambia al Ariel ni al Lucil, tú.
1: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
0: Recordem que durant el Mundial Julián Álvarez va dir que el millor per totes les parts era un traspàs, ell va dir textualment una transferència, és a dir, que ja va mostrar la seva voluntat de marxar de l'Atlètic de Madrid. Míriam, tinc un dilema.
2: A veure, quin? Jo també tinc un altre.
0: A l'hora de fer la rentadora.
2: Sí, ui, ara
0: que... Pastilleta de plàstic, és aquella boleta que es fica al bombo, eh?
2: Sí.
0: O el típic, els pols o aquell detergent que es posa a dalt el calaixet aquell en un departament petit.
2: Però és que això jo vam portar el dilema del divendres una vegada.
0: Bueno, però jo no hi era.
2: No, jo poso sabó líquid. Al calaix.
0: Jo la boleta.
2: El calaix. Tu sempre has portat-me la contrària, tu. I ara què ve, això?
0: Ah, no ho sé. Era per obrir una nova via de debat.
2: No, si vols et plantejo el dilema, però crec que hem de parlar del Mundial, no?
0: Sí, okay. Escolta,
2: no sé,
0: que això s'apropa,
2: que potser no vols que arribi diumenge, però jo ja estic nerviosa.
0: Para la cinta. Demà hi ha partit a les 11 de la nit, eh?
2: Bueno, sí,
0: el partit,
2: vale.
0: El partit que ningú no vol jugar. És a dir, que no volen jugar Anglaterra i França, perquè és aquest nyap, aquest trunyo de partit de tercer quart. Jo, que
2: no diguis això, pobre.
0: Home, és el partit dels perdedors. Estan cansats, volen marxar.
2: No hi ha perdedors,
0: demà.
2: Va.
0: Demà, a mi em va de meravella, perquè demà un partidet a les 11 de la nit, un dissabte, després de sopar, és perfecte, un partit del món, que sigui un tercer quart. Jo, deixa de ser un Anglaterra-França, que és un partidàs.
2: Doncs
0: això serà demà, però no és el que ens interessa, és el que se'ns ve a sobre de cara diumenge, la finalíssima, la final entre Espanya i Argentina a Nova York. Compte que hi ha incendis a Canadà, però es veu que allò s'està cremant tot i tot el fum, tota la fumera va cap a Nova York i es veu que hi ha gaire allò que no es pot ni respirar. I diuen que durant el partit els jugadors no podran respirar perquè l'estadi no és cobert. A veure, si fins i tot han dit que potser podria posar en perill la disputa del partit. Bueno, de moment es disputa. De fet, el combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground, quin nom més maco per entrenar, preparant el partit. Sembla un gimnàs d'aquesta darrera generació que estan obertes les 24 hores del dia, que pots anar tu a les 5 de la matina del matí a la targeta i entres al gimnàs a les 4 del matí. Bé, sigui com sigui, avui el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Ahir va estar, em sembla molt interessant aquest tema, ahir va estar al Radio Estadio Noche, Jesús Navas, que és un exfutbolista del Sevilla, del Manchester City, campió del món amb la selecció espanyola el 2010. Bé, aquest noi és d'un poble que es diu Los Palacios i Villafranca, que és un poble de Sevilla. Doncs en aquest poble també va néixer Gavi i Fabián, dos jugadors de la selecció espanyola que estan en aquest Mundial i que per tant, tenen l'opció de guanyar el Mundial. Per què et dic això? A veure, Los Palacios y Villafranca es un municipio español de la provincia de Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía. Cuenta con una población de 38.761 habitantes. Hòstia, és molt difícil trobar tres tios que arribin, que triomfin en el futbol, que arribin, diguem-ne, al futbol professional, que siguin internacionals i que puguin guanyar un Mundial.
2: Però doncs, mira, si ahir parlàvem de la foto del Messi, la Minja Mal, que ja no sé quan vas dir era una possibilitat entre tal, doncs mira, doncs aquesta és una altra casualitat de la vida.
0: Pues mira, tres jugadors de Los Palacios i Villafranca poden ser campions del món, això no ho pot dir qualsevol poble, qualsevol municipi. D'això en va parlar el propi Jesús Navas al Radio Estadio Noche, aquí a Onda Cero.
3: Sí, la verdad que estamos en contacto y sería increíble. Algo espectacular, un pueblo como Los Palacios que se volviera a repetir en 2010 y que tanto Gavi como Fabián pues puedan levantar la Copa Campeón del Mundo, pues sería muy grande para el pueblo y estamos muy orgullosos de todo lo que están haciendo.
0: Per tancar capítol amb el Mundial, aquest mateix s'ha fet oficial de l'àrbitre del partit, serà l'eslové Slavko Vincic, que dirigirà aquesta final entre Espanya i Argentina. És un àrbitre absolutament lamentable i em fa molta por aquest tio.
2: Què
0: ja
2: dius?
0: T'ho deixo anar, ja t'ho deixo anar, sí.
2: Home, si comencem així, malament, rai, tu. Va, més notícies de l'actualitat esportiva.
0: Va, que tenim poc temps i molta informació. L'Espanyol segueix el seu estatge de pretemporada a Navata, demà primer amistós contra l'Olot, el municipal de l'equip de la Garrotxa. El Sabadell, que també jugarà demà el seu primer amistós, està d'estatge a Salou, demà jugarà contra el

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor a vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 17 de juliol, dia en què us expliquem que l'alcalde d'Ascó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, ha demanat al govern central que consideri prolongar la vida útil de les plantes atòmiques després de l'informe del Consell de Seguretat Nuclear favorable a allargar 3 anys més el funcionament de la central del Maraz.
2: La veritat que nosaltres com a municipi nuclear que som, que tenim 2 reactors dels 3 que hi ha a Catalunya, ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona algo d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi, que doncs, és la part principal econòmica nostra, que és generació de llocs de treball.
1: Recordem que els 2 reactors nuclears en marxa a Ascó està previst que tanquin el 2030 i el 2032. I també us expliquem que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès reobre les portes aquest divendres després de l'incident del 10 de juliol, quan una reacció profunda per la barreja de productes químics va deixar 17 ferits. L'Ajuntament no descarta demanar responsabilitats si escau i anuncia que l'any vinent ampliarà una setmana la validesa dels tiquets per compensar els dies que la piscina ha estat tancada. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica des del Servei de Meteorologia d'EMET, David Torres.
3: De la jornada a la província de Barcelona es mantenen les altes temperatures i els avisos actius a la depressió central, arribant a valors dels 38 graus a màxima de Tortosa, 36 de Gandesa, 33 de Reus, 32 del Vendrell i 31 de Tarragona. Les temperatures d'aquesta nit es situaran entre els 21 i els 23 de la capital i les temperatures es mantenen o baixen de cara a la propera setmana i no ens afecta les altes temperatures que es produiran a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures

Temperatures segueixen altes, però no de forma molt significativa. Avui domina el sol i ho seguirà fent, amb núvols baixos a punts del litoral a últimes hores, i el vent és de ponent moderat a la Vall de l'Ebre i a la resta amb algun cop de sud. Demà dissabte, sol també, temperatures sense canvis i el vent amb algun cop de ponent moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.

0: Darrera tertulieta de la temporada. Estan mig emocionats, ho hem de dir. Hi ha hagut plors, hi ha hagut abraçades i un moment d'atenció entre César Carrasco i Dag Montoliu, que s'han retrobat aquí als estudis centrals d'Onda Cero Tarragona.
1: Brutal. Però ha acabat amb amor, eh?
0: Però tot ha acabat amb amor. Tot acabat amb amor.
2: Brutal.
3: Sí. Estem aquí.
0: A més, hi ha hagut moment també de discrepància futbolística. Bueno, ho tenim tot. La veritat és que és un còctel, el d'avui és un còctel força perillós. David Serra, David, bon dia.
2: Estic molt trist. Perquè a banda de la calor i tot això, sí, doncs que
0: tenia calor ganes... Eh?
2: Sí, tenia ganes de prolongar-ho més encara, això.
0: El què? La temporada?
2: La temporada.
0: No, home, no. Deixem-la. Patem-la aquí.
2: Perquè s'està molt fresquet aquí.
0: Això sí, això és veritat. És un refugi climàtic de primer ordre.
2: Enorme.
0: Didac Montoliu.
1: Menys que la Toscana.
2: Sí.
0: Menys que la Toscana.
2: Això sí.
0: Didac, hola, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, molt content.
0: Portes recomanacions d'estiu, suposo?
1: Sí.
0: Vinga,
1: sí.
0: Doncs ara farem la nostra llista de la compra. César Carrasco, hola.
3: Què tal? Molt bon dia, com estàs?
0: Hola, amigo. Estuis por Galicia, no? Esta semanita has estado...
3: Sí, senyor, en Pontevedra. Bueno,
0: ¿fresquetes? No.
3: Sí. En Lugo, que había alerta amarilla de lluvia, y en Santiago de Compostela antes de ayer estuve con chaqueta y manga larga. Sí,
0: por
3: sí.
0: Favor.
1: Joder, qué envidia.
0: Te podrías haber quedado y hubieses entrado desde Onda Cero Santiago.
3: Pues mira.
0: Hacemos enlace, claro.
3: Pues mira, porque podía haber entrado
0: un pulpo allí. A feira, un Ribeiro.
3: Comí, cené pulpo a feira. O
0: ¿ves?
3: Sea,
0: me sabía yo.
3: Pulpo por las orejas, ¿eh? Riquísimo.
0: Bueno, avui, com a últim de la temporada, farem un clàssic que és les recomanacions de l'estiu. Llavors, tenim també la corresponsal, per cert. Tenim a Noemí Guillermo, que no enganyarem, això és Ràdio Verité, llavors ho diem absolutament tot. Noemí Guillermo està gravada. A aquesta hora està passant consulta, que ja sabeu que és metge. T'adona, és que val un imperi.
2: I tant.
0: Mateix et passa consulta, que et recomana cinema clàssic, que et recomana llibres, pel·lis, cançons... Bueno, després l'escoltem. Abans, però, qui vol començar amb la seva llista de la compra per aquest estiu? I fan la típica, que és... No, mira, David, si David em mira els ulls, doncs vinga, David.
3: Bé, si David...
0: No, David, molt bé.
2: Una pregunta, ho fem tot així de cop i volta?
0: Quina valentia,
2: anem...
0: què vols fer?
2: Jo de cinema.
0: Vinga, jo, és que aquestes coses, un ortodoxa de la ràdio diria, per què no ho heu parlat abans i ho heu preparat?
2: Doncs, no.
0: Per què no? Perquè no ens agrada preparar les coses, i això surt tal com raja, ja està. Tu has portat coses de cinema.
2: Jo,
0: només de cinema?
2: Jo, no, he portat de sèries, he portat de...
0: Vale, tu vols obrir per àmbit temàtic, no? Sí. Fem cinema, vinga. Arrenquem
2: mira,
0: cinema.
2: Jo,
1: I cadascú fa una ronda de cine.
0: Això mateix.
3: Exacte. Vale, va. Jo solo porto cinema i música.
0: ¿Por qué no,
3: eh?
0: Pues mira, ¿por qué no hablamos esto antes?
2: Ràpid,
0: eh? És una cosa.
2: Bueno, però la meva recomanació... Mira, jo tinc molt clar... Jo faig apostolat aquest estiu perquè la gent que no l'ha vista encara, i a pesar de que té detractors, Por the Sinners, los picadores.
0: Ostres.
3: Era una de les que jo iba a traer.
0: Mira, perfecte, perquè comencem a trepitjar ja temes.
3: No, ja està bé, ja està bé.
2: No, Sinners. Perquè és gènere musclo, o sigui, té vampirs, té blues, té comunitat, el mite americà... És un cinema gran que a mi m'agrada perquè va trencar una mica aquest mite, no?, de contar una història dels negres profunda i tal, i a la vegada barrejar-lo amb el gènere.
0: Sí.
2: Jo vaig gaudir moltíssim perquè, a veure, no és una pel·lícula perfecta, jo sempre li dic a la gent, no és perfecta, va ser la gran guanyadora dels Oscars, però té una cosa que jo, per mi, trobo molt recomanable de cara a l'estiu, no?, que és el cinema de Gaudí.
0: Sí.
2: De disfrutar, no? I llavors el Ryan Coogler, que l'escriu i dirigeix, el Michael B. Jordan, que protagonitza doblement, que és fantàstic, jugar a barrejar això del terror al western. Uh-huh.

0: Dama del Sud, no?
1: Els mafiosos.
0: Els mafiosos, o sigui, per mi és, i a més el musical,
2: sí,
0: que són les millors seqüències de la pel·lícula. Jo vaig sortir, vaig gaudir moltíssim. Té molts actors que tu i jo sabem,
2: sí,
0: però jo trobo que és una pel·lícula estupenda per l'estiu.
1: Jo estic en el teu equip, jo vaig sortir flotant dos pams i la vaig veure el dia de l'estreno i necessitava parlar d'ella i no l'havia vist ningú encara. És... I jo, sisplau, mireu-la, necessito sí, comentar-la.
0: Sí. Tres cops ja l'he vista, sí, i he portat gent a casa a veure-la.
2: Sí, sí. I... Acaba d'arribar, no?, a plataformes, a més
0: sí,
2: a més.
0: Sí, a més la tenim a Netflix, la tenim en diverses plataformes.
2: Crec i... que està a Prime, no?, si no me'n recordo, o a Netflix, no me'n recordo.
0: Però... A Netflix està segur.
3: Sí,
1: ja sabé on sembla.
0: I ara faré el guinyol, perquè només recomano dos, que és, evidentment, és l'estiu i és el guinyol a Noemí, que és, bueno, A pleno sol, d'Ernest Climent, que aquesta està filmint, amb l'Alain Delon.
3: Ui, César no, eh? César no la veu aquesta.
2: No, no, no, és que estava també entre mis recomendacions.
3: Ah, també.
2: No, no, o sea,
3: la perfecta.
2: No, no, però jo vull tachando.
1: Alain Delon.
2: Jo vull tachando, jo vull tachando.
3: Bueno, pues quan arribi, bueno, quan arribi el teu torn,
2: veure si verano, como peli de verano.
0: Què pot fallar, no? Sol, clar, mar, clar, Itàlia, la psicopatia.
2: Sí,
0: no?
2: Ahí está, asesino, la versió, que puede fallar ahí.
0: Clar, la versió francesa del Ripley, no?
1: Sí, sí.
0: Matt Damon, bueno, la versió moderna.
2: De fet, la del talento de Mr. Ripley i del Matt Damon, tal, també és...
0: També es pot recomanar.
2: Clar.
3: I la sèrie, la sèrie de Netflix
0: sèrie, també.
1: No em va agradar.
3: No et va agradar?
1: No em va agradar.
0: És molt estètica,
3: ostres,
0: però...
3: A mi només per l'estètica dels plànols em passa una mica... Sí. Sorrentino és un altre nivell, eh? Però sí, que a vegades m'és igual la història i que em puc quedar mirant un plànol durant hores com si estigués davant d'un quadre.
1: Ja, però hòstia, Anthony Minghella, al Matt Damon, quan va fer l'adaptació, allí pillava molt bé la complexitat moral dels personatges de, sí, Patricia Highsmith.
3: Sí, sí, és veritat que aquí no està tan ben retratat el personatge.
1: I la sèrie era molt maca estèticament, però aquest no és el meu.
3: Més buida.
0: És un exercici. Sí, sí, sí.
1: Aquest no és el meu Ripley.
3: Tens més pel·lis? A veure, no. obrim calaix de pel·lis. Tens tu pel·lis?
1: Vull, Didac. Em porto unes quantes, aniré ràpid. Fa molt temps que he decidit que la pel·li que més m'agrada és la pel·li que me'n recordo. Clar. I en aquest primer semestre d'any, la pel·li que més recordo és Proyecto Salvación.
0: Molt bé.
1: Phil Lord i Christopher Miller. Ara la tenim a Prime i hòstia, una pel·li en positiu, que parla d'entendre's amb el diferent, que la galàxia no s'ha vist mai tan maca al cine com en aquest moment. I que, a banda, amb el Ryan Gosling, he passat de tenir-li molta mania a voler ser col·lega d'ell.
3: Era,
1: sí, jo li tenia molta mania perquè anava molt d'intens i a més
3: molt guapo.
1: I de guapo, i que la seva parella és l'Eva Méndez, i dius, tio, fots una ràbia que t'hi cagues. I ara dius, hòstia, és que m'encantaria ser el seu col·lega, m'encantaria ser el Rocky, ser la pedra, xerrar amb ell i comentar, perquè dius, fa pinta de ser un tio molt, sí, molt ben parit. Després, de la cartellera, coses que recomano que arriben aviat, l'Odissea.
3: L'Odissea, estem clar, no estem parlant de l'Odissea perquè no l'ha vist ningú.
1: No,
0: exacte.
1: No.
3: I llavors, clar, només podríem parlar del que diuen altres que l'han vist o del tràiler. No, té pinta de pel·li de l'any, però les crítiques estan sent molt positives.
2: Sí, sí. Hay que hablar de la crítica negativa que nos comentó Noemí de la...
3: Lo de las pantallas.
2: Que esto era un tema... Hay un documental que recomiendo que se llama... productores contra artistas o productores contra creadores o algo así, no me recuerdo exactamente el título, que es un documental español que ganó el Goya hace unos años y que hablaba de muchos directores que, incluso recuerdo un caso de Woody Allen que llegaba a una sala de cine y veía la película proyectada, cortada y se tuvo que levantar y decirle al señor, hombre, me estás cargando mi trabajo.
3: En el cas de Nolan té feina perquè em sembla que són només 44 sales de cinema on es projectarà la peli tal i com ell l'ha rodat.
0: Sí,
3: aquest format IMAX.
1: Sí, sí.
3: Clar, nosaltres la veurem tallada.
1: Sí.
0: Inevitablement.
1: Sí. Després també Spider-Man Brand New Day, perquè és Spider-Man.
0: Molt bé.
1: I Spidey
2: i
1: ja
2: arriba, arriba ara ja, no? També
1: sí, a final de mes.
2: El 19, crec,
1: sí,
2: que s'estrenava,
1: sí,
2: no?
1: Sí, 29. Cap a final d'agost arriba la nova de Ridley Scott, que al César segurament li agradarà, que és rotllo apocalíptic, La constel·lació del perro.
3: Molt bé.
1: Amb el Josh Brolin i el Jacob Elordi d'Eufòria, de
0: sí,
1: la sèrie de,
0: sí.
1: del David. I després em vull recomanar una que em fa molta il·lusió que s'estreni, que s'estrenarà just abans de Santa Tecla, que Coyote versus Acme.
2: Aquesta me l'apunto, eh?
1: És animació i són els bons han de guanyar els dolents, tu. Sí, i el Coyote ha de pillar el Cayetano del Correcaminos. L'ha de pillar d'una punyetera vegada. Sí, aquesta pel·li s'ha de poder veure al cine.
3: Per suposar. Tens pel·lis tu o te les han xafat totes, César?
2: No, tinc. Lo passa que no tinc tan actuals. M'han xafat una mica les actuals i també alguna recomendació com la que parlàvem del Ripley.
0: Des de l'amor.
2: Però també, mira, jo para verano recomiendo mucho...

0: Us havia demanat també nota musical. Tu has tirat per Joe Satriani. Didac.
1: Aquesta setmana compleix 70 anys.
0: Setmana de cumple, eh?
1: Setmana de cumple, un geni de la guitarra. Un geni de la guitarra, paraules majors. I a part del disc Surfing with the Alien, que per un comiquero com jo veure a l'Estela Plateada en un disc d'un rockero que a sobre toca superbé, el tinc a l'altar. Si no l'he escoltat 300 trilions de vegades, poc me falta. Poc me falta.
0: Hem tancat capítol pel·lícules. Quin capítol vols obrir?
1: Sèries.
0: Vinga.
1: Vaig ràpid, també. Jo últimament estic convivint més amb Apple TV que amb la meva família. I això no sé si és bona senyal o mala senyal.
2: Bona, bona. Ja.
1: Us he recomanat moltes vegades Widow's Bay, però aprofito l'actualitat per tornar-hi. 19 nominacions a l'Emmy. De veritat que val molt la pena i té un toc estiuenc tiburon molt, molt xulo. Silo, de ciència-ficció, estan estrenant la tercera temporada, van a un per setmana, dius, i jo m'ho estic prenent amb una mica de calma, he vist les dues primeres, esperaré que estigui la tercera temporada sencera per donar-me l'atracón, i darrerament estic xalant moltíssim, però molt, amb Sugar, que és una de detectius molt clàssica, a Los Angeles, una desaparició, un productor poderós, la neta amb problemes d'addiccions, que li demana el detectiu, que... Quan fa 2 anys de la primera temporada, es pot fer spoiler o encara...
0: Fa 2 anys de la primera temporada?
1: Sí.
0: Vale, sí, jo crec que sí, però sí. Atenció, si hi ha algú, que marxi 30 segons i torni.
1: Té un dels girs de guió més que us deixaran amb el cul més torçat que us passarà la vida. Cap a l'episodi 6 o 7, no recordo exactament...
0: Però un segon, si l'expliques ens trencaràs la màgia?
2: Sí.
1: Sí.
0: No,
1: sí.
0: Llavors no.
2: No, jo l'he vist. No ho facis.
1: No, però l'heu de veure.
3: Alarma't spoiler.
0: Sabem que hi ha un gir de guió. Ja està.
1: Us deixarà amb el cul torçat.
0: Fins aquí. Podeu tornar. Alguna més que tinguis?
1: I Para toda la humanidad.
2: Sí,
1: Para toda la humanidad, un clàssic de la ciència-ficció, una sèrie que està molt xula.
0: ¿Tens sèries?
3: Sí, pero muy breve y solo dos, y apuntando una que me gusta mucho, precisamente eso, porque te deja con el culo torcido todo el rato y por los giros de guión que tiene continuos, que es El Exorcista, que es una serie muy desapercibida, que está en Prime Video. Cuando llegó... Prime Video, no, perdón, en Disney.
2: Sí.
3: Que cuando Disney compró la plataforma y cambió el giro, fue la primera serie que suspendió. Es una pequeña debilidad porque es una serie... menor, podemos decir, en comparación con las grandes series que acaba de decir Dida, pero me encanta, además es una serie que vi en verano, en su día, y es una serie muy para verano porque las dos temporadas que tiene se ven muy rápidas y se ven muy bien, y me encanta por eso, porque es un continuo cambio de guión, es un continuo giro de guión. Vas viendo cada capítulo y al acabar cada capítulo te la donas de que no, de que estabas viendo otra cosa diferente a la que veías. Y al capítulo siguiente, vale, ya sé de qué va. Vale. Y al siguiente capítulo lo mates. Y es todo el rato giro de guión... engañando, entre cometas, al espectador, sin engañarte tampoco, porque la he revisto para ver las posibles trampas que había a la hora de engañarte, y realmente no te engaña tanto, te lo va enseñando sin mostrártelo, y tiene este juego que continuamente te cambia, ¿no? Que además en un mundo de series muy previsibles, donde ya el ABC está escrito, estas series divertidas, sin pretensiones, pero que te juegan continuamente con giros de guión constantes que continuamente te rompen la cabeza, me encantan. Y en ese sentido, Exorcista es muy recomendable. El Exorcista.
0: Molt bé.
2: Doncs molt ràpidament, jo, per mi la sèrie seria, hi ha tres que serien The Pit, que aquí evidentment jugo la carta personal de ser una persona que treballa en quiròfan, conec la sanitat des de dintre, i és una, justament per això me va encantar, perquè és a temps real, o sigui, cada capítol és una hora. És una sèrie que em va sorprendre perquè fa un tractament, jo de fet us diré que sóc antisèries d'hospitals. Sí, soy bastante reactivo. Y aquella serie, cuando la vais a comenzar a verla...
3: Es curioso que tengo amigos funcionarios de prisiones que también son enemigos de las pelis de cárceles y de la serie de cárceles porque dicen que no reflejan
2: bien. Exacte. I aquest, en aquest cas, a mi me va sorprendre perquè vaig veure que anava a contar històries molt reals, perquè són a temps real una guàrdia de 24 hores, cada hora te conta coses que van passant. És molt real i a més
0: és un serión.
2: Sí, i a més té l'avantatge que ha quedat un finalista al Emmy.
0: Té un munt de nominacions ja va guanyar el Emmy amb la primera temporada l'any passat. És força probable que el repeteixi.
2: I ara sí, torno a l'Apple. Jo estava pensant a veure si d'estudio.
3: Amante de Dida.
2: Aquesta és la recomanació d'habilitat del David guionista, del David professor de guió, perquè narrativament O sigui, tenint el Seth Rogen, no? Com la interpretació que fa d'un cap d'estudi de Hollywood.
1: I té un dels millors xistes que he vist en sèries aquest any, i... quan estan al sopar, perdona, David, al sopar pijo amb tots els metges allí i tot això. Sí. I diu, no, que jo ara veu solo cine en casa, perquè m'he comprat una pantalla de no sé quantes pulgades. I li diu, Seth Rogen, diu, bueno, pues la de imán viene a 25 metros, yo creo que más grande que tu casa lo es.
2: És que, de fet, és una comèdia sobre Hollywood a temps real, com personatges que mateix Hollywood se riu d'ells mateixos, però és tan realista que dius, ara ho entenc tot. O sigui, és clarament necessària. I jo no puc deixar fora, com cada estiu, a Slow Horse.
0: Però no
2: és novetat. Sí. Tornem una altra vegada. Però da igual, o sigui, és d'aquelles recomanacions sempre sòlides que les novel·les, per cert...
1: La tinc com a recomanació literària.
2: Pues mira,
1: la sèrie de Jackson Lang.
2: Pues ja està, no direm res més. És tan recomanable la sèrie com les obres literàries. I jo... Bueno,
0: l'estudio, per cert, s'espera que la segona temporada s'estreni a finals d'enguany.
2: Estic en candeletes.
0: Slow Horses s'espera també que tinguem novetats, si no aquest 2026, ja de cara al 2027.
2: Gary Oldman és que...
1: És un torrente molt ben fet.
2: Sí. Enorme, sí senyor.
0: Per cert, un moment, obro un parèntesi, perquè parlava ara, per exemple, quan tu feies la referència a la teva professió i a la sèrie de Pitt, parlava César dels funcionaris de presons, que ell coneix a uns quants i li parlen de presons. Sabeu que hi ha una pel·li de presons que s'estrena avui, Hombres de Acero. Jo no l'he pogut veure encara, al final no l'he pogut veure encara, però el que he vist m'ha agradat i m'ha agradat força.
2: Apunta maneras.
3: La vi empezar, tampoco he podido verla entera. Y sí, también coincido contigo que tiene un punto hiperrealista y tiene un punto cámara en mano, muy bien interpretado.
0: Súper bien interpretada.
2: Muy interesante.
0: Y ya al primer minuto es una declaración de intenciones. Sí. Esto es lo que vas a ver.
3: Sí, sí, tal cual. Yo he visto los 10-15 primeros minutos, no pude acabar de verla, pero sí, me parece muy interesante.
2: Pinta
3: muy
2: bien.
0: Sí, te molt bona pinta.
1: Yo con Mach, pero que no era de Superman, vaig passar.
0: Tú, Hombres de Acero, si no ya.
2: No, aquí falta algo.
3: Si no sale Submarino. Ni Superman,
2: no
3: paso.
2: No. Y la capa.

0: I aquesta és la tria musical de David Serra, Elvis Costello.
1: Elvis Costello té molts anys. Això també és un homenatge a Noemí, o sigui, directament,
0: sí.
1: Perquè de fet és clàssica com a poques. A més, una declaració d'amor

Les sèries tipus Turkey House, les sèries de detectius, amb un videoclip preciós. O sigui, a mi, clar, és d'aquelles històries que jo dic, l'estiu no necessàriament que tenia una cançó del moment, sinó, per mi, aquesta cançó sempre me

0: i ja està.
1: Bueno, sí, sí, no, o sigui, l'estiu és finit, és a dir, arriba un punt que tampoc podem allargar la llista fins a l'infinit. A
0: veure, sí, quina... si no, ens estressem, saps? Pensem, ostres, vull veure això, vull veure això, i al final acaba l'estiu, estàs estressat perquè no has fet res.
1: No, ens ho hem de prendre amb calma, tu.
0: Clar que no, sí.
1: Res d'estrès. Per on vols començar?
0: Per les sèries.
1: Som-hi.
0: Mira, tinc aquesta que és que m'agrada moltíssim. Es diu Orquestret, l'orquestra.
1: Sí.
0: Està a Filmin. Són dues temporades, la primera va sortir el 2022 i l'any passat van fer la segona, que jo acabo de veure. Bueno, que és que crec que Filmin l'ha posat a la plataforma.
1: Filmin l'ha estrenat ara fa poc, sí.
0: Sí, sí, sí, sí. Llavors, són, cada temporada són 10 capítols de 28 minuts, cosa que és molt positiva perquè és això que te'ls passes molt aviat. I és una comèdia dramàtica i té com a protagonista una orquestra sinfònica on, bueno, la història està centrada en el segon clarinetista, que és un tipus molt talentós, però és molt soberbi, molt arrogant, és molt... cau malament. Bueno, cau malament als companys, perquè a mi em cau molt bé. I ell, el seu somni és ser el primer clarinetista. I després està, també apareix el nou subdirector de l'orquestra, que és tot el contrari. Llavors, que la seva dona l'enganya i que és molt bona de gent, però que és una mica que li fan el que volen amb ell. Llavors, parla de les misèries dels músics, de la vida de l'artista, i és molt divertida i molt enginyosa, i aquesta segona temporada, quasi que no sé si dir-te, que m'agrada més que la primera. I és molt, molt divertida i molt... amb uns... Ah, és danesa. És danesa, que no
1: sí,
0: ho
1: dic. Danesa, és dels creadors de Borgen.
0: Sí, sí, sí, però política. És que és molt, molt intel·ligent i se n'enfot de moltes coses.
1: Molt bé.
0: I la recomano perquè és molt, molt... És per passar una molt bona estona que, vamos, que te la veus en dos dies, eh?
1: Següent?
0: Mira, una altra que és de l'estil és The Four Seasons, de Netflix, sí. Que també són dues temporades. Sí. I aquesta és la típica comèdia lleugera que dius, bueno, me la poso per... Saps quan estàs que no vols pensar? I arribes a casa cansat i dius, ai, és que ara no vull donar-li massa voltes al cap. I és molt lleugera, però és que t'ho passes molt bé, és molt divertida. El tema és un grup d'amics format per tres parelles que fan escapades de cap de setmana, i aquesta amistat es posa a prova quan una de les tres parelles se separa i ell comença a sortir amb una noia molt més jove. Sí. Llavors, com et deies, és molt... bueno, el protagonista és Steve Carell, que sí. És el que es posa... Però mira, m'agrada molt, amb la Tina Frey i... molt divertida.
1: Sí, totalment d'acord. M'agrada molt també aquesta sí. Sèrie.
0: Tu has vist la segona temporada?
1: He vist la segona, sí.
0: Està molt bé, eh?
1: Sí, i és el que tu dius, és d'aquelles sèries que te l'estàs mirant amb un somriure, totalment oblidable, però com a petit plaer d'estiu, està molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, doncs anem amb peli, tinc una peli.
1: Vinga, una peli.
0: Mira, una altra que està filmant, que és El agente secreto, que és la peli brasilera que vam veure a la gran pantalla fa uns mesos, que va estar nominada a millor pel·lícula i millor pel·lícula estrangera als Oscars, que em va agradar molt i que, com que ja està filmant, doncs si algú encara no l'ha vist, doncs ara té l'oportunitat.
1: Molt bé. Sèrie que fins i tot va arribar a sonar com una de les que podia guanyar Oscar a millor pel·li estrangera, que al final es va quedar però estava allí, tenia. Estava entre les favorites, sí.
0: Tenia oportunitat de guanyar els dos Oscars importants. Millor pel·li i millor pel·li estrangera.
1: Sí. Què més?
0: Porto un còmic. Bueno, còmic, novel·la gràfica, saps que això és igual, és el mateix.
1: Sí.
0: Suposo que el David estarà d'acord, però...
1: Sí, sí.
0: Jo, ja saps, la diferència la faig amb la tapa. Si és tapa dura, per dir una novel·la gràfica, i si és la... no?
1: Sí, i si és allò de tota la vida, doncs és còmic.
0: Sí, sí. Vale. Doncs és El viaje, de Paco Roca, que es va publicar el 28 de maig i, bueno, segueix la tradició d'experiències pròpies i properes de Paco Roca, i el que veiem és un escriptor que s'acaba de separar després de 20 anys de matrimoni i dues filles i que es va obligat a passar un temps aïllat a la Patagònia Argentina amb un grup de turistes perquè per un temporal doncs, li han cancel·lat el vol de tornada. I és increïble com amb molt poques paraules, només amb el poder de les imatges, pot transmetre tant. O sigui, saps? Jo vaig plorar amb el còmic. I em va recordar molt a Her, saps? La pel·li amb Joaquin Phoenix.
1: Sí, sí.
0: Només que no hi ha intel·ligència artificial, és tot molt, molt analògic, però va... I mira, no m'estranyaria que l'adaptin a pel·li, com van fer amb La casa o amb Arrugues. I mira, té només 192 pàgines, o sigui que es llegeix en poc exacte, més d'una hora. I l'editorial és Astiberri, El viaje, ¿vale? De Paco Roca.
1: El viaje de Paco Roca, molt bé.
0: Sí, i llavors tinc un llibre que, mira, no el recomano perquè m'hagi agradat, perquè encara no l'he llegit, però és que és la meva lectura d'estiu. i a més que

0: Sospito que hi haurà oients interessats que no ho sàpiguen, i tu dono per fet que ho, que ho saps, però segur que tens tantes ganes com jo. Estic parlant de l'últim llibre del nostre amic Patrick Radden-Kiefer, l'autor de No digues nada, Say Nothing, que acaba de publicar aquest llibre, que ja encara està en anglès només. No tenim edició ni en català ni en espanyol, però es pot comprar en anglès.
1: És London Falling, no?
0: Sí, London Falling, A Mysterious Death in a Gilded City and a Family Search for Truth.
1: Com us quedeu? Per què portem literatura i encara que no s'hagi estrenat en castellà és igual, o en català, en anglès també, en original. Et dono una notícia, mira, bueno, a tu t'és igual perquè te la llegiràs en castellà. Em sembla que al setembre tindrem novetats al respecte, és a dir, que al setembre sortirà com a mínim en castellà, no sé si sortirà en català, però crec que pel setembre està previst que surti en castellà.
0: Genial. Doncs mira, d'aquí a llavors, si volen llegir en anglès, bueno, segons la sinopsi, és una família que està devastada per la mort inesperada del seu fill de 19 anys, que resulta que tenia una doble vida relacionada amb els baixos fons, amb els baixos fons de Londres. I, com sempre, està basada en fets reals, en el cas de Patrick Radden-Kiefer, o sigui, un true crime en tota regla. Així que em ve molt de gust i li tinc moltes ganes.
1: Sí.
0: I el llegiré aquest estiu.
1: Per donar més dades, aquí s'ha traduït com El hijo de l'oligarca.
0: Ostres, i m'agrada més London Falling.
1: London Falling, sí, té més punxo. Bueno, El hijo de l'oligarca sortirà el setembre, està previst, amb l'editorial Seix Barral. Ja està, fins aquí.
0: És que El hijo de l'oligarca sona com un llibre de Lola Dueñas, no?
1: No, oh.
0: No, Maria Dueñas.
1: Maria Dueñas. Lola Dueñas és l'actriu.
0: Sí, l'he confós.
1: Vinga, tenim cançó també, no? Som-hi.

0: Somber, es diu la criatura. A veure, presenta'ns. Noemí, qui és aquest bon home?
1: Era un noi que posava vídeos a TikTok i se'ns ha fet famós. I, bueno, és famós que va estar fa poc a Madrid i ha estat a Coachella. I és un, em recorda molt al Maroon 5 dels primers temps. No sé si estàs d'acord.
0: Sí, quan eren bons.
1: Sí.
0: Sí, sí. Sí, doncs, té un punt, doncs, sí. Té...
1: Sí, sí, sí. Doncs totes les cançons són així una mica... És un... Té un punt d'Ivan Ferreiro, de les cançons de... que malament estic, però amb el ritme de Maroon 5. I m'agrada molt i mira, és la... ara no paro de... No és estrany a mi, ara només escolto Somber.
0: Sí, bueno, ja sabem que fins d'aquí a finals d'any Somber en vena, és a dir, no esperem una altra cosa. Noemí Guillermo, estimada, gaudeix de l'estiu. Ens retrobem el 4 de setembre.
1: El dia del meu company, allà ens veurem, als estudis.
0: M'agrada la tria musical de Noemí, eh? No sí. Coneixia i Didac.
2: Molt
3: per al·lusions a sí. La Noemí, pots dir novel·la gràfica si parles de Paco Roca. Tota la resta són còmics.
0: Exacte. Aquest és el... Sí, sí.
2: Jo penso el mateix, eh?
0: Doncs ja està. Han parlat els dos especialistes. Ens quedem, vinga, doncs en matèria literària, que encara ens faltava Didac.
3: Sí, vaig molt ràpid, perquè ja l'ha avançat el David. El Caballos Lentos és una sèrie de 100 novel·les. Enguany surt la setena, que ha guanyat el Premi Pepe Carballo. Si no
0: set, vaig... has dit, set novel·les.
3: Set novel·les.
0: Hi ha hagut un moment que... 100, i dic, com?
3: No,
2: set novel·les. Encara
3: surt l'última que ha guanyat el Premi Pepe Carballo, és la cara B de les novel·les de John le Carré. John le Carré, on els espies són intel·ligents, sutils,
0: sí.
3: I tot és elegància, sí. I tot és una cosa així que t'has de quedar amb el subtext del subtext del subtext. Aquí són una colla d'inútils que els han apartat dels serveis d'intel·ligència dirigits per un tio molt talentós però que ja està fart de la vida, que està alcoholitzat, que no es canvia de mitjons des de 1984, o del primer mundial que va guanyar Anglaterra, que ja no ho recordo, i que està rematadament divertida. Són sèries, són novel·les molt, molt, molt divertides, que es llegeixen molt ràpid, són best-sellers de qualitat,
0: sí.
3: Que per l'estiu sempre va bé.
0: I tant. Algun apunt literari més?
2: Sí, jo molt ràpidament, tres, directament. L'Odissea, evidentment, perquè m'han regalat la traducció catalana del Pau Sabater, no l'havia llegit en català, jo sí que l'he llegit, l'editorial Gredos, sí. O sigui, és el clàssic, i pot ser, a veure, no és una recomanació pedant, és que és una recomanació necessària perquè per mi és el llibre d'estiu definitiu, no? Perquè un tio que vol tornar a casa

0: i li comencen a posar problemes. Hi ha monstres, aventures, llegida avui com si fos
1: Amazones, Amazones.
0: I després ens anem a un clàssic del novel·la negra, ho hem dit, El talento de Mr. Ripley, Patty de Highsmith. Per mi és la lectura de l'estiu necessària, sempre tenim que tornar. Sí. Pot semblar perfecta, però és molt tòxica.
2: Sí.
0: I una sorpresa que m'ha encantat, Los viejos amores, de Rosa Rivas, no sé si la coneixeu,
3: no.
0: Tusquets. La veritat és que és una novel·la negra, però no testosterònica, o sigui, parla de Barcelona, una família que investiga unida, té molta gràcia, persones grans, xarxes socials, la soledat i la ciberdelinqüència. M'ha sorprès. Podria veure una pel·lícula. O sigui, jo quan la vaig llegir sempre vaig pensar, i la veritat és que bueno, és el tipus de novel·la noir que em convé ara, no? O sigui, no és molt, no té gaire morbo, però és molt humana i molt, molt accessible. Per tant, Los viejos amores,
3: molt bé,
0: absolutament recomanable.
3: Vinga, lectures d'estiu.

0: I després que el TJUE ahir ho explicava, hagi avalat la llei d'amnistia, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a obrir el meló dels pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat a Junts per frivolitzar amb una moció de censura.
2: Nos parece que es muy relevante el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
1: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que portaran al Congrés en forma d'esmena a la totalitat a la proposta pactada entre Esquerra i el PSOE.
0: Mentre administracions i tècnics acaben de perfilar l'ampliació de l'aeroport del Prat, la remodelació de la terminal T2 agafa embranzida. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura. Eva Valenzuela és la seva directora.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: Segons Valenzuela, les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i es compatibilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
0: Ja són 14 els alumnes que haurien patit tocaments per part d'un professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
3: Els Mossos l'han tornat a arrestar després de 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
0: I ens aboquem un cap de setmana que serà marcat pels festivals musicals.
3: Sí, amb actuacions per a tots els gustos. A Barcelona, per exemple, hi ha en marxa el Bars Festival amb ell i Sebastián. Els Camins, a Manresa, amb el concert de Sopa de Cabra. El Festiuet, a Salou, amb la participació de Búhos i de Tallets. I el Festival de Cap Roig a Calella arriba al seu tercer cap de setmana amb Ricky Astley com a cap de cartell.

0: Esports, titular, avançament amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi.
0: Diumenge, ja ho saben, la selecció espanyola buscarà abordar la segona estrella guanyant la final del Mundial contra l'Argentina de Leo Messi.
1: Sí, a poc més de 48 hores pel duel que paralitzarà el planeta Terra. Tant la selecció espanyola com l'Argentina ja es troben concentrats a Nova York per disputar aquest diumenge a les 9 de la nit la gran final de la Copa del Món. Aquesta nit, rodes de premsa oficials. Parlaran Luis de la Fuente i Rodri per part d'Espanya i Lionel Scaloni i el porter Dibu Martínez per part de l'Argentina. I mentre arriben els fitxatges al Barça de futbol, la secció de bàsquet ha anunciat la cinquena incorporació, que és l'uruguaià Agustín Ubal.
0: Repassem la previsió del temps. Sembla que les temperatures ens donen una lleugera treva. David Torres, bona tarda.
2: Bona tarda. La resta de la jornada a Catalunya continuem amb les temperatures elevades dels darrers dies, amb avisos actius a l'interior i l'Alt Empordà, i aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produirà a la resta de la península, així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no de forma tan significativa. Així doncs, avui les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona i 31 a Barcelona i Tarragona, i a la nit, a aquesta propera nit que s'acosta, entre els 22 de Tarragona i els 26 de Barcelona, continuen sent temperatures molt altes durant la nit. Avui continuarem gaudint del dia assolellat amb alguna precipitació feble a la Vall d'Aran i bufa la tramuntana moderada a l'Empordà, amb ponent a la Vall de l'Ebre i algun cop de sud a la resta. Demà dissabte, sol i també amb tempestes de tarda al Pirineu, poden baixar algun grau les temperatures màximes o sense canvis i bufarà la tramuntana, però anirà fluixant al llarg de la jornada i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, David. 3:06 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.
3: 5, 6, 7, 8. Valorado. Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: 9 dies després d'haver de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard?
5: Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona més propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid, on es va produir, per cert, l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines es poden allargar encara setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
6: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, però no puc dir avui si seran 2, 3, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
5: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran reobrir portes. Són els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensen que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
7: Primer és la seguretat de les persones. Aquesta és la màxima i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar al retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
5: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
0: Ho explicàvem tot just repassant la previsió del temps, sembla que les temperatures ens donen una treva moderada i això també es nota en el foc i en el risc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 17 comarques en aquest nivell.
5: Els municipis afectats aquest divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restricció d'accés. Continuen tancats, però, el de Ribera Salada, el de Barònia de Rialb i Montmell Marmellà.
0: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
8: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat, en un any històric pel número d'incendis, minimitzar al màxim les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
0: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal. Política, l'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta, ha dit, de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia. I la segona, que el govern central, Marcos, obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat.
9: Oriol Junqueras assegura a Gavi que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez, no pas perquè confinen el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit de Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
10: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
9: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
0: Hores d'ara, Marcos, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela també de la negociació pressupostària.
9: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro

0: La consellera Parlon ha qualificat la tendència de preocupant i ha emplaçat a actuar amb polítiques transversals i d'atenció a la víctima.
1: Nosaltres volem treballar amb una millora de tot el que són les unitats de detecció de violència i agressions sexuals, que les ampliarem en breu, i sobretot en les unitats d'atenció a la víctima, que també estem amb una estratègia per poder-la ampliar al conjunt del territori, no?
0: En aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat la instal·lació de 289 punts Lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que podrà alertar situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
2: I els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir un professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments a alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14, Ricard, les víctimes que han denunciat el docent.
3: L'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació de l'ESPAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili, on feia les classes particulars. Els Mossos no descarten que puguin aparèixer noves víctimes i està previst que el detingut passi pròximament a disposició judicial.
2: En plan econòmic, Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
3: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i integració del mòdul A i l'ampliació de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer a motiu dels Jocs Olímpics del 92.
4: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que, durant les obres, mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre els taxistes i els conductors de BTC. L'associació Enjet ha concentrat una vuitantena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Volt.
3: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquests BTC continuen operant per l'àrea metropolitana amb permissivitat i en competència deslleial.
5: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones la cual le queremos pedir explicaciones a Transport, que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
3: Sesma també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament i que preveu l'eliminació progressiva del miler de BTC que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
2: I avui s'ha desconvocat també la vaga que volien fer els treballadors de la planta de Leche Pascual de Gurb a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se davant la seu central de Pascual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment els ànims. Pere Parés, bona tarda.
6: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pascual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pascual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a final de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien en col·locar alguns treballadors a Casa Tarradellas, empresa que ha comprat la fàbrica Pascual, però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer dels primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. Al comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora, reprendran les mobilitzacions.
2: En plana local, us destaquem que la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha reobert avui després de l'incident del 10 de juliol quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits.
3: L'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després de les comprovacions tècniques pertinents. Paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'accident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada

0: per compensar el temps de tancament.
1: La reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura que és emblemàtica de la ciutat. Més detalls amb la Montse Valls. Montse, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operaris treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria el gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
3: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important, com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
2: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros finançada per l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els treballs inclouen la rehabilitació integral de la passarel·la i la construcció d'una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor futurs temporals.
1: I molta atenció també als usuaris del metro de Barcelona, i és que a partir d'avui la línia 1 queda interrompuda entre les estacions de la Florida i plaça de Sants per obres de millora a la infraestructura. El tall afectarà les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i plaça de Sants fins al 28 d'agost. Per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, TMB habilitarà un servei especial d'autobús llançadora que connectarà totes les estacions afectades.
4: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
5: Descubren células madre.
6: Arranca 1995.
7: Llega la inteligencia artificial.
8: La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable.
9: Tiri, tiri, tiri.
10: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
11: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: L'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia, aquí tenim, aquí ja tenim aquí els estudis. La selecció espanyola se cita diumenge amb la història a la gran final del Mundial.
12: Sí, perquè la Copa del Món més llarga de la història, la que ha comptat amb més seleccions que mai, culminarà d'aquí a poc més de 48 hores diumenge a les 9 de la nit, amb la final entre la selecció espanyola i l'Argentina. Després d'un torneig gairebé impecable, Espanya podria abordar la segona estrella a la samarreta, mentre que l'Albiceleste, que ha superat amb patiment les quatre eliminatòries, podria reeditar el títol aconseguit ara fa 3 anys i mig al Qatar. El combinat de Luis de la Fuente farà aquesta tarda un nou entrenament al Melanie Lane Training Ground preparant el partit de diumenge, i posteriorment el propi seleccionador espanyol i el capità Rodri oferiran la roda de premsa prèvia oficial. Per part dels sud-americans prendran la paraula el seleccionador Lionel Scaloni i el porter, el Dibu Martínez. La FIFA ha designat l'eslové Slavko Vincic com a col·legiat de la final. Ni l'àrbitre, que té experiència allà a la Lliga de Campions, ni el possible joc brusc de l'Argentina preocupen a De La Fuente. Són declaracions a Televisió Espanyola.
13: No, cada uno tendrá que utilizar las armas que tenga que utilizar. Hay un árbitro que tendrá que aplicar el reglamento y obviamente no permitir situaciones o acciones que rocen la ilegalidad. No tengo ninguna duda del árbitro que nos corresponda. Tenemos que centrarnos exclusivamente en lo que podemos controlar, que es hacer nuestro juego, jugar bien al fútbol y defender muy bien como se está haciendo también.
12: Abans, però, de la gran final de diumenge, demà dissabte es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra a les 11 de la nit a Miami.
1: Més enllà del Mundial, el Barça a punt ja de moure's al mercat de fitxatges, tant en l'apartat d'arribades com en les sortides.
12: Sí, perquè fa un parell de dies que ja és a la capital catalana Karim Adeyemi, un extrem alemany de 24 anys, per qui el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros més 7 en variables. Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i signarà en les properes hores el contracte que el vinculi al Barça les següents 5 temporades. També properament es podria concretar la cessió de Marc

0: ¡Por fin!
1: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
2: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
1: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama al 900-272-272. Medishore.
3: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM.
4: Antonio, desde que vivo en la España, he hecho tanto de menos la comida italiana.
5: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
6: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos TIC Restauranti, TIC Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
7: Síguenos en nuestro Instagram, Spaghetti House Pila Seca, y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
8: ¿Te preparas un Super Bowl de frutas, semillas y colores? ¿Le haces 20 fotos desde todos los ángulos? ¿Y luego? Bueno, ¿luego te pides una napolitana de chocolate? Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad, pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
9: La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que en sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
11: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
9: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. La ciutat, amb Míriam Frank.
12: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
13: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
14: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
15: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
12: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
16: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem dedicat i de...

0: Quédate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón.
1: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés, con hasta un 40% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
3: Esto es Repsol en Escena, tu agenda para descubrir los eventos más esperados del año. Hemos vivido desde dentro Bilbao BBK Live, donde el sol de Covetamendi ha alimentado el escenario solar de Repsol. Y no ha faltado Dani Fernández con su gira por España de la mano de los combustibles Nexa de Repsol. Nos quedan muchos festivales por recorrer y en Repsol en Escena te los contamos todos.
4: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: El Museu d'Art Jaume Morera de Lleida continua amb les propostes expositives durant tot l'estiu i també amb les Nits del Morera, el cicle cultural d'estiu que omple el pati del Museu de Música, d'Arts Escèniques i de Propostes Culturals. El cicle es tancarà el 22 d'agost amb la performance de Xixi, Quan dura la meva vida. Seguirà amb la instal·lació interactiva Natura Naturans, en homenatge a Jaume Morera, a càrrec del grup Eco, que també finalitzarà amb el concert Retrats Sonors. I aquest estiu també us podeu apropar al Museu Hidroelèctric de Cabdella, que fins al 19 d'octubre acull l'exposició temporal Viure la mort, una mostra que reflexiona sobre la manera com les diferents societats han afrontat el fet de la mort al llarg del temps. Una exposició itinerant que està produïda per la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran i convida a conèixer rituals, creences i costums vinculats a aquest moment universal a través d'un recorregut divulgatiu. I també durant aquestes properes setmanes al municipi de Ponts, a la Noguera, es celebra la segona edició del Festival Zona Ponts, una proposta amb música, amb literatura i creació escènica en espais patrimonials del municipi. La següent cita, el dissabte 22 d'agost a les 10 de la nit amb el concert d'en Cambrat i el tancament el 4 de setembre amb un concert gratuït del Petit de Caleril a l'esplanada del Castell de Ponts.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Aquest estiu, quan baixi la calor o quan encara en faci més...
7: Quan siguis a la platja, al cotxe, al balcó o passejant el gos...
6: Quan vulguis entendre què passa al món...
7: O simplement desconnectar una estona...
6: A Onda Cero Catalunya encenem la brúixola d'estiu.
7: Cada vespre parlarem del que importa i també del que no sabies que t'interessava.
6: Tecnologia, criminologia, esports, literatura...
7: Mites i realitats, humor, música en directe, cultura...
6: Històries sorprenents, entrevistes i moltes preguntes, perquè l'estiu és el millor moment per descobrir coses noves des del 27 de juliol i durant tot l'agost de 7 a 10 del vespre, la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya.
4: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. Et mereixes aquesta ràdio.
8: És en nostra web i app. Onda Cero, tu ràdio.
9: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Hay planes.
1: Mira esto.
0: Que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus.
3: No veo este mundo.
0: En una sola suscripción.
4: Quédate conmigo.
0: Por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto.
6: Es brillante.
0: En un solo lugar.
7: Onda Cero Tarragona. La radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Viñas al Palau i la música catalana.
9: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Viñas amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
8: A la província de Girona, el Museu Dalí de Figueres obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
9: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aigua fort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
8: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
9: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
8: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
9: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. Noms propis de l'esport català.
10: Sara Gallego és una atleta nascuda a Barcelona l'11 d'octubre del 2000, especialitzada en els 400 metres tanques. Tant el seu pare, Xavier, com la seva germana gran, Clàudia, també s'han dedicat a l'atletisme. El 2021 va batre el rècord d'Espanya de la seva especialitat. Una sèrie de lesions li va impedir competir durant el 2023 i gran part del 2024. La Sara admet que ha conegut la part més dura de l'esport.
11: Sí, totalment. O sigui, per mi, per suposat, és la part dolenta de l'esport. I jo sempre he pensat que la vida d'esportista no és fàcil, però quan veu una lesió veig que, o sigui, òbviament, és el pitjor que pot passar i és una agonia perquè és com... Sobretot quan el meu tipus de lesió, no? Que no et posen un període, no et diuen en 2 setmanes estaràs bé. No, és una miqueta com, bueno, el que vagi saltant al teu peu, a poc a poc anem millorant, però no et podem dir un termini en concret, no? Doncs aquí es passa bastant malament perquè... Bueno, a part que físicament no estàs en el teu punt, evidentment, i veus que els teus companys doncs, van competint, estan en forma, fan marques, assoleixen les seves metes, etc. I tu estàs allà parat sense poder fer res, sobretot psicològicament és molt dur, no?
10: Sara Gallego és un dels noms propis de l'esport català.
7: Onda Cero Tarragona.

0: Por fin, con Cantizano.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: Què tal? Bona tarda. Són les 7, això és La Brúixola.
1: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Retorn sine die dels veïns i veïnes de Sant Gervasi Bonanova afectats per l'esvoranc de l'L9. Només els veïns de dues de les vuit finques podran tornar a les seves cases dilluns vinent. La resta hauran d'esperar que es comprovi que el retorn és segur. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
1: Finca a finca, fer unes cates, unes injeccions i unes mesures particulars. Quan aquestes mesures ho recomanin, ho anirem reallotjant, com ha sigut el cas d'aquestes famílies que ja poden tornar a casa seva.
0: Mentrestant, els comerciants afectats respiren més tranquils després que se'ls hagi informat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona afrontaran les despeses immediates dels negocis. És el cas del Miquel Santamarta, gerent del restaurant Sant Gervasi.
2: M'ho he rebut com un descans, no? De dir, bueno, ja podem com tornar a la normalitat. La setmana passada pensava que ja ens dirien que sí, ens van 17 dies més, i ara ja no venien cap expectativa. Però bueno, ha sigut una alegria, sí. Parlant

0: A part, però bueno, clar, encara hi ha molts veïns que els hi queden dos, tres setmanes o un mes.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
2: Més titulars d'aquest divendres 17 de juliol. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda. Esquerra Republicana està disposada a abordar la qüestió dels pressupostos de l'Estat.
3: Així ho ha dit el líder republicà Oriol Junqueras en un dia després que el TJUE s'hagi pronunciat favorablement al voltant de l'amnistia. Junqueras també ha garantit la continuïtat de la legislatura i ha criticat Junts per frivolitzar, diu, amb una moció de censura.
4: Nos parece que es muy relevante el camino hacia unos posibles presupuestos españoles. Y apelando a esta responsabilidad, nos parece extremadamente frívolo flirtear con una moción de censura o con una cuestión de confianza, obviando los que representan Vox y el PP, el riesgo que representan para la democracia liberal.
3: De la seva banda, Junts s'ha mostrat més reservat sobre la negociació pressupostària i prioritza el concert econòmic que aportaran al Congrés en format d'esmena a la totalitat a la proposta de finançament del govern.
2: Pas endavant en la remodelació de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat.
3: Aena preveu invertir més de 153 milions d'euros durant els propers 5 anys per modernitzar la infraestructura.
5: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
3: És Eva Valenzuela, directora de l'aeroport, que assegura que les actuacions no ampliaran la capacitat de les instal·lacions i que es comptabilitzaran amb l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, que hauria fet tocaments a 14 alumnes.
3: Els Mossos l'han tornat a arrestar després que 8 víctimes més hagin presentat denúncia contra el docent. Els fets s'haurien produït durant les classes particulars que impartia a casa seva. La primera denúncia es va interposar el passat 1 de juliol, però l'operació continua oberta i no es descarten més víctimes.
2: La plana cultural d'aquest divendres té els festivals com a protagonistes.
6: A mi me suena el rumbo de mi corazón.
3: Començarem parlant del 40è aniversari del Festival Peralada, que té Montserrat Caballé com una de les seves impulsores principals. Abordarem també el passat, present i futur d'aquesta cita musical catalana amb el seu director artístic, Oriol Aguilar. Com cada divendres, també ens visitarà també el Juan Torres per parlar de segones parts al cinema i acabarem descobrint totes les propostes musicals dels festivals d'aquest estiu amb la Marta Lozano.
2: Titular d'Esports, José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Lola. Lamine Yamal i Pedro Porro entrenen amb normalitat a la sessió preparatòria de la selecció espanyola de futbol abans de la final del Mundial del proper diumenge. L'Atlético de Madrid, en paraules del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gilmarín, descarta la venda de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona i es mostra molt crític amb Joan Laporta, el president barcelonista, i Agustín Ubal torna al Barça de bàsquet i es converteix en el cinquè fitxatge de la secció.
2: Volem conèixer ara la previsió del temps per demà. David Torres, bona tarda.
8: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya poden baixar algun grau les màximes o sense canvis i només queden avisos actius a la depressió central de Lleida. Aquestes temperatures pugen algun grau de cara a diumenge, però dimarts tornen a baixar i no ens afecta l'episodi d'altes temperatures que es produeix a la resta de la península. Així que de cara a la propera setmana les temperatures segueixen altes, però no tant de forma significativa. Així doncs, demà les màximes seran de 38 a Lleida, 37 a Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona i les mínimes de 26 a Barcelona, 23 a Girona i Lleida i 22 a Tarragona. Tindrem sol amb tempestes de tarda al Pirineu i la tramuntana anirà fluixant i a la resta amb algun cop moderat durant la tarda. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, David. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Vicenç Armero. Dies després que hagin hagut de marxar de casa, la majoria dels veïns afectats per l'esvoranc de Sant Gervasi a Barcelona encara no saben quan podran tornar a les seves llars. Les feines per garantir la seguretat dels edificis després de la incidència registrada durant les obres de la línia 9 del metro s'allargaran durant setmanes. Recordem que parlem de 8 blocs desallotjats, 93 habitatges, 16 locals tancats i més de 300 persones afectades. Quina és l'última hora, Ricard Jiménez? Què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Doncs que 6 dels 8 edificis desallotjats continuaran completament buits perquè els tècnics mantenen treballs de consolidació del terreny a la zona propera a la cavitat. Parlem dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid, on

0: es va produir l'esvoranc. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, admet que aquestes feines encara es poden allargar setmanes i, per tant, continua la incertesa sobre quan es recuperarà la normalitat.
1: El temps és més difícil d'estimar. Jo crec que estem parlant de setmanes, en cap cas de mesos, eh? Però no puc dir avui si seran dos, tres, quantes setmanes de treballs d'injecció. En tot cas, nosaltres el que farem cada divendres, a l'hora que anunciem quins edificis estan en condicions de tornar, actualitzarem l'estat de les injeccions.
0: La cara positiva és que aquest dilluns sí que es produirà el primer retorn. Els residents d'11 habitatges i 4 locals dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles podran reobrir portes. Són els edificis situats a la banda considerada estable pels tècnics. El govern, tot i celebrar aquesta notícia, defensa que el ritme dels retorns l'ha de marcar exclusivament la seguretat dels veïns. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
2: Primer és la seguretat de les persones, aquesta és la màxima, i està molt segurs que es podia fer aquest retorn. Podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies.
0: I en paral·lel, dues qüestions més. Per un costat, dimarts, la Generalitat aprovarà ajudes específiques per a comerciants i veïns afectats, sense concretar encara una xifra total. I d'altra banda, sobre les causes de l'incident, el govern evita pronunciar-se sobre cap hipòtesi concreta i assegura que caldrà esperar encara setmanes per conèixer les conclusions definitives.
3: Gràcies, Ricard. Una notícia, la dels ajuts, que ha estat ben rebuda per als comerciants que respiren més tranquils.
4: Sí, amb l'anunci dels ajuts i el retorn esglaonat als comerciants que ja comencen a veure la llum. El gerent del local on precisament es va trobar aquest esvoranc, Domingo Finez, explica que amb aquests ajuts aturarà l'ERTO que havia començat a tramitar. Diu que ara podrà pagar íntegrament les nòmines, o també la dentista Alba Barreras, que celebra, diu, el canvi de criteri del consistori.
5: Avui a la reunió, doncs, sembla que realment es faran càrrec de tot i que els hi facilitaran.
6: Estoy muy contento porque tenía montado el ERTE y de repente podemos pararlo y entonces pararemos el ERTE, abren un crédito de la Generalitat, entonces esto ya es un éxito.
4: Per tant, uns ajuts que compensaran les pèrdues als comerciants i permetran també pagar els sous als seus treballadors per tal que les seves butxaques no es vegin afectades per una situació provocada per una obra de l'administració.
3: L'endemà de l'aval europeu a l'amnistia, Oriol Junqueras troba urgent tancar la carpeta de la repressió per centrar-se exclusivament en altres prioritats com els serveis públics, les infraestructures o l'habitatge. I per això, perquè això passi, el líder d'Esquerra demana dues coses. La primera, que la justícia espanyola apliqui immediatament la mesura de gràcia, i la segona, que el govern central obri una negociació real sobre els pressupostos de l'Estat. Marcos Díaz, bona tarda.
7: Bona tarda, Lola. Oriol Junqueras assegura que actuaran amb responsabilitat el que queda de legislatura. Això vol dir que mantindran Pedro Sánchez a la Moncloa, no pas perquè hi confien en el PSOE, diu el líder republicà, sinó per desencallar la condonació del deute del FLAM i la reforma del finançament. Una altra raó, afegeix, és que l'alternativa és un risc per a la democràcia liberal. En aquest sentit, Junqueras ha advertit a Junts que és una frivolitat flirtejar amb una moció de censura o una qüestió de confiança. Així doncs, un cop descartat res que no sigui sostenir Pedro Sánchez, el líder d'Esquerra ha assenyalat quin és el proper pas.
8: Debemos dar respuestas concretas y reales a la gente, no solo discursos maximalistas. Y en la medida de lo posible, ayudaremos a que la Administración General del Estado tenga los mejores presupuestos posibles. Pero para ello, para que esto sea posible, el gobierno español debe creérselo. Si la operación presupuestos es algo más que una campaña publicitaria, allí estaremos.
7: Junqueras ho ha dit en una esmorzada al Fòrum Nova Economia, on ha fet una crida als juntaires per donar llum verd als pressupostos, condonar una part del deute del FLAM i aprovar la reforma del finançament autonòmic.
3: Hores d'ara, Junts per Catalunya manté el seu no a la reforma del finançament i recela de la negociació pressupostària, Marcos.
7: Sí, a l'espera de conèixer si demà els juntaires en el seu Consell Nacional anuncien o donen alguna pista del que faran, el partit està en contra del finançament singular pactat entre el PSOE i Esquerra. Critiquen que no resol el dèficit fiscal de Catalunya ni tampoc és un veritable concert econòmic. Per tot això, quan la reforma arribi al Congrés, Junts presentarà una esmena a la totalitat acompanyada d'una proposta alternativa perquè Catalunya, asseguren, tingui de veritat la clau de la caixa. Amb aquesta proposta, Junts pretén que socialistes i republicans es mullin sobre el concert, però alhora també podria ser la fórmula per no entorpir el camí del finançament singular. I és que el partit de Puigdemont podria votar únicament a la seva esmena a la totalitat, de manera que les del PP i Vox no tindrien majoria i així la reforma del finançament continuaria.

0: i la tramitació parlamentària. Pel que fa als pressupostos de l'Estat, Junts no té gaire interès actualment en seure a la taula de negociació. Primer, argumenten pels incompliments acumulats en matèria d'execució pressupostària i, segon, perquè veuen la negociació com una operació de màrqueting perquè Pedro Sánchez comenci ja la campanya electoral.
1: Gràcies, Marcos. Per cert, un últim apunt. L'Estat va invertir 1.320 milions d'euros a Catalunya l'any passat, segons dades que avui ha publicat el Ministeri d'Hisenda. Aquesta xifra representa un creixement de gairebé 30 punts respecte al 2024, però si la comparem amb la inversió executada a la resta d'Espanya, la dada no és tan favorable, i és que Catalunya només ha rebut un 8,6% de les inversions que el govern central va fer al conjunt de les comunitats autònomes.
2: Des de la Generalitat reconeixen que voldrien una execució més important, però la Conselleria d'Economia prefereix veure el got mig ple. Així doncs, el departament d'Alicia Romero ha subratllat que les inversions a Catalunya s'han gairebé duplicat respecte al 2018. Més crítics s'han mostrat des de Junts, que denuncien una asfíxia premeditada de l'Estat a Catalunya.
1: Encara que la criminalitat baixa un 7,6% el primer semestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat, la xifra dels delictes sexuals s'ha mantingut. El govern veu amb preocupació aquestes dades i entitats feministes demanen més polítiques públiques per acabar amb aquesta xacra. Odal Sant, què tal?
3: Bona tarda, Lola. S'han registrat 2.254 delictes sexuals entre gener i juny, només 3 menys que el mateix període de l'any passat. Aquesta xifra, però, és un 15,1% superior que la mitjana dels primers semestres entre 2022 i 2025. Les entitats del tercer sector consideren que la xifra és molt preocupant i demanen que es preparin polítiques públiques de prevenció i conscienciació. També insten el govern que garanteixi l'atenció a la víctima i el finançament a les associacions que donen aquesta atenció. Ho ha dit Natxell Ibea, de l'associació ADAS, a Onda Cero Catalunya.
4: Les entitats reben moltes derivacions, però després no tenim assegurada la nostra supervivència, per exemple, i per tant, nosaltres ara mateix tenim una llista d'espera de 6-7 mesos.
3: La consellera Parlon coincideix amb les entitats i prioritza actuar amb polítiques transversals i preventives. I en aquesta línia, Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat aquest divendres la instal·lació de 280 nous punts lila per garantir atenció davant l'assetjament sexual i la violència de gènere. S'han ubicat a les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. FGC també ha dit que es podrà alertar de situacions d'aquest tipus a través de la seva aplicació mòbil.
1: I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de 74 anys de Torroella de Montgrí, acusat presumptament de fer tocaments d'alumnes durant classes particulars. La investigació ha sumat 8 noves denúncies i ja són 14 les víctimes que han denunciat el docent.
2: Sí, l'home impartia classes de matemàtiques i química a estudiants de batxillerat i de preparació per l'ESPAU i, segons les denúncies, els fets haurien passat al seu domicili on feia aquestes classes particulars. Els Mossos d'Esquadra no descarten que puguin aparèixer, diuen, noves víctimes.
1: Sembla que les temperatures ens estan donant avui una treva moderada i això també es nota pel que fa al foc d'incendi forestal. Avui hi ha 33 municipis d'11 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, és a dir, en perill extrem d'incendi. Només ahir n'hi havia més de 100 de 15 comarques en aquest nivell.
2: Els municipis afectats aquests divendres es troben a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, el Baix Penedès, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Sagrera, el Segrià, el Solsonès i també la Terra Alta. D'altra banda, hi ha 196 localitats de 17 comarques en nivell 3 per perill molt alt. La millora de les condicions meteorològiques ha permès també reobrir 3 dels 6 espais naturals que continuaven amb restriccions d'accés. Continuen tancats, això sí, el de Ribera Salada, el de Barònia de Rialb i el Montvell Marmellà.
1: I és que no hem de baixar la guàrdia. De fet, Protecció Civil preveu que l'entrada de la tramuntana elevi el risc d'incendi de cara a la setmana vinent.
2: Sí, per això es manté activat el pla Infocat davant la persistència d'un perill real elevat. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, apunta una previsió d'una calor intensa la setmana vinent, però no tan elevada com la dels darrers dies. Però aquesta forta tramuntada, com dius, és el que genera aquest possible risc.
1: Malgrat que hem tingut un inici d'estiu molt complicat, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicat que la feina feta en matèria de gestió forestal ha permès reduir al màxim les hectàrees cremades i els danys personals.
5: El que hem de fer és focalitzar-nos amb els casos d'èxit que s'estan reproduint arreu de Catalunya i que ens han evitat en un any històric pel número d'incendis minimitzar al màxim

0: les hectàrees cremades i les desgràcies personals i materials. Per tant, necessitem planificar bé el país, que és el que hem fet.
1: En aquest sentit, ha destacat que el pressupost del 2026 destina la partida més alta de la història en prevenció d'incendis i gestió forestal, amb un 50% més de recursos que l'any anterior. El titular d'Agricultura ha fet aquestes declaracions durant una visita a una finca forestal privada de Cardona, al Bages, on s'estan duent a terme uns treballs finançats pel Centre de la Propietat Forestal.
2: Aena preveu invertir 153 milions d'euros en la remodelació integral de la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona al Prat, uns treballs que començaran l'any vinent i s'allargaran fins al 2031.
1: La directora de l'aeroport, Eva Valenzuela, ha volgut deixar clar que no es tracta d'un simple rentat de cara, sinó que seran actuacions, diu, importants. El projecte inclou la renovació dels espais interiors i exteriors, la reobertura i la integració del mòdul A i l'ampliació també de la zona prèvia als controls de seguretat. També preveu una nova porta d'entrada i la reorganització dels vials i els recorreguts per a vianants. Valenzuela ha comparat la reforma amb l'actuació que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992.
3: Aquest projecte, el repte que té és cosir totes aquestes evolucions de la terminal i adaptar-la a les necessitats que tinguem en quant a capacitat, en quant a qualitat, experiència del client de les pròximes dècades.
1: El que no es tocarà és la capacitat de les instal·lacions que durant les obres mantindran l'operativa habitual de l'aeroport.
2: Avui hem tingut una nova mostra del conflicte laboral entre taxistes i conductors de VTCs. L'associació Enjet ha concentrat una vuitantena de taxis davant del Departament de Territori a Barcelona per protestar per la manca de control i inspecció amb els vehicles d'Uber, Cabify i Bolt.
1: Segons ha explicat Ivan Sesma, membre d'Enjet, aquestes VTC continuen operant per l'àrea metropolitana amb permissivitat i en competència, diu, deslleial.
4: Tenemos 700 y pico vehículos con autorización urbana para prestar servicio y en la actualidad hay más de 4.500 operando, tanto con autorización interurbana como sin ningún tipo de autorización. Por lo tanto, esta es una de las reivindicaciones la cual le queremos pedir explicaciones a Transport que nos expliquen el porqué de esta situación y por qué se permite.
1: Sesma també ha denunciat que desconfien de la nova llei del taxi que s'està tramitant al Parlament de Catalunya i que preveu l'eliminació progressiva del miler de VTCs que hi ha actualment a l'àrea metropolitana. En concret, els preocupa la possibilitat que aquests conductors puguin canviar la seva llicència per una temporal de taxi de màxim 8 anys.
2: Avui s'ha desconvocat la vaga que volien fer els treballadors de la planta de l'Eche Pascual de Gurb, a Osona. Anava a tenir lloc el proper dilluns i fins i tot es planificava manifestar-se davant la seu de Pascual a Madrid, però sembla que una nova oferta de l'empresa ha calmat temporalment la situació. Pere Parés, bona tarda.
5: Bona tarda. El col·lectiu Ronda, que assessora el comitè d'empresa, ha explicat en un comunicat que Pascual té la intenció de traslladar una nova oferta als treballadors. Això hauria sigut el factor clau per reprendre les negociacions sobre la situació dels 80 treballadors afectats pel tancament de la fàbrica de Pascual a Gurb, Osona, que cessarà les seves activitats a finals de mes. Fins ara, l'alternativa oferida per l'empresa s'havia considerat insuficient. Les propostes consistien a col·locar alguns treballadors a Casa Tarradellas, empresa que ha comprat la fàbrica a Pascual. Però per oferir una alternativa a la totalitat de la plantilla, també havia de desplaçar alguns treballadors a les seves instal·lacions d'Aranda de Duero, a Burgos. Si bé contemplava donar ajudes amb la mudança i el lloguer els primers 6 mesos, el comitè no ho ha considerat una solució real. Al comunicat que han fet aquest matí han destacat que si la nova proposta no arriba o no representa una millora real, tornaran a començar les mobilitzacions.
6: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
7: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
8: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? FENIE Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenieenergia.es o llama al 900-215-470.
9: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
10: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
9: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
10: Llama al 900-272-272.

0: Perisher.
1: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: Passen gairebé 22 minuts de les 7 de la tarda. La reconstrucció del pont del Petroli de Badalona entra aquests dies en una fase clau amb l'inici dels treballs per via marítima. Les obres compten des d'ara amb una gran plataforma flotant que servirà de base per executar les actuacions més complexes de recuperació d'aquesta infraestructura emblemàtica de la ciutat. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La pontona fa 30 metres de llargada i 15 d'amplada i s'ha traslladat aquest matí des del port de Badalona fins a la zona de treball. L'estructura disposa de pilars hidràulics que es fixen al fons marí i permetran als operaris treballar directament sobre el tram afectat. Recordem que el pont del Petroli va quedar greument malmès pel temporal Glòria al gener del 2020, quan una part de l'estructura es va trencar. Segons el tinent d'alcaldia de Territori de Badalona, Daniel Gràcia, d'aquesta manera es recupera un símbol de la ciutat.
4: El que fa aquesta pontona és poder muntar el pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho, i per això és un pas molt important, com la reconstrucció va en marxa i un símbol, un orgull de ciutat, torna a ser una realitat pels veïns de Badalona.
3: Les obres de reconstrucció s'allargaran durant la resta de l'any i compten amb una inversió superior als 4 milions d'euros, finançada per l'Ajuntament de Badalona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els treballs inclouen la rehabilitació integral de la passarel·la i la construcció d'una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor futurs temporals.
2: Anem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè la seva piscina municipal ha reobert avui després de l'incident del passat 10 de juliol, quan una barreja de productes químics va provocar 17 ferits.
5: Sí, l'Ajuntament assegura que s'ha autoritzat la reobertura un cop verificades les condicions de seguretat i després també de les comprovacions tècniques pertinents. Paral·lelament, continuen les investigacions per esclarir les causes de l'incident. El consistori no descarta determinar responsabilitats i ampliarà una setmana la validesa dels abonaments d'aquesta temporada per compensar el temps de tancament.
2: I molta atenció als usuaris del metro de Barcelona, perquè a partir d'avui la línia 1 de metro quedarà interrompuda entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants per obres de millora a la infraestructura. El tall afectarà les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia, Mercat Nou i Plaça de Sants. Montse.
3: El tall s'allargarà fins al 28 d'agost i, per tal de garantir la mobilitat dels usuaris, Transports Metropolitans de Barcelona habilitarà un servei especial d'autobús llançadora que connectarà totes les estacions afectades amb el mateix horari que el metro i freqüències d'entre 4 i 11 minuts, segons la franja horària. Les obres permetran renovar la via entre Santa Eulàlia i Mercat Nou, així com millorar la catenària, la senyalització i els accessos al taller de Santa Eulàlia. A més, TMB recomana utilitzar alternatives com les línies 5, 9 i 10 del metro, els ferrocarrils de la Generalitat o rodalies per reduir les afectacions durant aquest període.
2: Gràcies, Montse. Foment del Treball s'agafa l'aval del Consell Nacional Nuclear a la pròrroga de la central del Maràs fins al 2030 per reclamar també que s'allargui la vida d'Escó i de Vandellòs. La patronal catalana defensa que això no sigui un cas aïllat, sinó que es converteixi en un punt de partida per fer una revisió rigorosa i global del calendari nuclear espanyol. En aquest sentit, Foment del Treball insisteix que la indústria necessita aquesta energia i que les decisions polítiques s'han de prendre d'acord amb criteris tècnics, econòmics i de seguretat, i no a partir de plantejaments ideològics. En successos, els Mossos han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys per cometre diverses agressions gratuïtes a Barcelona la matinada del 5 de juliol. Hi ha dos investigats més per la seva presumpta participació en els fets.
5: La investigació es va iniciar arran de la detecció de diversos vídeos en què s'hi podia observar un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diferents persones a la via pública mentre enregistraven les accions amb telèfons mòbils. El 16 de juliol es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats. Un quart implicat va declarar voluntàriament davant dels investigadors i un cinquè continua pendent de localització amb una ordre policial de detenció vigent. De moment, s'han acreditat 6 agressions.
2: Encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per insultar i amenaçar amb una ampolla de vidre trencada diverses persones que participaven en la celebració del Pride Barcelona.
5: La resta es va fer dijous. Els agents van observar que l'individu s'adreçava de manera intimidatòria a dues persones del col·lectiu LGTBI i les insultava també reiteradament per la seva orientació sexual. En un moment donat, l'arrestat va trencar una ampolla de vidre i va amenaçar les dues víctimes mentre empunyava el coll de l'ampolla. La policia hi va intervenir per evitar una possible agressió i va detenir-ho com a presumpte autor d'un delicte d'odi i amenaces.
2: I un operatiu policial a Castelló d'Empúries

0: Es ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificada, valorades en uns 800.000 euros.
1: El material destinat a la venda al Top Manta es trobava en un magatzem de la localitat. En el marc de l'operació, els agents han detingut un home de 34 anys com a presumpte responsable de la mercaderia. La intervenció forma part del dispositiu Mocopo 2, dirigit a combatre la fabricació, distribució i venda de productes falsificats. L'home ha quedat en llibertat després de passar a disposició judicial.
0: 3 minuts i arribem a 2:15 del vespre. Temps pels esports.

0: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
1: Última vegada que sentim aquesta cançó aquí a La brúixola, almenys última vegada que la sentim, si és prèvia a la celebració de la final del Mundial. José Agustín Gómez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com ho tenim, això?
2: Bones notícies, perquè ahir dèiem que Lamine Yamal i el Pedro Porro, amb unes molèsties, no s'havien exercitat amb la resta de companys. Avui han pogut participar a la sessió preparatòria abans de la gran final del proper diumenge a les 9 de la nit al MetLife Stadium de New Jersey, 82.000 espectadors de capacitat. Hi ha entrades encara.
1: Sí, eh?
2: Sí, però...
3: A quin preu? A quin preu?
2: Aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema.
3: De fet, ahir vam fer, a la redacció vam fer una porra sobre quant costava viatjar des de Barcelona fins a l'estadi.
1: Més l'entrada.
3: Més l'entrada, vols, anada, tornada i entrada a l'estadi.
1: Sí.
3: I eren preus desorbitadíssims.
1: Sí, el José ens explicava ahir, eren 8.900.
2: Sí, una agència de viatges s'assegurava, o sigui, tot, però anar i tornar sense hotel, 9.800. No, 8.900.
3: Una bogeria.
2: Sí.
1: Sí, sí, quasi res.
2: Bueno, però s'omplirà, s'omplirà.
1: Sí, sí, sí, cap dubte.
2: La FIFA ha dit avui que el descans, la mitja part, que sí, deien l'altre dia que s'havien dit mitja hora, no, serà més curta. 17 minuts, 5 més del que és habitual. Els comptes de la FIFA són 11 minuts per les actuacions de Shakira, Madonna i Justin Bieber i la resta per muntar i desmuntar l'escenari i regar la gespa. A mi no em surten els números.
1: No,
2: són molt ràpids amb les actuacions i molt ràpids amb muntar i desmuntar, o a mi no me'n surten els números.
1: No, després segur que parlarem d'aquestes actuacions amb la Marta, però em sorprèn que tants artistes càpiguen en tan poc de temps, així que el diumenge això ho haurem de veure.
3: I també saber l'estat del terreny de joc, si això tindrà una afectació.
2: Un terreny de joc que ja ha estat criticat per jugadors que han passat per aquest escenari, en partits de fases prèvies i de creuaments, que està molt dur. Amb un escenari a sobre i encara que el reguis, puguis regar res.
1: I la calor.
2: Clar, tot afecta. I l'aire, que segueix amb problemes
3: De, Canadà,
2: de qualitat,
3: no?
2: pels focs i els incendis a Canadà. Bueno,
1: veurem.
2: Ja tenim àrbitre. Te'n recordes que deien no serà un europeu, no serà un sud-americà? Doncs al final, com ja va succeir a la final de fa 4 anys, un europeu. L'eslové és Slavko Vincic. Espanya mai ha perdut amb ell.
3: Mira què bé.
1: Està bé saber-ho.
3: Està bé.
1: Molt bé, sí.
2: Per cert, la porra.
1: La porra, vinga, va.
3: Comença tu, Lola, com a editora.
1: Guanya Espanya.
3: Un resultat, Lola.
2: No, no cal.
3: No
2: guanyeu,
3: cal.
2: Campió.
3: 2-1 a la pròrroga, campió.
2: Espanya.
3: Espanya, va.
1: José?
2: Espanya.
1: Espanya, també. Va, va.
2: Vinga, dada curiosa. Números curiosos. La foto de la Mini i Messi, de la que vam parlar ahir, del nostre company Joan Montfort, que va publicar el 2007 al Diari Esport. Bé. 2007. La data de la foto, fa 19 anys. Lamine té 19 anys. Al 2007, Messi portava el dorsal 19. Ara, a la selecció, Lamine porta el dorsal 19. Quin dia juga la final?
1: El 19.
2: Val.
3: 4 casuístiques.
1: Veurem, eh?
3: Oh, són 4, Lola, eh?
1: No, no, seria complicat.
2: Una altra cosa que he vist... Si tu agafes el nom de Lionel Andrés Messi, la primera lletra de cada nom, L-A-M. Si agafes la segona, I-N-E, Lamine.
1: Mare meva, això, m'imagino que Twitter deu estar tan ple de tot això.
2: Està ple de friquis.
1: Segur, segur, segur.
2: Fent coses d'aquestes a les xarxes socials. Parlem ara del món a Can Barça.
1: Val, a veure.
2: L'Atlético Madrid... En paraules del seu conseller delegat, Miguel Ángel Gilmarín, ha tancat les portes a la sortida de Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona.
4: Mi opinió és clara, la voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: D'altra banda, el Barça ingressa 105 milions d'euros en una emissió de bons, la majoria dels inversors són internacionals, i a la secció de bàsquet, cinquena incorporació, Agustín Ubal. un jugador que va ser format al planter del Futbol Club Barcelona, 2-0-3 d'alçada, uruguaià, 22 anys.
1: Doncs José, moltes gràcies, amb ganes de saber què passa aquest diumenge i segur que el dilluns ho parlarem amb calma. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana i a gaudir.
2: Bon estiu.
1: Igualment.
5: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.

0: Aquest 2026, el Festival Peralada celebra els seus 40 anys d'història, consolidat com una de les grans cites culturals d'Europa en l'àmbit de la lírica, la dansa i la música clàssica. Al capdavant d'aquest projecte hi ha Oriol Aguilar, el director artístic del festival des de fa més de 15 anys, una figura que ha estat clau en la transformació i la renovació d'un esdeveniment que ha mantingut la seva essència, però això sí, explorant nous formats, espais i llenguatges creatius. En un moment en què la cultura afronta grans reptes, el Peralada reivindica la seva identitat, el seu compromís amb la creació contemporània i també la seva vocació internacional. Ara volem abordar aquestes qüestions precisament amb l'Oriol Aguilar per parlar sobre el passat, el present i el futur d'aquest festival. Senyor Aguilar, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, un plaer compartir una estona amb vosaltres.
0: Igualment, primer de tot, enhorabona per aquests 40 anys. Què significa personalment aquesta efemèride?
1: Doncs la veritat és que és un goig compartit a casa nostra puguem celebrar això, no? Que any rere any, des de la iniciativa privada, doncs hi ha una proposta artística d'aquesta excel·lència, perquè a l'any 1, doncs no saps l'any següent què passarà, però portem 4 dècades i penso que col·lectivament ho hem de posar en valor, ho hem de celebrar, perquè realment, si no hagués existit Peralada, en el conjunt de l'ecosistema cultural de casa nostra hi hauria un buit important, i per tant penso que la contribució està molt rellevant en l'àmbit de l'òpera, en l'àmbit de la dansa, de les arts escèniques, al Festival de les Arts, en diàleg amb les arts visuals i plàstiques. I, per tant, penso que és una efemèride per valorar, sobretot per mirar el futur també i per entendre la contribució dels festivals a la vida cultural i a la vida de les persones de casa nostra, no?
0: Precisament volia anar a aquest any 1 que comentava vostè ara per entendre una mica els inicis d'aquest festival, si ens els podria explicar, que iniciàvem aquesta entrevista escoltant Montserrat Cavaller, que està molt relacionada amb l'esperit fundacional d'aquest Peralada.
1: Efectivament, va ser Montserrat Cavaller l'inspiradora d'aquest festival, perquè ella havia cantat en unes gales prèvies i l'alma mater del festival, Carmen Mateu, amb la Montserrat van establir aquest somni que el Mediterrà, l'Empordà, hi hagués un festival d'aquest caràcter. La Montserrat viatjava, òbviament, pels festivals de tot el món i va pensar que un lloc com el de Peralada, amb aquests jardins, amb aquest patrimoni monumental, el castell, era un lloc únic, i així ha sigut, molt emblemàtic, per construir un imaginari de futur, no? Va convèncer Carmen Mateu i així va començar. De fet, la Montserrat va estar molt vinculada, regalant moltes primícies de les seves redescobertes de repertori i patrimoni musical en el festival, i va ser la gran ambaixadora. I això explica aquest festival Constel·lació de Veus, en els noms més grans de la lírica i de la dansa, perquè Rudolf Nureyev, el mític ballarí, també havia ballat a Peralada, i això ha construït aquest imaginari de la màxima excel·lència artística, si és possible dir-ho així, no?
0: Què creu que diferencia el Peralada d'altres grans festivals europeus?
1: Sí, jo crec que Peralada té una personalitat única en relació als grans festivals, que és aquest esperit d'anfitrió que té la casa i que fa que els cantants, quan venen, els ballarins quan venen, els directors de teatre quan venen, senten com un quelcom que no troben enlloc més. Normalment els festivals són festivals que són promoguts per equipaments públics, administracions, amb molta cura, amb molta professionalitat, amb molta estima, però el fet de que sigui una família que fa d'anfitrió, tot aquest caràcter, i sobretot l'equip del festival, que és un equip que ho porta a l'ànima, a la samarreta, i això fa que hi hagi una mostra molt especial. Per tant, el que ha vingut a Peralada sempre en parla bé, fa d'ambaixador pel món, perquè hi ha algú molt únic que no es troba a altres espais d'altres festivals. Jo crec que Bàsicament és això. És algú com molt, amb molta personalitat, amb molta proximitat, amb molt de carinyo.
0: Li volia preguntar per aquests últims 15 anys en què vostè ha estat director artístic i que s'han estat explorant nous formats, perquè s'ha fet una aposta per les produccions pròpies, per als encàrrecs també artístics. Per què? D'on sorgeix la necessitat d'obrir, no?, aquest front, i per què és tan important assumir aquest risc?
1: Doncs, primer hi ha una lectura, que és que els festivals, per se, festival vol dir moment de trobada, moment de festa, moment de celebració, a l'estiu és molt propici, però festival com a concepte també és la descoberta, la innovació, un camí de la mà, no espectacles que ja has vist durant la temporada, per tant, innovació, i aquí és on entra la dosi de risc necessària, no? I l'esperit de festival hauria de portar sempre aquest cuny, aquest segell, i no ser només exhibidors del que la indústria ens ofereix, diguéssim, per programar. I, per tant, aquí és on neix tot el projecte que Peralada ve fent des dels seus orígens, de creació pròpia, de producció pròpia, d'innovació, de cridar els noms importants del teatre perquè facin òpera per primera vegada. I aquest és el corpus, el core, que ha fet que Peralada sigui tan diferent, on el públic ens ha acompanyat esperant la descoberta amb aquest punt d'aventura en comú, i en vegades que surt bé i en vegades que no surt tan bé, però aquí també està la gràcia d'un festival que va de la mà dels artistes i del públic per provar, per descobrir i per avançar junts, no? I amb això Peralada, doncs, ha tingut una entitat pròpia important, deies les produccions Quilòmetre Zero, que a més construïm amb esperit empordà, amb esperit de proximitat, amb els industrials del territori, la internacionalització, perquè procurem, doncs, sortir de casa, que se'ns conegui pel món, portar els artistes emergents a casa nostra, els compositors amb els que apostem i els hi fem encàrrecs de nova creació. I això és el que genera un imaginari propi que fa que genera comunitat i sobretot deixa petjada. És a dir, quan baixa el taló, no tindria sentit, seria imperdonable que hagués estat algo tan efímer. I per això és molt important, doncs, les coproduccions, que giri, que es vegi pel món, que s'enregistri i que tingui una difusió molt més enllà del espectador que viu en el festival una proposta, no?
0: Li volia preguntar per al públic i per la seva evolució en els darrers anys. Les noves generacions s'interessen per la música clàssica i per l'òpera?
1: Aquest és un punt realment desafiant, perquè en el cas de Peralada sí que hi ha una tradició familiar de pares a fills. Amb la dansa, per exemple, és molt més transversal, molt més comunitari, amb molta més diversitat. En el cas concret de la música clàssica i l'òpera, és un repte global que no només té Peralada, i que la manera d'exhibir un concert amb un posat molt tradicional, on el públic està a una banda, l'orquestra està dalt d'un escenari, això genera una mirada molt clàssica que algunes vegades aixeca barreres, i que entre tots estem treballant perquè això se superi. És veritat que hi ha un gap o hi ha un impàs en el moment de l'adolescència i la joventut, i després el públic que en projectes educatius i familiars ha provat la música clàssica, l'òpera, en la infantesa, després es reenganxa passada l'adolescència, per dir-ho d'alguna manera, o la joventut. I això és global a tot el món. Llavors el que hem de fer és veure com seduïm els joves perquè ja s'hi quedin. Hi ha moltes propostes a nivell global de nits especials per joves, i aquí tenim molt de camí a fer.
0: Com treballaran per seguir aquest camí i perquè el festival cada cop sigui més accessible, però sense perdre l'exigència artística que té el Peralada de per si?
1: Sí, amb això jo penso que és la nostra obsessió, és anar evolucionant formats, anar evolucionant comportaments, anar evolucionant el concepte de festival sempre de la mà del públic i dels creadors. Per tant, no generem propostes disruptives o de ruptura, sinó que avancem amb el públic. I en aquest sentit, doncs, parlar d'aquests últims anys s'ha reinventat moltíssim, ha generat moltes propostes amb espais diferents, en formats de proximitat, i això ha vingut per quedar-se. Per tant, jo penso que el públic del nostre festival, que en un cert sentit era un públic molt clàssic en quant a gustos i estètiques, penso que ha evolucionat amb nosaltres cap a un punt de modernitat, de transversalitat, i que ara el públic ja espera de nosaltres que els fem propostes innovadores i que no es conformaria en veure propostes molt clàssiques, com potser passava abans. Per tant, bueno, penso que és un camí necessari perquè no siguem només programadors, sinó que siguem estímul a la descoberta i que junts, des de la cultura, contribuïm a això, a fer avançar la humanitat.
0: Precisament li volia preguntar per aquesta qüestió, perquè vostè en diverses ocasions ha reivindicat els valors europeus associats a la cultura. Com creu que es poden defensar precisament aquests valors a través de l'art?
1: Doncs jo penso que en un món global amb tants desafiaments, amb tants conflictes, amb un món que genera cada vegada més desigualtats, la cultura i l'educació són l'eix bàsic, perquè si no enfortim això, el diàleg cada vegada serà més complicat. I penso que totes les iniciatives d'injectar les arts a la cultura, a l'educació, són essencials, perquè fer viure en els sistemes educatius, en els programes educatius, més enllà del que és curricular, el fet transformador de les arts, penso que és essencial per a les escoles, pels instituts. Nosaltres tenim un projecte, que és el Campus Peralada, que és el que estimula la descoberta de les arts als joves de l'Alt Empordà. I això ho portem des d'escoles rurals de 5 alumnes fins a la xarxa d'instituts. I això durant l'any acadèmic i després de l'estiu amb el projecte del Campus Estiu, on els joves talents de l'Empordà treballen, coneixen, fan la descoberta amb els grans referents internacionals de les disciplines per les quals ells es preparen. Però això ho fem amb molta convicció perquè, per exemple, és un projecte que vam començar després de la pandèmia i que portàvem als instituts perquè hi hagués una redescoberta del contacte de les persones, un respecte pel cos, per la diversitat. I quan portem aquests projectes, la relació dels alumnes a l'aula canvia radicalment. Hi ha un abans i un després de quan generem a l'aula aquest projecte. I és una bona prova, una bona mostra de com la cultura i les arts poden canviar les relacions de les persones. I parlaves d'Europa, nosaltres el fet de ser un festival tan fronterer, per dir-ho en termes tradicionals pre-Unió Europea, és a dir, som el festival més francès, podríem dir, de casa nostra, perquè estem a tocar, sempre hem tingut aquesta mirada europeista, europea, ho fem amb molta convicció. No

tindria Europa sense el fet festival? Europa és la cuna dels festivals, després aquest concepte s'ha extès per tot el món, però no entendríem la cultura europea sense el que

0: A mi m'agradaria anar una miqueta cap al futur. Com s'imagina el Peralada d'aquí 10 anys, per exemple?
1: Doncs el Peralada d'aquí 10 anys jo me l'imagino com un espai de pont, de diàleg amb xarxa, amb festivals del Mediterrà, festivals europeus, on a través dels projectes que fem amb joves, que estimulem, que premiem, doncs cada vegada tinguem una xarxa de produccions amb el segell Peralada, doncs que siguin referents i que hagin portat a les joves compositores, als joves directors d'escena, als joves cantants, als joves ballarins de casa nostra, doncs arreu del món, i que Peralada sigui això, una cuna de residències artístiques, i que la nostra contribució sigui, evidentment, el goig del públic que ens acompanya, però sobretot ser la incubadora dels projectes transformadors i transcendents. M'ho imagino així.
0: I esperem que es compleixi aquest desig del director artístic del Festival Peralada, Oriol Aguilà. Moltes gràcies, molt bona tarda i bon estiu, que vagi molt bé, enhorabona.
1: Moltes gràcies, bon estiu, una abraçada.
2: Para miles de niños hospitalizados, así suena un día cualquiera. Colabora con Mamás en Acción y ayúdanos a decir adiós a la soledad. Mamás en Acción, para que no haya ni un niño solo en los hospitales. Dona en mamasenacción.es.
0: Hem parlat ara de música, després tornarem a repescar el tema, però jo volia llançar la pregunta a l'aire, que és: les segones parts, sí o no? Són bones o no ho són? Juan Torres, bona tarda.
3: Doncs aquí estic jo per respondre aquesta pregunta.
0: Perquè, aquí vaig.
3: Els meus col·legues i jo, mira, justament una de les pel·lis de les que parlarem avui és una segona part, i vam entrar en debat sobre si era millor que la primera o no. I llavors he fet avui un llistat de tres pel·lícules que són tres segones parts, per demostrar-vos que segones parts sí que són bones.
0: A veure, tu què opines, Ferran?
4: Estem parlant de segones parts o segones oportunitats?
3: No, jo aquí no entro.
0: A veure, poden ser sinònims o no? Això ja ho deixem a mans de cadascú.
3: Si et serveix de consol, t'he de dir que he trigat a trobar segones parts bones.
4: Segones parts bones, exacte. És la norma de l'excepció.
3: Exacte.
0: A veure, anem a analitzar-ho, a veure si nosaltres ens semblen bones o no. Propostes, Juan.
3: Doncs mira, la primera és justament la pel·lícula que amb els meus col·legues vam estar debatint, perquè vam veure la 1 i llavors, de forma improvisada, cadascú ha vist la 2 perquè ens va agradar molt la 1, bueno, ja l'havíem vist, vull dir, perquè és un clàssic, i vam entrar a debat, i és una pel·li de l'any 1974 de Francis Ford Coppola, i és El Padrino. Evidentment, El Padrino 2. Jo crec que és una de les sagues on ja aquest debat està més obert, d'alguna forma, perquè, clar, jo crec que qui més qui menys pensa que la tercera és la pitjor, sent una obra mestra, evidentment, però qui més qui menys ho pensa. Però clar, entre la 1 i la 2, que les dues són de les coses més espectaculars que ha vist al cinema, doncs està clar que hi ha debat. De fet, jo era...
0: Perdoneu el singlot.
4: Increïble. Hi haurà segona part, haurà segona...
0: Esperem que no.
3: De fet, jo era dels que pensava que El Padrino 1 era millor. Però ja amb el temps que l'he tornat a veure, jo crec que he madurat i he canviat la meva mentalitat, i em trobo més atraient la segona part. Si a la primera part vèiem com funcionava aquesta màfia, aquesta família Corleone i la baralla entre les màfies, que és una cosa que estem acostumats a veure, en aquesta altra... El que ens centrem sobretot és, Coppola ho va fer de forma magistral, hi ha un muntatge en paral·lel. Per una part tenim com arriba Don Vito a ser el padrino, i d'altra banda, és a dir, com és l'ascens de Don Vito de ser ningú, de ser un immigrant que ve d'un poble de Sicília fins a ser el capo de la màfia, i d'altra banda tenim el descens de Michael, del seu fill, des de ser el capo de la màfia fins a ser una persona paranoica que s'obsessiona amb la feina, no? D'alguna forma, el que a la pel·li es tracta és... veiem com el Vito, al ser el creador i a l'estar en contacte i haver crescut des del no-res fins a ser el jefe d'aquesta màfia, d'alguna forma es guanya la confiança dels veïns, hi ha una relació...

0: gairebé de, pues, d'amistat amb tota aquesta gent a la que li fa favors. Ho veiem a l'inici de la primera pel·li, quan el bateig d'un dels seus nets, doncs tothom comença a demanar-li favors i ell els tracta d'una forma, doncs, gairebé paternal, d'això de padrino. Doncs els diu, bueno, no et preocupis, jo et donaré això, jo t'ajudo a no sé què, o jo parlaré amb no sé qui. I en canvi veiem en contraposició al Michael, que no és que, vull dir, ell és que era un outsider, vull dir, és de la família perquè porta el cognom,
1: sí.
0: Però la intenció del pare i la seva pròpia era no tenir res a veure amb aquesta família. Vull dir, ell renegava d'aquesta part de la seva família. Fins i tot el seu pare li deia que volia que fos un home recte, que fos senador, que fos... vull dir,
1: s'allunyés, diguéssim.
0: Exactament. Llavors, jo crec que al tenir-ho des de fora, ho veu més aviat com una empresa. No? D'alguna forma es converteix en un CEO en comptes d'un padrino. I és paradògic, perquè com que s'ho pren d'aquesta forma, com una empresa, com un objectiu, oblida...
1: El vincle...
0: Exactament, la família.
1: El vincle emocional, diguéssim.
0: Exacte, la família, que al final és el més important. En aquesta pel·li, pues, no hem d'oblidar que és la part on acaba... doncs, bueno, no faré spoilers perquè és una pel·lícula de l'any 74, em sap greu, però... acaba ordenant l'assassinat del seu germà.
1: Sí, sí.
0: Vull dir, és totes les normes en contra de la família, doncs ell les trenca perquè, d'alguna forma, el personatge s'ha menjat el Michael, no?
1: Ell mira pel bé de l'empresa, en aquest cas, com comentes, que no pas pel bé de la família.
0: Exacte, i de fet, hi ha algun moment en què encara ho aguanta, que li diu, mentre estem a mà viva, no t'acerques a mi. Mm-hmm. Però el moment en què la mare mor, doncs ja no hi ha aquesta barrera.
1: No, aquesta, exacte.
0: Sí. I llavors trenca i
1: s'empodera encara més.
0: Exacte, i trenca també al cap, vull dir, és que es queda sol. L'última imatge és un flashback de quan estan al sopar, de quan eren joves i ell encara estava fora, és un flashback, i quan ell estava encara fora de la família i es queda sol al sopar familiar, i realment és la definició del que està passant, perquè es queda sol dintre de la seva família, vull dir, té un munt de gent al seu voltant, però ningú és el seu germà, perquè en realitat o estan morts o l'odien. Mm-hmm. Llavors, fins i tot la seva dona acaba abandonant-li.
1: Sí, sí, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: És un descens als inferns. I en comptes de veure el seu germà Fredo com el que és un tio dèbil, en el sentit de que no és el Sonny, que era el que anava a heretar la família, ni és ell que té aquesta mentalitat, sinó que el Fredo és un tio dèbil en el sentit mental, sinó que es deixa enganyar, que...
1: Manipulable.
0: Exacte, és un tio manipulable, i el Michael, en comptes de veure'l d'aquesta manera, el mira amb despreci, que és com una cosa horrible dins de la pròpia màfia. I llavors, tal. A mi el que m'agrada d'aquesta pel·lícula és que ens permet entrar dins del cap del Michael més, i no centrar-nos tant en les històries que hi ha de baralles de màfies, de bandes, que també existeixen,
1: sí, sí,
0: però que queden en un segon pla comparades amb, doncs, els moments de drama familiar o de drama interior que pateix el Michael. És una pel·lícula que jo estic segur que el 60-70% de la gent que ens escolta ja l'ha vist, però que de veritat jo crec que l'hauríem de tornar a veure de tant en tant, perquè, com a mínim a mi m'ha passat, quan la tornes a veure i tu has canviat, la pel·li canvia amb tu, no? I clar, jo recomano molt revisar aquesta pel·lícula.
1: Primer per veure-la una segona o una tercera vegada, i després per la maduresa que tu has agafat a la vida.
0: Exacte.
1: També canvia la teva perspectiva de certes coses i certs ítems de la pel·lícula, i maneres d'actuar i de pensar, i de com ell interpreta la família o no.
2: Clar, sobretot és el que anava a dir, quan es toquen temes com són la família, mm-hmm, que és una qüestió sobre la qual segur que la nostra mirada evolucionarà sí o sí, perquè durant la vida anem passant per la família assumint rols.
1: Exacte.
2: Diferent en funció de l'etapa vital en què ens trobem. I és una mica el contrast entre una família que es desfà i aquesta idea de la família italiana, mm-hmm, la gran taula, el cap de taula i aquella unió, no?
0: Mm-hmm.
2: El Padrino 2 és la primera, segona part que,
0: exacte,
2: ens proposes. En tens dues més.
0: Ara anem a la segona part, i és una pel·li de l'any 1990 dirigida per James Cameron, i és Terminator 2. Hem canviat de música absolutament,
2: sí, sí.
0: L'altre dia em passava amb un amic que justament estàvem parlant d'aquest tema de segones parts, i jo estava buscant pel·lis per portar aquí, i de cop vaig pensar, clar, Terminator 2, i li vaig dir, què et sembla Terminator 2? I em va dir, és que jo quan penso en Terminator... em ve al cap la 2, no recordo la 1. Uh-huh. I crec que és una cosa bastant habitual, perquè Terminator 2 desbanca absolutament Terminator 1, sent que Terminator 1 és una pel·lícula bastant normaleta. El que passa és que hi ha un salt qualitatiu incommensurable. Vull dir, si Terminator 1 és gairebé una pel·li de sèrie B molt ben feta per James Cameron, Terminator 2 en aquell moment va ser la pel·lícula més cara de la història. Estem parlant de 100 milions de dòlars. Per fer-nos una idea, l'Odissea de Christopher Nolan,
1: que
0: ara mateix...
1: Que s'estrena avui.
0: Que s'estrena avui, són 250 milions. Vull dir, perquè veiem una mica com han canviat...
1: Home, és que Christopher no s'està per tonteries, eh?
0: Sí, però d'alguna forma James Cameron va ser el Christopher Nolan de l'època, perquè era aquell tio que era capaç de moure produccions tetramilionàries i que fossin rentables, perquè després venia de fer, si no m'equivoco, Alien 2, que també és molt bona, després va fer Titanic... Avatar, vull dir, és aquest home que s'enfrontava a aquests gegants d'aquestes produccions increïbles. Doncs és superinteressant que aquest director comencés fent una pel·lícula de baix pressupost i sapigués adaptar-se i adaptar la pròpia pel·li al que una pel·li de 100 milions demana, no? Uh-huh. Ell va entendre que en aquell moment, als anys 90, el que estava en auge era el CGI i les com es diu? Les efectes especials, uh-huh. i va apostar una milionada en portar els millors efectes especials. Fins i tot va crear tècniques noves que s'han utilitzat després. Vull dir, el morphing, que és això de que una cara es transforma en una altra, que ara ho tenim tan assumit, ho va crear James Cameron per fer aquesta pel·lícula. Vull dir,
1: al final el temps li va donar la raó.
0: Absolutament.
1: Va apostar i va guanyar.
0: I ja també entrant en la pròpia pel·lícula, el que fa és una segona part que no nega la primera, però que alhora amplia l'univers. Si a la primera teníem la clàssica història de l'home contra les màquines, en aquesta el que trobem és... que el dolent de la primera pel·lícula es transforma en el bo d'aquesta, perquè tenim el John Connors, que és aquesta persona que en un futur doncs serà el líder dels humans contra les màquines, i les màquines han enviat el T-1000, que és un robot per matar-lo quan és petit i així que no pugui liderar la rebel·lió, i els humans envien el T-800, que és el Schwarzenegger, per protegir-lo. No? I és un argument que realment... tot i ser original, no és una cosa que no haguem vist mai, vull dir, clàssica història de viatges en el temps, però que en realitat està superben fet, perquè si us hi fixeu, el John Connor, que és aquest nen, no ha tingut mai figura paterna, i en el moment en què apareix el Schwarzenegger, gairebé es converteix en un pare, però hi ha una relació dual entre ells, de la qual un aprèn de l'altre i l'altre aprèn de l'un, perquè el John l'està ensenyant al robot, al Terminator, a ser un humà, i li ensenya a xocar la mà, al famós Hasta la vista, baby, que diu al final, doncs li ensenya el John Connor, tot això. I d'altra banda tenim el procés invers que està fent la mare obsessionada amb que ha de cuidar el seu fill, poc a poc va perdent la humanitat i es va transformant gairebé més en un robot que el propi Terminator, no? I aquesta història de creixement entre les tres parts, que és supercomplicada de fer, perquè trobar aquest balanç sense quedar passat, perquè no pots transformar el Schwarzenegger en un humà...
1: amb sentiments, emocions... No.
0: Sense passar per la casilla de salida, vull dir, no és possible.
1: No.
0: Igual que no pots transformar a la Linda Hamilton en un robot, en una mare sense sentiments, perquè té sentiments pel seu fill. Però llavors, aquestes inversions de papers estan fets, vull dir, estan cuidades fins a l'últim detall, no? Mm-hmm. I com en realitat tota la pel·li. La banda sonora que estàvem escoltant de Guns N' Roses va ser una petició de James Cameron, que no estava aconseguint que li deixessin els drets, fins que va intervenir el propi Arnold Schwarzenegger, que va parlar amb Axl Rose i li va dir: mira, si us plau, m'agradaria que se'n poguéssiu deixar els drets d'aquesta cançó. I
2: llavors sí.
0: Evidentment, a mi...
1: Menys mal que ho va aconseguir per les bones, perquè...
0: Per
1: les males, jo...
0: A mi si Schwarzenegger em diu...
1: Em demana qualsevol cosa, jo...
0: Dame tu moto i tu chupa de cuero, jo... Tot teu, nen, tot
2: totalment.
0: Teu. I la pel·lícula està cuidada fins a l'últim detall. És una pena que després la peli, o sigui, la saga acabés on va acabar i desbarrés fins als punts on han acabat aquesta peli, però Terminator 2 jo crec que ja ha entrat en aquest Olimp de pel·lis que es van marcar una època, perquè al final quan pensem en pel·lis d'acció, de ciència-ficció, de viatges en el temps, Terminator ve, i no ve Terminator, ve Terminator 2.
1: Exacte.
0: Vull dir, ja és una millora substancial de la primera. Jo, de fet, tenia dubtes sobre incloure o no aquesta pel·li, però és que, no sé, jo crec que tothom d'aquí, quan pensa en Terminator, pensa en Terminator 2.
1: Sí, totalment.
2: I l'última, En vam parlar fa relativament poc de la primera

0: Mira, on diria, però és que és veritat que la segona és bona.
1: Jo tinc un debat, amb això, però per mi no hi ha debat possible. Estem parlant d'una pel·li de 2004 de DreamWorks i és Rectors.

0: Una, la meva banda sonora preferida de la història, Accidental in Love, sí, de Counting Crows. L'any passat a l'Spotify va ser la, de les cançons que més vaig escoltar.
1: Hòstia, Juan.
0: És que està molt bé.
2: No, és un temazo, és un temazo.
0: Per posar-te a la dutxa de bon matí i et aixeques amb, clar, aixeques amb una cara... No,
2: de banda sonora de Rex, vale, que és de la U, la de I'm a Believer.
0: Sí, també, també.
1: Boníssima, sí, sí.
0: És que aquesta pel·lícula va ser generacional, és una cosa espectacular.
2: Sí, sí, sí, totalment.
0: I a més, és una cosa que intentem parlar a vegades quan parlem de pel·lis d'animació, que la gent pensa que és una pel·li de nens.
1: Sí.
2: Tot pent, no, eh?
0: Clar, és una pel·li que agrada als nens, és evident, sí, perquè sí. Al final nosaltres, quan jo, 2004, tenia 7 anys, doncs... Pues,
1: la miràvem i ens agradava.
0: I ens encantava. Però, ara d'adult, la puc tornar a veure, i de fet l'he tornat a veure,
2: sí, sí.
0: I és un espectacle.
2: No, no ens amaguem.
0: És un espectacle. Mm. Aquesta pel·li m'encanta. M'encanta perquè fa una cosa que és que si ja la primera el que feia era subvertir aquestes històries d'amor i els contes clàssics i aquestes fàbules, aquesta fa una cosa diferent, i és... Jo crec que respon a la pregunta de què passa després del Fueron felices y comieron perdices, no? Perquè, d'alguna forma, quan troben l'amor és la part fàcil. La part difícil és mantenir-lo.
2: Mantenir-lo.
0: I jo crec que aquesta pel·li tracta d'això, de coses tan mundanes com quan et presenten a la família de la teva
2: Fiona.
0: Xicota i no us porteu bé.
2: Sí, sí.
0: O que apareix un ex de fa 30 anys. Vull dir, és aquestes coses que
2: passen.
0: Que passen i que, evidentment, també passen a Muy Muy Lejano.
2: Clar.
0: I d'alguna... A mi m'agrada, perquè vaig tenir una reflexió pensant en això, i és que si realment els contes el que servien era per explicar doncs perills i per aconsellar a la gent jove i als nens de no t'hi fiquis al bosc a les 12 de la nit, compte que els jocs són dolents, uh-huh. Totes aquestes, que ara no tenen sentit, en realitat és rec el que està fent és reconvertir aquesta fórmula i dir, vale, pues està molt bé que trobis l'amor, però lo difícil és mantenir-lo. Vull dir que d'alguna forma la part clau del conte es manté, que és els xavals que en un futur seran adults explicar-li els perills i les pors que poden tenir. O sigui, em sembla més conte això que no pas Caperucita Roja, perquè ara mateix doncs potser no té tant sentit aquestes coses, no?
1: Sí, que et parlen de coses que no són tan probables, que trobis un llop a tal lloc i que vingui a vestir-se de la teva àvia, no?
0: Escolta, que està molt bé, i ara si em passa ja sé què fer. Però és més probable doncs, que quan estigui en una relació de cop apareixi un ex de fa anys o que no em porti del tot bé amb la meva família política o coses aquestes. I em sembla supervàlida. I d'altra banda, la pel·li està superben feta perquè aconsegueix, primer de tot, està ple de referències a altres pel·lícules, a la vida real, a coses increïbles que, evidentment, als nens ni clar. Els hi va ni els hi ve, però que tu flipes...
2: Clar, clar, clar, és això, t'anava a dir...
0: I també té l'humor de nens, de l'asno actua com aquesta alivio còmico que jo sí, quan era sí. Un nen doncs, m'encantava, i a més el doblatge en espanyol està superben fet.
2: Molt ben fet.
0: Està superben fet. I llavors aconsegueix aquest balanç d'agradar als adults i agradar als nens. No sé, com ho veieu vosaltres?
1: Sí, no, és una pel·lícula que es gaudeix moltíssim, com deies, vista després, com d'altres que has comentat mm-hmm. també durant la temporada, que la pots veure amb ulls de nen i després amb ulls d'adult i descobreixes moltes coses. Que et fa reflexionar, però que també et deixa amb un bon cos. Mm-hmm. I això també, mm-hmm. també s'agraeix.
2: I a més, és una pel·lícula que sí que té la continuació de la Shrek 1, diguéssim, Shrek 2 té la continuació de la Shrek 1, però... són trames totalment diferents, és a dir, ho has comentat tu. La primera és diguéssim, treure el mite d'això, de les fàbules, dels contes, i la segona part, més enllà d'això, de com mantenir tot això.
0: Sí, sí, sí.
2: És que són dues pel·lícules que tenen la continuació, però són totalment diferents una de l'altra, i això fa que puguis veure la 1 i puguis veure la 2, pensar que són pel·lícules diferents, tot i que sigui la mateixa producció.
0: Sí, sí, sí, i al final és que si us hi fixeu, és una trama adulta envoltada d'un envoltori d'infantil, però que l'amor és una... o la parella, l'amor en parella és un treball constant, és una feina constant, vull dir, això és una cosa que és un argument realment adult, i el que està sí, fent sí. DreamWorks és donar-t'ho amb el gato sí, sí. con botas i...
2: I el tema de l'amistat aquí també,
0: també.
2: La fidelitat de l'asno més rec, l'aparició del gato con botas, un amic que pot aparèixer més en sí, sí. l'edat adulta i també t'ajut fa un cop de mà...
0: El no encaixar en una realitat social, perquè...
2: Exacte.
0: Tot, vull dir, són coses super...
2: El prejudici sí. que,

0: tothom a la primera pel·lícula que cas, cap a rec, vull dir, són...
1: Fixeu-vos la quantitat de coses que estem traient d'aquesta pel·lícula i podríem entrar també en els canvis...
2: Els aspectes físics...
1: Exacte, el canvi que fa la Fiona per estar amb l'Rec i l'Rec li torna sent que ella no ho ha demanat, aquests conflictes interns, vull dir, és que és una trama adulta que als nens els hi flipa i que a mi em va flipar i que per això jo crec que la 1 està molt bé, inclús la 3 et podria argumentar que és salvable, però per mi, com la 2, és que no hi ha una pel·li igual.
0: Sí que és veritat que després ja van començar a baixar.
1: Sí,
0: Navidad, totes aquestes subtrames.
1: Per mi la 3 que... encara aguanta, però la 1 i la 2...
0: Home, és que realment és difícil aguantar 3 pel·lícules i que les 3 siguin exitoses. És,
2: sí, és un perill
0: complicat,
2: també,
0: A no ser que sigui una saga.
1: Sí, jo l'única que ho he vist...
0: Harry Potter ja ni t'explico.
1: Sí, l'única que ho he vist així de saga que s'aguanta les 3 pel·lis, jo crec que és Toy Story, que les 3 aguanten molt bé.
0: Pirates del Caribe, potser.
1: Indiana Jones aguanta molt bé,
0: jo crec que sí.
1: Però fixeu-vos que hi ha un moment en què desbarren totes aquestes, perquè Indiana Jones, la partida de la tercera, les 3 primeres estan molt bé, la quarta, bueno, i la cinquena ja ni te digo...
0: Acaben les idees també, clar. Ja saps com acabarà.
1: Toy Story ara ha tornat, però va tenir moments de... aquello era tal. La mateixa Terminator que hem dit, les dues primeres estan molt bé, la tercera...
0: El Padrino igual.
1: El Padrino, la tercera és una mica pitjor, però sí que és veritat que s'aguanta molt bé, però jo crec que si haguéssim tret una quarta o una cinquena, que no vindria el cas, però no aguantarien el nivell.
0: La gent aniria a veure-la.
1: Evidentment.
0: Però sortiria amb mal sabor de boca.
1: I aquest és una mica el problema del cinema actual, i és que no sabem deixar anar. No sabem deixar anar les sagues quan les hem deixar anar. Però espero que alguna d'aquestes pel·lis us hagi entrat ganes de veure-la. Jo, evidentment, si no heu vist alguna d'elles, les heu de veure. Però...
0: A mi em sap greu, però la següent pel·lícula que veuré és Odissea.
1: Bueno, està molt bé. Vull dir, jo també tinc moltes ganes de veure-la.
0: Amb el reparto que tenen...
1: 250 milions, eh?
2: Que ha de ser bona.
1: 250 quilos. Bueno, o no, eh? Ens hem menjat... Ens hem menjat pel·lis dolentes amb més pressupost, eh? Però...
0: Yeah. Ara s'ha de tirar un bon cinema on veure-la.
1: Sí, és que només hi ha 40 al món on es pot veure exactament com ell vol, eh?
0: L'Ola i jo abans ho parlàvem a redacció, amb altres companys també de redacció, que aquesta pel·lícula està dissenyada per certes pantalles i Espanya crec que no té cap.
1: No, sí, a l'IMAX. A l'IMAX del...
0: Però també té els mil·límetres de pantalla?
1: En principi crec que sí, que és una d'aquestes que entra. Ostres. Jo és el que havia sentit, que de fet a Espanya no sé si és l'única o... Bueno, igual m'equivoco, eh?
0: Jo havia llegit el França, però el menys lloc proper, diguéssim, de Barcelona era França. Però bueno, igual...
1: Tampoc tinc tantes ganes, t'he de dir. Ja me la veuré retallada, però...
2: Això cadascú ho haurà de veure i, si no, les plataformes que facin
1: el que puguin.
2: El que puguin després. Doncs repassem, El Padrino 2, Terminator 2 i Shrek 2, les tres opcions d'avui del Juan amb les segones parts. Última part d'aquesta brúixola serà Juan el divendres vinent.
1: El divendres vinent.
2: Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.
1: Cap de setmana.
3: Vigor, toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
4: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
5: Parece sencillo, pero se tarda meses.
4: ¿Cómo?
5: Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
7: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
7: Llama al 900-272-272. Medisure.
8: L'actualitat de Catalunya
9: sempre va amb tu.
8: Entra a OndaZero.es
9: /Catalunya.
8: Posa't al dia del que passa a prop teu i també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaZero.es /Catalunya.

0: Aquests dies ja anem acomiadant algunes de les persones que ens acompanyen durant la temporada, perquè la brúixola s'acaba en una setmana, és a dir, la setmana vinent encara tenim programa, però clar, les vacances de tothom es van ja accelerant. Una d'elles és la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bé, molt contenta ja. Et
0: veig preparadíssima.
1: Sí,
0: ja,
1: sí, les vacances a prop. La veritat que sí.
0: Molt bé, a veure, última secció de la temporada.
1: Sí.
0: Què ens portes?
1: Clar, com que ja no tornem a fer agenda gairebé fins setembre, doncs sí, he pensat, va, anem a fer una mica de repàs d'alguns dels festivals

0: cantante i actriz.
1: Ja ho diem sempre, que l'estiu és temporada de festivals, sí. I doncs això, parlarem de tres festivals diferents. Comencem amb el Festival Bards, del qual ja hem parlat en alguna ocasió, perquè fins al dia 25 d'aquest mes de juliol doncs passaran pel poble espanyol de Barcelona artistes i grups com Ojete Calor, que és que jo escolto aquesta cançó i ja començo a riure. Ja, el nom del grup tela, però també la cançó, bé. També estaran per allà la Maria Becerra, Rubén Blades o Morrissey, entre d'altres artistes. Per tant, doncs, com dèiem, tenim unes quantes setmanes plenes de concerts. I un altre festival interessant és el Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.

0: m'encanta The Corrs, eh?
1: Sí, ja t'he vist aquí donant un tot, eh? Ferran, a tu t'agrada The Corrs? O aquesta cançó com a mi?
2: La cançó aquesta és increïble. Sí,
1: la més mítica
2: sí,
1: del grup,
2: sí, sí,
1: al final.
2: Sí, aquesta 100%.
1: Doncs bé, aquest festival que dèiem, el Portaferrada, va començar fa unes setmanes i estarà en marxa fins a finals del mes d'agost. Aquest dura una miqueta més. Uh-huh. En aquest període, doncs, passaran pels escenaris del festival Sopa de Cabra, The Corrs, Siloé, David Bisbal, Mònica Naranjo, Rigoberta Bandini i molts més. Per Home. Tant, també un cartell molt interessant.
0: Sí, molts noms. Jo no havia vist mai Mònica Naranjo en directe, perquè potser mai m'havia cridat l'atenció, però va compartir escenari amb Laura Pausini en el concert que sí. va fer el mes d'abril, i la veritat és que és una dona espectacular, té una veu increïble, de veritat,
1: sí.
0: que no necessita res més, perquè ella sola, amb la seva veu al mig de l'escenari, ja s'ho fa... Ja s'ho fa tot.
1: Realment un duo de divas, eh?
0: Sí, Vull dir, sí.
1: No sé quina té la veu més impressionant, però...
0: Exacte. Però sí. Doncs això, que si hi ha gent que té l'oportunitat de veure-la, crec que Mònica Naranjo val la pena. Llavors, David Bisbal és d'aquests que sempre et dona bon rotllo.
1: Jo tenia ganes, eh? Perquè ho vaig estar mirant per veure si quedaven entrades i tal, i dic, jo, m'agradaria anar a veure David Bisbal perquè mai l'he vist en directe. I és això,
0: bé.
1: Que té moltes cançons que dius...
2: Sí. Està fent una gira ara, no, David Bisbal? Una gira o...
1: Bueno, en realitat va fent, eh? Bueno, sí. També no està para. Participant a Operació Triunfo, però d'Amèrica, no sé si ho heu vist.
2: No.
1: O sigui, realment no para.
2: Bueno, sí. Té cartell.
0: Sí, exacte. Sí. Clar, entenc llavors que això s'ha d'anar concert a concert i anar veient si hi ha entrades o si no. D'acord.
1: Sí, que és això, que quedaven entrades, però jo, com estic de vacances, ja estava en un altre lloc i dic, jope, no puc anar-hi, però bé. A veure, en una altra ocasió, la veritat.
0: Molt bé. I per aquells que potser no els acaba d'encaixar ni el Festival Bars ni el Portaferrada, en tenim una altra, més cap a Girona.
1: Sí, una tercera opció, que és el Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell.

0: Potser us sona aquest festival perquè també en vam parlar fa unes setmanes, perquè ja s'han celebrat uns quants concerts molt interessants. Queden uns quants més, també és veritat, fins al 18 d'agost també estaran en marxa i participaran artistes com aquest que escoltem, Antonio Orozco, Luz Casal, Mica, Rosario, Valeria Castro, Malú, Ana Torroja, i no segueixo perquè queden molts més, realment fins al 18 d'agost doncs passaran molts artistes i gairebé cada dia tenen concerts. És un d'aquests festivals que també fan com cada un, dos dies doncs un artista diferent.
1: M'agrada molt que dins d'aquest cartell hi hagi Valeria Castro.
0: Ho sabia,
1: hem parlat d'ella en diverses ocasions aquesta temporada i per no qüestions gaire bones, sí, podríem dir, tema nervis, salut mental, sobre l'escenari, es va criticar molt una actuació concreta que va fer, arran d'això ella va veure que no estava bé, perquè evidentment se la veia a l'escenari que no estava bé, es va retirar un període de temps, tampoc molt, però descansar una miqueta, i llavors tornar amb més força, i jo crec que és que Valeria Castro és una persona que val molt la pena, té una sensibilitat molt especial, ella amb el micròfon i el piano és màgica, i hi ha versions, hi ha cançons històriques, podríem parlar de Sabina, per exemple, que jo he estimat més gràcies a que l'has sentit a la veu de la Valeria Castro, o sigui que sí. I llavors Luz Casal també...
0: Sí, són noms potents, espectacular.
1: I Ana Torroja, que també és la música d'ara, però revisitant...

0: també el que són els èxits, podríem dir, de Mecano.
1: Sí, en aquests formats al final funciona molt també, clar, no? Perquè sí que és cert que, tot i ser un festival, no és com deies un festival d'aquests de m'estic 5 hores i veig a tothom alhora, no? Sí que és com cada dia un, però jo crec que si no formen part d'una gira molt concreta, la gent agraeix el dir, vale, escolto cançons noves, però també una mica més cap enrere.
0: Sí, és el que permeten els festivals, en aquest sentit. Molt bé, doncs tenim el Bars, el Portaferrada i el Cap Roig com a festivals amb agenda musical, podríem dir múltiple, perquè a cada festival hi ha moltes opcions. I ara passem a l'actualitat musical. Segur que aquest estiu ens en deixarà molta, però especialment aquest diumenge.
1: Sí. Les últimes setmanes n'hem parlat molt d'aquest Mundial, sobretot del show de la mitja part d'aquesta final del Mundial, que com deia serà aquest diumenge, en el qual actuaran molts artistes. Teníem dubtes, no? Ho vam comentar aquí a la Brúixola sobre com hi hauria temps de que cantessin tots, perquè dius, si no, no hi ha tant de temps. Doncs ara ja sabem com ho faran. La FIFA allargarà el descans dels habituals 15 minuts fins a aproximadament 30, eh? Han dit entre 20 i 30, doncs quedem potser amb 25.
2: Jo, acabaran sent més de 30.
1: Tu creus que més de 30? Sí.
2: Estil en Nord-Amèrica.
1: Ja. Però bé, és una cosa que ha sorprès, perquè és per primera vegada que es fa aquest espectacle.
2: Sí, és la primera vegada. De fet, la FIFA, que s'ha saltat la normativa per aquesta ocasió, i veurem si és algú que s'implementa o no.
0: Sí, clar, a mi m'agrada molt la música i m'agrada aquesta part d'espectacle, no? La Super Bowl, tots l'esperem. Però és veritat que al final el Mundial anem al que anem, no?
2: I bueno, llavors el Mundial és un esdeveniment esportiu, no és un festival, com venim comentant en la secció anterior, però això quin efecte tindrà també
0: en els jugadors,
2: en el partit.
0: Això
2: els aficionats potser és algú més positiu, tenen espectacle, tenen música, diferents cantants, i ara la Marta es comentarà molt bons tots, però a nivell físic com pot afectar això?
0: Exacte.
2: Jo, mira, que al final l'espectacle és futbolístic, és esportiu.
1: Clar, és el que diu vosaltres, no? Al final estem veient futbol. Que ahir vaig estar llegint una mica el debat que hi havia a xarxes de gent que deia, sobretot el joc d'Espanya, no? De la selecció espanyola, és molt de cansar el rival.
2: Exacte.
1: I els hi dones el doble de temps perquè es recuperin.
2: I més contra Argentina, que és un equip que en principi futbolísticament no proposa un joc molt vistós, per tant és un joc més de desgast físic.
0: Però ja vam veure què va passar a la semifinal.
2: De pulmó, exacte. Semifinal, quarts, vuitens, setcents, fase de grups. Sí, sí. Argentina té un joc molt diferent d'Espanya i Espanya això en aquest cas potser quedarà perjudicada. Clar. Però bueno, som-hi.
1: Sí, sí, no, doncs és això que s'ha creat aquest debat, no? De gent que diu, ai, m'encanta, perquè podré veure a Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay, no? Que dius, genial.
2: Home,
1: sí,
2: disfrutar, gaudir, ho gaudirem segur.
1: Sí, sí, però d'altres que diuen, bé, bueno, ja ho vam dir, no? El Noel Gallagher va dir, al final, clar, no són gent de futbol, el futbol no ha necessitat mai aquest tipus d'espectacle.
2: I ho va dir Noel Gallagher.
1: Sí, sí, per això. Jo crec que li va fer ràbia que no el van trucar per cantar ell, no? Però
0: al final ahir parlàvem amb el José, tot això és un tema publicitari i un tema dels diners que mou aquesta mitja part.
2: I també una forma de Donald Trump de demostrar aquí estic jo.
0: Sí.
2: I quan estic jo les coses es fan diferent, ja vam veure.
1: Home.
2: Sense entrar en temes esportius, la vermella que van retirar el jugador nord-americà.
1: Escandalós, eh?
2: Ara canviant la normativa de la FIFA perquè hi hagi 30 minuts de mitja part amb un concert, amb diversos concerts de diferents artistes. Bueno.
0: Un Donald Trump que si guanya Espanya segur que molta gràcia no li farà.
1: Exacte. Jo ahir estava pensant, dic, potser no ens deixa guanyar, saps? Que té ja l'àrbitre comprat i diu, igual que vas treure la vermella, no? Sí. Doncs treus això.
2: O augmentes la despesa en defensa o no guanyes.
1: Ja, exacte. En fi, però sí, tornant una mica a aquest show, a aquest esdeveniment, una cosa també important a dir és que tindrà una finalitat solidària, ja que servirà per donar suport al Fons d'Educació Global Citizen de la FIFA. I bé, doncs això, com dèiem, seran 11 minuts que podrem veure Justin Bieber, Shakira, BTS, Madonna i Coldplay. Això només a la mitja part.
0: També em semblen molt poc, 11 minuts.
1: A mi també. Però és més per muntar i desmuntar.
2: Seran sí, ja dos entenc, cançons però per grup. Més o menys.
1: Bé, jo el que he estat mirant, clar, això,
2: no,
1: suposicions
2: saps,
1: també.
2: Saps més que jo,
1: no, però deien com que cantaran una miqueta cadascun i després com que acabaran tots junts. Ah,
2: un tràiler de cada cançó, no?
1: Sí, potser sí. Jo espero que la Shakira canti aquesta.
2: I el tema de muntar i desmuntar l'escenari també, quin efecte tindrà la gespa?
1: És que jo ho he pensat també.
2: A la gespa, perquè clar.
0: Totalment.
2: I a més amb la calor que està fotent Joan a Nova Jersey, Nova York, crec.
1: Crec que és a Nova Jersey.
2: A Nova Jersey?
1: Sí.
2: Fa una calda increïble.
1: Sí, sí, però bé. Com, és el format de la Super Bowl, no? Com vam veure en Bad Bunny, de ràpid, monta, desmunta i que facin aquest espectacle. Sí que és cert que l'altre dia veient el partit, el comentarista ho deia, no? Diu, bueno, potser ara esteu veient que, no, que falta gent a l'estadi, però és que aquesta gent té una altra cultura, que és més la cultura de surto i sopo, sí, i sí, torno. Sí.
2: Això
1: i
2: es veu
1: més...
2: molt en els partits de bàsquet de l'NBA, que durant 4/4, 10 minuts cada... 12 minuts cada quart, i hi ha molts aficionats que arriben a la mitja part. És a dir, que els 24 primers minuts no els veuen.
1: Sí, perquè potser no li donen tanta importància, no, al partit, sinó més a tot...
2: El show, sí, menjar...
1: El que ho envolta.
2: El que hi ha fora, sí, exacte.
1: Però bé, doncs això, aquest serà l'espectacle de la mitja part, i també hi haurà una nova incorporació, que dèiem, Laura Pausini i Robbie Williams, i ara aquesta setmana s'ha dit també Post Malone.
0: I això, això serà quan surten els jugadors. Sí, a l'entrada, com... perquè és l'himne.
1: Sí. Bueno, més que l'himne, jo crec que la Laura Pausini i el Robbie Williams faran l'himne, i que després hi haurà també com una altra actuació.
0: D'acord.
1: Bé, estarà l'estadi...
2: L'himne nord-americà. Sí,
1: no, l'himne de la FIFA, que és una cançó que tenen la Laura Pausini i el Robbie Williams. Però bé, molta música, molt de futbol, veurem com surt
0: què passa, i a Espanya...
2: Sí, gairebé la mateixa música que futbol.
1: Sí, anava a dir, d'artistes i de jugadors.
2: Perquè entre la pausa d'hidratació i la més, bueno...
1: Doncs sí, sí, sí.
0: Sí, que amb un artista espanyol, ara que hi som, ja posats... No?
1: Bé, l'Aitana va dir públicament que volia que vingués la Rosalía.
2: Clar, ara que ho dius, l'ideal seria un artista argentí i un artista espanyol.
0: Per exemple, penso que sí, hauria estat molt bé. Ja que donem veu a la música, doncs donem la veu. Doncs mira, precisament ara parlaves de que Aitana deia que Rosalía...
1: Que s'hi hauria d'apropar, sí.
0: Doncs a veure, què ens dius de Rosalía?
1: Doncs sí, parlem d'ella, però no exactament d'ella, sinó d'un tema relacionat amb l'artista. Sí.

0: Bé, hem escollit aquesta cançó Sauvignon Blanc molt tranquil·la perquè és una notícia molt trista. Després de diversos dies de recerca, arran de la seva desaparició a Miami, el ballarí Mikey Moves, que tenia 28 anys i conegut per haver format part del Motomami World Tour, doncs ha aparegut mort. Un ballarí de Rosalía. Tant ella com la seva exparella, el Rauw Alejandro, havien fet una crida a les xarxes socials per ajudar a localitzar-lo i perquè, com us dic, portava 12 dies desaparegut. I bé, doncs la notícia ha causat una gran commoció entre artistes del món de la dansa i les autoritats continuen investigant les circumstàncies de la seva mort. Mm-hmm. Hi havia qui deia que potser s'havia suïcidat, però també aquesta desaparició fa que no tingui molt de sentit. Per tant, està com molt en l'aire, tot i s'està investigant.
1: Home, sempre és una llàstima quan hi ha algú de l'equip que a més passen tant i tant de temps junts. Mm-hmm. Que passi això i que després tu has d'estar donant la cara a l'escenari, la Rosalía i tot l'equip, com si aquí no estigués passant res, i això també és un tema, sí, un tema delicat, amb la feina, evidentment, no?
0: Però... Sí, sí, però és això, per això tots dos havien posat aquesta imatge, no?, de dient, mira, porta uns quants dies desaparegut, si algú l'ha vist, vull dir que s'hi van involucrar en intentar ajudar, i bé, doncs finalment el desenllaç ha estat aquest.
1: D'acord, no sé si podem acabar una notícia més alegre.
0: Una mica més amable.
1: A veure.
0: Sí, sí, i amb una altra artista catalana, que és Aitana. Per què?

0: Bé, la notícia és que Aitana i el Mago Pop han comprat el Teatre Aquitania de Barcelona per impulsar un projecte cultural conjunt. Jo vaig veure el vídeo i dic, però bueno, què fan aquests dos junts? Doncs mira, s'han comprat un teatre. Aquest espai va ser la seu de la Filmoteca de Catalunya entre els anys 1991 i 2011 i després va reobrir com a teatre el 2013. I ara, doncs, bé, iniciarà una nova etapa amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per creadors de diferents disciplines artístiques, podríem dir, i donar-li una nova vida al recinte.
1: Bé, s'haurà de veure aquesta nova vida que li donen i si donen també espai, doncs això, disciplines de nous creadors, per personatges artistes emergents o es centraran més en algun target més específic. Ja ho veurem. De totes maneres, és interessant, no?, perquè s'uneixen dues disciplines molt diferents, com són la música i la màgia, i de dues persones que ara mateix estan a l'ordre del dia, Aitana i també el Mago Pop, que més enllà del seu espectacle ha comprat el Teatre Victòria, ha comprat els drets també de Maricel, que durant aquesta temporada hi ha mostres de Goll de Gom,

0: xarxa tal, doncs al final ho recupera el Mago Pop, una cosa que en alguns per alguns ha estat una bona notícia, per d'altres potser no ho han llegit de la mateixa manera. Això
1: clar, exacte, al final quan una persona compra diversos teatres, doncs a veure, en principi li ha donat un bon ús, perquè és una persona que ve del món de l'espectacle i mm-hmm. també, evidentment, són dues persones que en principi tenen una connexió molt forta amb el món de l'espectacle i de l'oci, i li han de donar un bon ús, però clar, també és té un punt de perillositat el fet de que les persones amb cert èxit es facin amb els teatres perquè acaben tenint un oligopoli del que és l'oci català. Mm-hmm.
2: Sí, estava pensant, em recorda el joc del Monopoli, no?
0: Però... sí, exacte. Sí. Doncs ho anirem veient, al final és una notícia que coneixíem fa poc, per tant encara tampoc no tenim els detalls. No.
1: Però a mi també em va sobtar, quan em va sortir el vídeo a la plataforma X de les dues persones,
2: sí, no?
1: El Mago Pop i Aitana Junts, dic...
2: Què fan, no?
1: Sí.
0: Doncs res, nosaltres, Marta, ho deixem aquí una temporada més.
2: Sí.
0: No sabria dir-te quina seria la cançó d'aquesta temporada, perquè la temporada anterior crec que ens vam quedar amb Die With A Smile, de Lady Gaga i de Bruno Mars. Crec que aquesta temporada potser no hi ha hagut com una cançó així més...
2: tan destacada
0: més concreta, podríem dir.
2: El Ferran té alguna idea.
1: Si Espanya guanya...
2: Dai.
1: Si Espanya no guanya, no.
0: Vinga, va, acabem amb Dai, si us sembla el programa. Marta, moltíssimes gràcies per aquesta temporada. A partir del setembre tornem. Encara estareu aquest cap de setmana, per això,
2: sí,
0: a Europa FM.
2: Sí, em queden dos dies encara de feina, però us dic adeu i això fins setembre. I de veritat que m'ho passo sempre superbé aquí a La Brúixola amb aquesta secció de música.
0: Encantats de tenir-te, que vagi molt bé. Una abraçada, Marta.
2: Igualment.
0: Gràcies. I nosaltres tanquem aquesta setmana de Brúixola, la penúltima ja, amb aquest Dai de Shakira obrint boca de cara a aquest Mundial, la final entre Espanya i Argentina, que es disputarà a Nova Jersey aquest diumenge, d'aquí res, 48 hores, i també coneixerem doncs, tots aquests detalls musicals que ara ens explicava la Marta Lozano. Tornem dilluns vinent a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
0: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: Tanquem aquest divendres la setmana a la brúixola d'estiu i ho fem amb un equip campió del món. I no, no ens referim encara al Mundial de Futbol que es disputarà aquest diumenge entre Espanya i Argentina, sinó que parlem de Robotech, campions del món de la First Lego League, que aquest any, a finals del mes d'abril, es va celebrar a Houston, als Estats Units. Un equip format per 6 nois i noies de Mollerussa, al Pla d'Urgell, que fa alguns anys que competeixen junts en aquest certamen i després d'assolir molts èxits en la seva trajectòria, doncs aquest any han conquerit el món. En parlarem amb algun dels seus membres, en Julià Domingo, en Marc Pereira, l'Oriol Raure i el Sergi Civit. En els minuts literaris ens acompanyarà Anna Monjo per parlar-nos del llibre Que et plori el tigris, d'Emilien Malfatto. I la Clàudia Moreno ens explicarà per què hi ha tanta tendència i tanta afició amb els llibres de pintar que els estem trobant pràcticament per tot arreu. Tancarem la brúixola a les Valls d'Àneu, a punt per celebrar la setmana vinent la 35a edició del Dansàneu, i en Joan Ramon Zaballos ens porta una nova proposta de viatge, en aquesta ocasió a Alemanya, al Land de Saxònia. Un programa que és possible gràcies a l'equip tècnic d'aquesta casa, al suport de la producció de Gerard Sanz i de Clàudia Moreno. Comencem.
0: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
1: Avui comencem amb els protagonistes més joves que ens acompanyen aquests vespres de juliol aquí a Onda Cero Catalunya. Aquesta temporada han aconseguit una fita que molts pocs equips segurament poden explicar, proclamar-se campions del món de la First Lego League, que s'ha celebrat a Houston, als Estats Units, la competició de robòtica educativa més important del món. Són de Mollerussa, del Pla d'Urgell, formen part de l'equip Robotech i després d'anys de feina, d'hores de programació, moltes segurament, de proves, d'errors i també, sobretot, de molta constància, doncs han aconseguit el premi més prestigiós perquè reconeix l'excel·lència en tots els àmbits: el robot, el projecte d'innovació, el treball en equip i els valors. L'any 2022 es van començar a posar en marxa. Durant aquest temps han anat superant reptes i tornejos. Com a particularitat, és important destacar que no estan associats ni a cap centre educatiu ni a cap associació. S'autogestionen entre ells, entre amics. Als Estats Units ja hi van ser l'any passat i tampoc en van marxar amb les mans buides, però aquest any han fet el ple. És un equip que està integrat per Abril Armengol, per Sergi Civit, per Julià Domingo, Marc Pereira, Oriol Roure i Aneu Tarragó. Avui, com a portaveus, doncs, quatre dels membres de l'equip són els que ens acompanyen. En Julià, en Marc, l'Oriol i en Sergi. Què tal, nois? Molt bona nit.
2: Bona nit.
3: Bona nit.
4: Bona nit.
5: Bona nit.
1: Benvinguts. Abans d'entrar una mica a conèixer el camí que heu recorregut durant aquest temps i arribar a aquest moment culminant, que imagino que va ser proclamar-vos campions a Houston, ens situem a finals d'abril, principis de maig. Torneu a ser Houston i vau estar l'any passat. Com recordeu el moment aquell en què esteu esperant a escoltar el veredicte i són els segons aquells previs abans de sentir el nom del vostre equip? Què és el que us passa pel cap en aquell moment, en aquells segons d'espera?
4: Doncs la veritat que aquell moment va ser molt emocionant per nosaltres, ja que en la competició, no? Al final van ser 4 dies de competició on vam estar competint contra els 160 millors equips de tot el món, i veure com al final anàvem donant els premis i que ens aprovàvem més cap al premi guanyador, que era com el nostre objectiu que ens va marcar des del principi de temporada. Doncs a poc els nervis anaven pujant i finalment quan anuncien el premi fan una petita descripció de l'equip explicant una mica el que han fet aquesta temporada i per què han destacat, i després diuen el guanyador. I en aquest cas, mentre anaven explicant el nostre equip, no?, deien algunes paraules clau que havien utilitzat nosaltres a la presentació, la veritat és que ens anàvem cada cop emocionant més i finalment vam aconseguir el repte que ens havíem posat.
1: Clar, a mesura que anaven dient, ja diu, això va per nosaltres, no?
2: Sí, exactament. Veure que tot l'esforç i el treball que has fet durant tota la temporada, durant tot l'any, finalment dona els seus fruits, és un orgull per nosaltres.
1: Us ho esperàveu?
3: O sigui, els premis es van donant d'una forma progressiva, llavors comencen pels menys importants i acaben pel del guanyador. I arribats a aquell moment de podríem anar a casa sense res, o el del guanyador és com un extrem i l'altre, llavors, bé, sabíem que era possible, però jo, per exemple, no m'ho esperava, o sigui, pensava que ja, bueno, tornàvem a casa amb un premi de robot, que estava molt bé, i bé, a seguir treballant.
1: Que t'he interromput abans, que anaves a parlar.
5: Ah, no, bueno, és això, que ens ho podíem esperar perquè portàvem, doncs, tota la temporada treballant molt dur, compartint un munt d'hores per poder aconseguir aquest objectiu i veure que al final el vam poder aconseguir, però realment t'omple.
4: Sí, és el que comentava, no? Que al principi de la temporada ens marquem un repte, un objectiu. El primer any érem més aprendre, el segon any ja era guanyar el campionat de Lleida, però l'accedir a Nacional ho vam aconseguir. L'any passat el repte era arribar a Houston i ho vam aconseguir. D'aquest any el repte, tot i que era una mica encara més emocionant i més impossible, era guanyar la final mundial. Llavors, sí que anàvem amb intenció de guanyar-la, però sempre hi ha el petit dubte que comentava l'Oriol, però amb il·lusió sempre.
1: Clar, i com us organitzeu? Perquè, clar, aquí estem parlant d'aquest cap de setmana com si fos, mira, una cosa de 4 dies, al darrere hi ha una feinada de poc, a més, com deies també, doncs, veiem la trajectòria dels anys anteriors, d'aquests reptes propis que us heu anat posant vosaltres. No sé si cada membre de l'equip té una mica un rol o us ajudeu entre tots, perquè després entrarem a conèixer quin és el repte que teníeu aquest any, però és un procés llarg, no? És només construir el robot, hi ha tota la prèvia, també.
2: Sí, possiblement l'organització és una de les tasques més difícils i més importants que hem hagut de gestionar durant aquests anys. Hem après durant totes les temporades, millorant les coses que anàvem fent, però principalment ens gestionem mitjançant eines com el WhatsApp, el Drive, i compartim totes les idees setmanalment. A més, cadascú té les seves extraescolars, fa els seus esports, llavors intentem quedar mínim 2 cops per setmana, més els temps lliures que tenim el cap de setmana.
1: Clar, una agenda allà mil·limètrica per quadrar-ho tot, perquè al final també esteu en centres educatius diferents i tot això ho heu de fer, doncs, en les hores que teniu lliures del vostre dia a dia.
5: Sí, sí, és això, que cadascú juga el seu esport, fa extraescolars, i és això, haver-nos d'organitzar és el primer que fem, i quan ja tenim això fet, doncs comencem a treballar de valent per poder arribar, doncs, amb aquestes alçades.
1: La First Lego presenta cada any un repte, una temàtica. Quina era la d'aquest any?
3: Bé, aquest any la temàtica era sobre l'arqueologia. Havíem de trobar un problema que afectés als arqueòlegs i una manera de solucionar-lo. Ja pot ser amb una idea innovadora, millorar alguna que ja existeix. Llavors, bé, vam decidir crear Arqueodents.
4: Sí, bàsicament Arqueodents és una màquina que vam crear per ajudar els arqueòlegs, que agilitza un dels processos en els quals inverteixen més temps, que és la separació dels sediments, la separació de les terres arqueològiques.
1: Val, destriar, no?
4: Sí, sí. Mm-hmm. Perquè volen separar alguns petits fragments, com les llavors o altres restes orgàniques, que els hi permet datar millor informació sobre el jaciment. Llavors, aquesta màquina automàticament, amb diferents líquids, diferents densitats, i el seu mecanisme que vam implementar, separa aquestes mostres molt més eficaçment.
1: Mm-hmm. I quan vosaltres penseu quin és el problema que poden tenir els arqueòlegs, imagino que aneu a preguntar als arqueòlegs, no? Com és aquest procés de documentació que feu per detectar, doncs, amb què els podem ajudar, no? Quina solució podem aportar?
2: Sí, realment una de les primeres fases que fem a l'hora de treballar és la investigació. Parlem amb molts experts. Aquest any hem parlat amb més de 490 experts de diferents àmbits per detectar un problema. A més, quan ja tenim detectat el problema i comencem a crear la solució, tornem al contacte amb l'expert per aplicar-li millores.
1: 490 experts. I com que analitzeu tot aquest volum d'informació per a veure com ho treballem, com destriem també aquí, què és el que ens serveix i què no?
3: Bé, nosaltres anàvem anotant els possibles problemes que tenien i llavors, un cop amb tota aquesta informació, agafàvem i buscàvem de solucionar aquests problemes amb una solució molt bàsica, una explicació, i llavors amb tots els membres ens sentàvem a decidir, mitjançant paràmetres, quina podia ser la millor. I llavors, bé, ens vam centrar en unes 4 solucions que les vam desenvolupar una mica per veure el seu potencial, les que ens semblaven més bones, i llavors vam arribar a la solució final.
4: Sí, realment aquest any, més enllà de la competició, buscàvem que la solució que estem plantejant pogués ser realment útil i que es pogués implementar al dia a dia de les persones. És per això que van dedicar, com ha explicat el Sergi, no, molt temps a dissenyar el nostre pla, a investigar moltíssimes idees i parlar amb experts, com deia l'Oriol, per així poder triar millor la solució. De fet, ara actualment ja tenim una patent per a poder-la tirar més endavant.
1: Clar, llavors podríem dir que durant tot aquest procés així previ d'investigació, en realitat estàveu treballant com amb diferents fronts, no? Diferents problemes, diferents solucions, i veure a partir d'aquí quina era la més viable per vosaltres per desenvolupar-la.
5: Sí, bàsicament. Vam, com ha dit l'Oriol, vam aconseguir arribar a quatre solucions totalment diferents que solucionaven diferents problemes, i aquestes quatre solucions les vam exposar al grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida. I allà ja ens vam poder començar a encarar a la que era més factible i la que els hi podia ajudar més. I llavors, a partir d'aquí, doncs, ja vam començar a treballar només centrant-nos en la que ens havíem quedat.
1: I les altres tres, les teniu encara en ment per seguir desenvolupant-les o ara mateix estan apartades?
2: Doncs realment, actualment, les tenim apartades, ja que ens volem centrar al projecte que hem fet aquest any i portar-lo més enllà. Com ha dit el Marc, tenim fins i tot una patent en camí i estem fent quedades normalment amb el grup d'arqueologia de la Universitat de Lleida per portar-lo més enllà.
1: Clar, perquè això ho comenceu a treballar per diferents fases, en el sentit de dins de lo que són els tornejos, a Lleida, després al Nacional i després ja feu el salt a Internacional, o quines són una mica les fases per les que aneu passant?
5: Sí, bàsicament comencem per províncies, llavors vam fer aquí la regional a Lleida, allà ho vam presentar, vam poder aconseguir el premi al guanyador i vam poder passar a la Nacional. Allí vam fer les mateixes presentacions, les mateixes rondes del robot, i vam aconseguir un premi que ens va portar l'accés a la final mundial, aquesta internacional. I allà també vam tenir 4 dies per presentar el nostre robot, el nostre projecte, i fer les tirades del robot, el joc del robot. I d'aquesta manera, doncs, vam aconseguir guanyar el premi als guanyadors de la competició.
1: I què passa durant aquests 4 dies que esteu a Houston? No sé si ho teniu tot supercalculat, superpreparat, o també hi ha marge, un cop estàs allà, doncs, a incorporar canvis, esteu parlant, hi ha altres equips i altres professionals que potser us poden aportar idees, o no, o ho senyiu realment amb el que heu estat treballant?
3: Bé, normalment, quan estem allí, ja és una cosa que hem treballat molt i acostumem a no fer canvis, però, per exemple, el robot, bé, cada taulell és diferent,

0: I quan estàs allí fent les oficials sempre pot passar alguna cosa dolenta o que no t'esperes perquè quan és l'hora de la veritat passa tot el que pot passar. Llavors és allí que hi ha unes taules de pràctica on pots fer petites modificacions i bé, no vam canviar gaire cosa, però ens va ajudar a millorar les primeres tirades que no van ser gaire bones.
1: I us ha passat durant el desenvolupament de dir, ostres, estem arribant aquí amb un punt que a veure com ho desenrosquem això, algun moment així de crisi, per on tirem?
2: Una mica sí que ens hem anat trobant petites situacions, no?, on teníem algun dubte per saber cap on continuàvem, però al final bueno, ens posàvem junts en equip i decidíem junts cap on afrontar-ho i hem anat superant les diferents dificultats. I també un dels principis potser que tenim a l'equip és que busquem una mica la perfecció, no?, fer la forma ideal en cada un dels aspectes de la competició. És per això que sempre ho portem tot ben planificat, perquè després del dia de la competició no surtin sorpreses. Per exemple, a l'hora d'accedir a la sala de presentació, que nosaltres portem uns materials, doncs mirem imatges per internet i tot per saber si realment ens hi cabrà el que podem portar. I diferents paràmetres que semblen que no, però realment ens influencien a l'hora de la competició.
1: Clar, i a més suposo que també partíeu amb l'avantatge de ja sabem on anem, perquè l'any passat ja havíeu estat, coneixíeu una mica doncs, el terreny, no? Això ajuda també a tenir certa tranquil·litat de saber on vas.
3: Sí, exactament. Coneixem una miqueta com era la zona on hauríem de presentar, on practicàvem el robot, però realment cada any canvien petites coses, llavors intentem planificar-ho tot, com ha dit bé el Marc, abans.
1: I també haureu fet un munt de contactes, no? De l'any passat, que us coneixíeu d'abans, d'altres experiències, us haureu trobat amb altres equips, en altres competicions. Això també ajuda a crear una mica doncs, de connexions o de sinergies entre un equip i un altre, ajudar-vos a col·laborar, a demanar consell mentre potser esteu amb el projecte, parlar entre les persones que heu anat coneixent.
0: Sí, la First Level League és una competició que impulsa molt aquestes relacions entre els equips. Una part són els valors de com et comportes amb el teu equip i amb els altres. I bé, fent diverses videotrucades, preguntes que teníem als altres equips durant aquests 2 últims anys, hem intentat retornar tot allò que ens van ajudar aquells equips i intentant que impulsar aquesta competició no només a Lleida, sinó també a tot el món.
1: A més, una de les particularitats que dèiem és que vosaltres us autogestioneu, no formeu cap part de cap associació, no esteu associats tampoc amb cap centre educatiu. Això vol dir que també hi ha hagut una feina aquí de portes en fora, de donar-vos a conèixer i d'obtenir una mica el suport i els recursos per poder aconseguir que aquests reptes també vagin més enllà, no? I portar-vos fins als Estats Units. Quina és la resposta que heu obtingut quan heu anat a demanar una mica l'ajuda i a presentar també com a futurs talents que tenim.
4: Sí, és això. Una part molt important, doncs, són aquests recursos que nosaltres no tenim. Per això és fonamental l'ajuda dels pares que ens busquen sponsors. D'aquesta manera, doncs, podem aconseguir arribar fins a aquestes competicions amb aquestes ajudes d'aquestes empreses que ens han rebut amb les mans obertes perquè, bueno, som el futur i ens volen cuidar, sí.
1: I s'ha donat el cas ja, perquè estàveu comentant que esteu aquí a l'espera d'una patent. Què vol dir que esteu a l'espera d'una patent? Què pot passar a partir d'ara?
2: Doncs la veritat, un dels futurs a l'hora de l'equip, no? Perquè aquesta ja ha sigut l'última temporada, per temes d'edat,
1: Sí.
2: la quarta i última temporada. Doncs la veritat que, com vam comentar al principi, el projecte volíem fer que realment es pogués dur a terme i per això ja vam crear una patent per portar-ho més en sèrio, tenir-ho protegit. I ara estem mirant, de fet demà ens reunirem amb la Universitat de Lleida per a posar en comú la nostra idea i veure quina seria la possibilitat de desenvolupar o fer una investigació sobre aquesta temàtica. I a veure si realment podem començar a produir més unitats i convertir-se, no, en un producte real.
1: I a partir d'ara, què? Què teniu pensat fer? Perquè és el que deies, ha estat l'última participació, no?, que teniu a la First Lego League. No sé si tots o alguns encara sí i altres encara no.
2: Bueno, principalment a nivell d'equip potser ja hem acabat. Ja vam dir una mica al principi de temporada, no?, de dedicar el màxim esforç, la màxima dedicació. Per això queden moltíssimes hores aquesta temporada per realment aconseguir l'objectiu i finalment ha donat els seus fruits, no? I ara de cara al que estem fent actualment, no? És una mica el retorn que explicava l'Oriol. Volem que tot el que hem après durant aquests anys, els contactes que hem fet amb altres equips, realment pugui tornar a la competició i pugui que inspirar més equips i que més equips a tot el món i també a la nostra província i tota Catalunya puguin participar en aquesta competició, ja que realment a nosaltres ens ha canviat una

una mica, no, el nostre dia a dia, i trobem que pot ser molt útil. I per això també hem creat molts recursos digitals i alguna plataforma, i actualment ja estem arribant al miler d'usuaris que utilitzen aquesta plataforma.

0: esteu acabant ara d'estudiar i teniu encara totes les portes obertes.
1: Sí, principalment la Free Legoli, que ens ha donat unes habilitats que no tindríem si solament haguéssim anat a l'escola i a l'institut, ja que, per exemple, a l'hora de parlar, la comunicació és una part molt essencial en aquesta competició, llavors l'hem hagut d'anar millorant durant aquests anys. També a l'hora d'organitzar i ser més responsables als treballs per un futur, ja que cada vegada que et fas més gran, els treballs és una part més important dels teus estudis. I la Free Legoli que ens ha donat aquestes habilitats per realment fer projectes viables.
0: I en el vostre cas, Julià Oriol, com creieu que us pot ajudar doncs, tota aquesta experiència que heu adquirit en el vostre futur?
2: Pues, realment, el que hem après també és una metodologia de treball que ens pot ajudar tant als estudis com en un futur a l'hora de treballar, ja que realment això de saber-nos organitzar, gestionar bé el temps i saber com treballar d'una forma més eficient, doncs ens ajudarà molt en un futur i realment també en l'educació.
3: Sobretot fixar-se objectius i anar complint petits passos que et poses per no desencaminar-te d'aquí, del que vols arribar.
0: Doncs enhorabona per tota la feina feta, per aquesta trajectòria, per aquests èxits que heu aconseguit i per tot aquest camí que teniu per endavant. Seguirem de ben a prop les vostres trajectòries, que de ben segur donaran per parlar i molt, que vagi molt bé i fins aviat.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: La brúixola d'estiu amb Núria Mora. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
5: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
6: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
7: Aleshores, quan tornem?
8: El dilluns 17 d'agost.
7: Però si potser hi ha partits de Lliga.
8: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
7: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
8: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
7: I si hi ha partits de Lliga?
8: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
7: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
8: Sí.
7: I amb tertúlia?
8: Sí.
7: I amb entrevistes?
8: Sí.
7: I també amb seccions?
8: Sí.
7: Aleshores, torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
8: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
7: I quina temporada serà?
8: La 23.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
7: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
8: Va, prou!
9: El próximo 19 de julio, Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, estará en Julia en la Onda para hablar con Julia Otero de la alianza que la asociación ha hecho con A3 Media y sus servicios informativos. El cáncer afecta a 2,3 millones de personas en España, por eso esta alianza llamada Contra el Cáncer con Todo tiene más sentido que nunca. Además, Ramón Reyes nos contará por qué el cáncer es el problema de salud pública número uno en España. El 19 de julio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
4: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
0: Seguim parlant de llibres amb el Club Saudade. Avui ens acompanya l'Anna Monjo per parlar-nos d'un llibre breu, de lectura ràpida, de frases curtes, directes, de sentències pràcticament, i per això també doncs, es dur per la claredat amb la que escriu donant veu a diversos personatges i fins i tot doncs, a un element natural com és un riu. Estem parlant que Plori el Tigris, d'Emilien Malfatto, una autora francesa que ens transporta a l'Iraq contemporani. Què tal, Anna?
10: Hola, Núria, contenta d'estar aquí.
0: Nosaltres també contentes de tenir-te aquí. Nosaltres ja pràcticament, abans de començar, ja hem fet una mica la síntesi del que volíem explicar i el que volíem comentar d'aquest llibre i és el que comentàvem. És una lectura molt breu, està escrita d'una forma molt directa, que et deixa al lector doncs, amb allò de, mira, jo et deixo tot això que està passant i tu ara gestiona-ho com puguis una mica, no?
10: Correcte. És el clar exemple de que breu no vol dir que no hagi de ser intens.
0: Total.
10: És a dir, hi ha llibres de 400 pàgines que et poden deixar totalment indiferent i aquest, en menys de 100 pàgines, bueno, en aquesta edició que tinc jo, és una edició en castellà, són menys de 100 pàgines, però en un format molt petit. O sigui, jo crec que el vaig llegir en un viatge de tren

0: és molt curt, o sigui que tots els, la gent que ens escolta que no li agrada gaire llegir o que tot el que és molt llarg no s'hi volen afrontar, és un bon llibre perquè en 100 pàgines et fa pensar molt, perquè és com tu dius, és molt directe, però el missatge és molt potent.
1: Explica'ns, què et va remoure després d'aquesta lectura?
0: Doncs mira, el que em va remoure més és pensar que és una història contemporània. És a dir, per nosaltres ara desvetllarem el que passa, perquè realment a la primera pàgina del llibre tu ja saps el que passa.
1: I saps el que passarà.
0: I saps el que passarà. Mm. Estem parlant de l'Iraq contemporani en una zona rural on hi ha una dona que queda embarassada fora del matrimoni. Per diferents circumstàncies, però queda embarassada fora del matrimoni i això li marca un destí. No deixa de ser una tragèdia grega moderna portada a un altre territori, però tu ja saps, en les dues primeres pàgines, quin serà el destí d'aquesta dona.
1: Un destí que, d'altra banda, ella també el té completament assumit.
0: Absolutament. O sigui, ella sap quin és el seu destí, com dins li naix doncs, la vida i la mort. Perquè ella ja al començament diu, jo tinc dins la vida i aquesta vida em portarà la mort. I sap perfectament que serà una víctima, que serà una víctima del sistema, que serà una víctima d'una societat que no permet l'embaràs fora del matrimoni i ella és la primera víctima del llibre, però no l'única.
1: Perquè a més anem veient també que hi ha diferents veus que ens van parlant i que ens van donant una mica la seva perspectiva, no?
0: Sí, és un llibre plural, cada capítol parla d'una persona diferent, o sigui, tot va al voltant d'aquesta història, però hi ha la perspectiva doncs, de la pròpia protagonista, la que es queda embarassada, dels seus germans, de la seva cunyada, de la seva mare, de la seva parella, de l'home que la deixa embarassada, perquè al final el tema és que ells han de casar-se, però ell mor, i fins i tot ell des de la mort fa la seva perspectiva del que està passant, no? I hi ha un personatge més en aquest llibre que està en tots els capítols, que és el riu, el Tigris, no? Aquell personatge constant que va fluint al voltant d'aquesta societat i que s'ha mantingut constant durant tota la història de l'Iraq rural i que continuarà allí quan aquesta història acabi.
1: Uns personatges també que deies van oferint la seva pròpia versió també des d'un punt d'assumir una realitat que no té cap altra alternativa, no?
0: No, viuen en una societat que els oprimeix i que saben que té unes normes molt estrictes. I aquestes normes tan estrictes, amb ella sap des del primer moment que li portarà la mort, altres dones de la seva família saben que els hi portarà a subjugar-se a una realitat que, bueno, és la que és i és la de servir a l'home, casar-se i tenir fills i no tenir cap més esperança de fer res més en la teva vida. I els homes del seu voltant, ella no té pare, i llavors el seu germà gran, amb qui crec que diu al llibre que es porten 5 o 6 anys, és el cap de la família i és qui ha d'executar la sentència. I per tant, quan llegeixes el punt de vista d'ell, o d'ella també té un germà petit, com ells es veuen obligats a evolucionar cap a una masculinitat, cap a una posició en la societat que potser tampoc voldrien, però què fan? És a dir, què és millor, no? I crec que és el més interessant d'aquest llibre, com et fa veure, que després parlem del llenguatge del llibre, si vols, però com et fa veure que la víctima principal és ella, i això segur, però tots són víctimes d'un sistema, no? I com sortir-ne? Perquè un, des del punt de vista occidental, des de la societat en la que vivim nosaltres, tu penses, no matis a ta germana. O sigui, no agafis aquest rol i no matis a ta germana. Però no mataràs la seva germana amb aquesta família que l'implica. És la mort dintre de la societat. És no tenir feina, és no tenir entorn, és que tota la gent que hi ha al seu poble els aïlli, és no menjar. O sigui, no condemnar a la mort a la teua germana és condemnar a la mort de la teva família i dels teus fills futurs, perquè ell està a punt de tenir un fill també. I per tant, quina possibilitat d'elecció tens aquí, no? I això és superdur.
1: Comentaves també que hi ha un moment en què aquesta dona, que no sabem en realitat ni el seu nom...
0: Ni el seu nom, no té nom.
1: No té nom. Aquesta dona va a un metge, no?
0: Sí.
1: I li explica, doncs, bueno, veu quina és la situació i ell sí que vol mirar d'oferir-li una alternativa.

0: Sí, de fet, ella, clar, ella, bueno, al final, este, jo que et deia, és una tragèdia clàssica. Ella realment sol té una relació sexual en tota la seva vida i queda embarassada, i quan la seva parella mor a la guerra, ella amb els mesos es va adonant que està embarassada, no? I llavors demana ajuda a la seva cunyada i li diu: crec que tinc un problema, i la seva cunyada la porta a l'hospital. Llavors, quan arriba a l'hospital, amb ella li fan reconeixement, evidentment s'adonen que està embarassada i a la seva fitxa surt que és soltera. I tant l'infermera com el metge se la queden mirant, i clar, per nosaltres aquell capítol és un moment en el que el sistema t'hauria de protegir. O sigui, nosaltres aquí dius: ostres, hi ha un sistema social que t'hauria de protegir. Ells saben que aquesta dona està condemnada a la mort. I des del sistema ho saben, i saben que aquesta dona tornarà al seu poble, i quan sigui evident que està embarassada, està condemnada a la mort. Llavors el metge, des del seu punt de vista, se planteja dir: d'acord, tu tens algú que pugui fer-se càrrec de tu a Bagdad, potser? Sortir de l'Iraq rural i marxar a la ciutat on pot ser una mica més anònima i viure una vida que no serà fàcil, però almenys viure la teva vida. I ella li diu: no ens queda ningú, perquè degut a que vivim en un sistema violent constant, ja no sol per la violència social, sinó per la guerra endèmica que hem viscut, no hi ha ningú de la meva família fora de la família que tinc al poble. I per tant, ja no és que la societat no et deixi escapar, sinó que la violència sistèmica que ha viscut aquell propi país no la deixa escapar, perquè és evident que no és una opció que marxi sola. Llavors ella en aquell moment sap que té la sentència de mort, el metge també ho sap, l'infermera també ho sap, la seva cunyada també ho sap, en aquella habitació tothom sap
1: Tothom ho sap.
0: que estan veient un cadàver, però la deixen marxar.
1: I a nivell d'estar llegint, és això el que sobta una mica, no? Que no hi ha cap alternativa, que no hi ha cap altra solució, i la resignació amb què s'assumeix quin és el destí, no? Que és el que et fa, doncs, pensar: ostres, això està passant a dia d'avui a uns milers de quilòmetres de distància, i és una realitat que és constant, no? I que ens trenca una mica els esquemes.
0: I ens trenca, a mi em trencava molt l'esquema també, perquè al final tothom ho sap, i tu, al ser un llibre que és plural i que cadascú dona el seu punt de vista, tu estàs veient el punt de vista del seu pensament, però no del que diuen. És a dir, quan ella parla, quan parla el seu germà, des del llibre, quan parla la seva mare, tots tenen aquest pensament de: això no és just, això no hauria d'estar passant, però ningú ho verbalitza.
1: Clar.
0: I el silenci que es desprèn d'aquest llibre és tan dolorós. És tan dolorós veure com hi ha una consciència comuna, però són incapaços de trencar les dinàmiques que els envolten, que és molt trist, perquè veus que aquest silenci el portaran dintre per sempre, i aquest dolor el portaran dintre per sempre, perquè a part ella és conscient, i això ho mencionen diferents personatges en el llibre, que quan ella desaparegui, quan ella mori, quan amb ella l'assassinin, no se'n tornarà a parlar mai més. Ella desapareixerà per sempre d'aquella família, perquè és un atac al seu honor, i no la podran ni tan sols tornar a esmentar. I això, clar, bueno, és que no ens ho podem imaginar. Crec que no entra dintre dels nostres esquemes en el món en el que vivim tu i jo, per sort, Núria.
1: Parlaves del llenguatge també, que ja parla per si sol, no? És un llibre, el que dèiem, és molt curt, són unes frases molt directes, molt sentenciadores també en el context en el que estan parlant, i que te transmet fins i tot, com el que dèiem abans, no?, com una fredor
0: Sí.
1: del que està comunicant amb com ho reps tu com a lector, no? Un fet tan greu, i li falta com el punt aquest d'emoció, però precisament no n'hi ha, perquè està tot dit i està tot clar.
0: Jo crec que és un llibre que emociona perquè no mostra emoció. O sigui, ella, l'Emilienne Malfatto, que a part és una dona jove, vull dir, l'Emilienne Malfatto és del 1989, per tant, és una dona nascuda i crescuda en un entorn on, evidentment, ella té una crítica al voltant de tot això, però no expressa la seva opinió. En cap moment té un estil molt fred, molt contingut, sense sentimentalismes, que fa que t'impacti més. Perquè al final ella, una mica, crec que vol explicar-te uns fets, i ella està molt documentada, ha estat durant molts anys corresponsal a l'Iraq i coneix molt bé la societat, i per tant crec que el seu objectiu amb aquest llibre era mostrar una realitat i deixar-te tu que pensis. Ja pensaràs tu, ja veuràs. I que no jutgis una realitat que potser no coneixem prou bé, i una realitat en la que, si ens hi posem a nosaltres mateixos, què faríem? I aquesta, ella és una...

0: preguntes, una llavor que et posa al cap i dir, bueno, però i què faries tu?
1: Clar.
0: Perquè des d'aquí és molt fàcil dir-ho.
1: Sí, sí.
0: Però no estem en aquella societat.
1: No, no, debatir, clar. A més, és la primera novel·la que publicava, també?
0: És la primera novel·la i li van donar el Goncourt de primera novel·la per al 2021, crec que... Sí, el 2021 la van escriure. I sí, sí, és una primera novel·la valenta, curta, directa, i jo crec que ella tenia molt clar quin era el missatge que volia enviar i com ho volia fer. És un llibre que te genera molta tristesa.
1: Impotència,
0: però...
1: no?
0: Impotència, sí.
1: Sí, perquè és això, és el que dius. O sigui, és una cosa que està tan allunyada de la teva realitat que, que no ho conceps de cap manera que pugui ser així.
0: Moltes vegades jutgem les altres cultures des d'un punt de vista que no és el seu, no? O que no podem arribar a entendre els demés si no ens fiquem en la seva pell. I aquest llibre t'ajuda a posar-te en la teva pell d'un Iraq rural que ens queda molt llunyà, però que ens és contemporani. Hi havia un personatge que abans t'ho comentava també, que és el de la cunyada, i la cunyada està embarassada, ella és la dona, de, diguéssim, el que ha de ser el botxí, i ella està embarassada, està a punt de tenir una criatura, i ella també durant un capítol parla de que, bueno, que ella s'ha convertit en una ombra de la família, està una mica, com ella és, diguéssim, l'hereu de la casa, i la mare està ja gran, ella s'ha convertit en la dona de la família i és una ombra, està allí, i ella ho diu, estic aquí únicament per servir els homes, per servir el que ells vulguin, i si ho faig bé, potser seré la més feliç de tots. Perquè el meu personatge és tan secundari i sóc tan algo del voltant, m'he convertit com en un moble.
1: Clar, és com invisible, sí. Però al final també és necessària,
0: sí.
1: Perquè la necessiten pel dia a dia i la necessiten per procrear.
0: Per procrear, per cuinar, per ocupar-se del dia a dia, però ella una mica és com l'única que diu, jo en certa manera puc guardar distància, no? I la figura d'aquesta dona ens va crear, recordo, bastanta discussió, i també la del germà petit, que el germà petit encara pues, està una mica fora de tot això perquè és petit, és el germà preferit de la germana que morirà, i ell és com, no acaba d'entendre, ell i la germana, hi ha una altra germana petita també, que no acaben d'entendre què passa, però ell ja és prou gran com per adonar-se quin serà el seu destí. I ell es pregunta també moltes coses, o la mare que ho diu al començament de la seva descripció al llibre, la mare diu, soc una dona que s'ha fet gran però que no sóc tan gran, o sigui, ella es descriu a si mateixa com una dona sense dents per culpa dels embarassos, per dir, al final he donat el meu cos i la meva vida als demés, als meus fills, al meu marit, i jo estic envellida per la realitat que m'ha tocat viure. Ja et dic, toca molts temes i ens va donar per molt debat. 100 pàgines de molt debat.
1: Clar, és que estava pensant amb la mare i no sé si en algun moment diu l'edat, però jo tinc la sensació que era una dona de 50 i algo, que tampoc no és allò una padrina de 70-80 anys, ni molt menys, ja?
0: Totalment.
1: Sí, que dins del que és el nostre sistema... És una dona amb una edat correcta que podria estar treballant, que podria tenir una vida totalment activa, però que, si la traslladem en aquest altre context, doncs ja és una altra fase.
0: És una altra fase, és una altra salut, està envellida i, de fet, t'adones, tant en el cas de la mare com en el cas de la cunyada, que et dic que ella mateixa se defineix gairebé com un moble d'aquella casa, com evidentment en el cas d'ella, que ella és la víctima principal de tot això, com el cos femení és el camp de batalla, com la mare és ja la derrota de dir no tinc dents perquè se m'han portat els embarassos, no tinc força perquè he treballat tota la meva vida per pujar aquesta família i no podré impedir la mort de la meva filla perquè la societat me portarà cap aquí. La cunyada, que encara és jove i encara està procreant, i com ella mateixa diu, jo pues, sóc un personatge secundari, sóc un moble, sóc una cosa sense la que no podem viure, però que tampoc compte, i ella com a protagonista, que és un mort en vida. I com el camp de batalla és el cos de la dona tota l'estona, no? Com l'honor, com la societat les necessita, però alhora les castigue molt més de lo que castigue o porte als homes també a un lloc com aquest, no? Tot i que els homes també surt bastant en aquest llibre la seva obligatorietat d'anar a la guerra. I això també és algo que els persegueix i els fa patir molt. La realitat és aquesta, anar a la guerra no és fàcil.

0: absolutament per ningú. I els homes també és una cosa que pateixen molt i que potser caldrien més llibres al voltant del patiment dels homes que van a la guerra i com s'utilitzen també els seus cossos com a llançadera, no? com a armes.
1: Uh-huh. I entremig de tot això, doncs, aquest riu que travessa l'Iraq, que malgrat tot doncs, continuarà allà.
0: Exacte. El Tigris és el testimoni silenciós d'aquest llibre. Ell ho ha vist tot i ell ho sap tot. I, de fet, el títol a mi m'hi porta perquè diu... Bueno, jo m'he llegit la versió en castellà i es diu que por ti llore el tigris, perdó, que por ti llore el tigris, perquè una mica el que et ve a dir és que és l'únic que la plorarà, el riu que continuarà allí, perquè els altres no tindran dret ni tan sols a plorar-la, sinó que tindran l'obligació d'oblidar-la. I això és trist de veure com el riu és testimoni del que va passant i de com no s'ha evolucionat prou.
1: Ho deies, 100 pàgines no havien donat mai per tant debat, per tanta consciència també, que et plori el Tigris, d'Emilien Malfatto. Anna, moltes gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos doncs, també aquest llibre que, com dèiem, ens fa reflexionar sobre moltes qüestions d'una manera així molt, molt directa en aquest relat coral. Fins aviat.
0: Fins aviat. Moltes gràcies, Núria.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
3: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
4: Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, expressions o fenòmens dels que tothom opina... però que potser no coneixem tan bé com ens pensem. Perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'un fenomen que s'està posant molt de moda. Bé, si és cert que és una cosa que ha existit tota la vida, aquest passatemps ara està canviant de públic. A veure, quants de nosaltres ens hem posat a pintar els típics dibuixos que ja venen fets, que no has de fer tu? A restaurants, al col·le, a casa un dia de pluja... Se m'acudeixen mil escenaris on hem pogut seure a pintar. Sembla una activitat molt enfocada pels nens petits, oi? Doncs, com deia, l'edat del públic ha canviat una mica. Ara molts adults dediquen part del seu temps lliure a relaxar-se pintant. Esclar que sí, parlem dels mítics Bobby Goods. Treballar, estudiar, cuidar de la casa... Totes aquestes rutines de la vida adulta sovint poden ser una mica sufocants i angoixants. I tothom necessita relaxar-se. Hi ha qui fa esport, qui surt a passejar per la platja... Però el que està molt de moda són precisament aquests Bobby Goods, els llibres plens de dibuixos d'animalons fent diverses tasques en diversos escenaris. I per què precisament aquests? Doncs bé, com pràcticament tot el que està de moda avui dia, gràcies a les xarxes socials. TikTok i Instagram estan plens de vídeos de gent pintant aquests llibres amb rotuladors, bolis de purpurina, colors de fusta, el que sigui. Jo els he vist i he d'admetre que el vídeo és molt, molt relaxant. Jo no sé si us agrada pintar de petits. Jo no era gaire fan, la veritat. Hi havia altres activitats que preferia fer. Però sí que ara he d'admetre que trobo certa pau en agafar un llibre d'aquests, un rotulador, una bona playlist i relaxar-me pintant. Ara que fa tanta calor, que gairebé no es pot ni sortir de casa, quedar-se refugiat fresquet amb l'aire condicionat, a mi em sembla un planazo. I és que a més de relaxar, és divertit. Pensar el disseny, triar els colors, és molt guai. I a més hi ha una cosa com hipnòtica, pràcticament. I és que realment pintar pot ajudar a baixar els nivells de cortisol i aliviar l'ansietat i fomentar la concentració. A mi em semblen uns bons beneficis, no? I això és precisament el que triomfa dels Bobby Goods, que a vegades coses tan simples com posar-se a pintar ens poden ajudar a trobar una mica de calma en la rapidesa de la vida. Això és el que té a tanta gent enganxada a desconnectar mitjançant aquests llibrets. Però clar, com tot el que es posa de moda a les xarxes socials, sempre hi ha gent que està en contra. Que si és infantil, que si estressa més del que relaxa, que si no té sentit... En fi, el que algú li salva la vida, una altra persona se la pot trastocar totalment. Però més enllà del debat, el que realment em pregunto és si simplement s'han posat de moda perquè els dibuixets dels animalons són molt graciosos o perquè realment té beneficis per la nostra salut mental. Avui ens preguntem per què tothom parla dels Bobby Goods? I qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquest fenomen que una professional de la salut mental? Avui tenim amb nosaltres la Eva Llàster, psicòloga. Eva, benvinguda.
5: Hola.
4: Bé, Eva, sovint sentim parlar de que pintar ens ajuda a reduir l'estrès o fins i tot el cortisol. Primer de tot, jo et vull preguntar,

0: el cortisol i quin paper té a la nostra salut mental?
1: Doncs mira, el cortisol comúment s'anomena la hormona de l'estrès i és una hormona esteroidea que és essencial, que està produïda per les glàndules suprarrenals. I per què és essencial? Doncs perquè la seva funció principal és la supervivència. És a dir, actua en situacions d'emergència, no? S'augmenta el cortisol doncs, davant d'una amenaça o davant d'una situació de tensió, tant física o mental. Llavors, quin és el problema d'aquesta hormona? Doncs que en aquest sistema de vida o en funció de les activitats que tenim o dels o de com afrontem els problemes de la vida, doncs tenim el cortisol permanentment elevat, que s'anomena estrès crònic, i és aquí on ens afecta tant a la nostra salut física com mental com emocional.
0: Llavors, què hi ha de cert darrere d'aquesta afirmació de que pintar baixa els nivells de cortisol?
1: Doncs és certa, és 100% cert, doncs perquè quan pintes s'activen de manera simultània diferents àrees del cervell que l'exercici o l'activitat de pintar fa que s'alliberi dopamina, que és una altra hormona que redueix aquest cortisol i redueix l'estrès. Per tant, és una activitat que ajuda a alliberar una altra hormona que fa que redueixi aquest cortisol.
0: En quins moments pot ser especialment útil pintar? Per exemple, després d'un dia estressant, abans d'anar a dormir, enmig d'un moment de molta ansietat, on pot ser més beneficiós?
1: Doncs, mira, jo, si voleu que ho sigui sincera, totes les persones que ens escolten, jo agafaria aquesta pràctica com una rutina diària, una estoneta cada dia, l'estoneta que tinguem, 10 minuts, 15 minuts. Per què? Perquè és un espai d'autocura. I tenir aquest espai doncs, és un hàbit i és una rutina que prevé, no? És a dir, i ja ho tens incorporat i ja genera, te condiciones, no? Però en positiu, de que aquella activitat que tu fas, cada vegada que la fas, et relaxes. Per tant, si la tens com a rutina diària, quan hi hagi moments doncs, de crisi, no? Pues un dia superestressant o t'has enfadat per alguna cosa o sents molta ràbia, molta ira o estàs en un moment doncs, més complicat, què passa? Que si tu t'has condicionat de forma positiva amb aquesta activitat, un pic la fas de forma estressant, que és l'operació rescat, no? que en diem, doncs és molt, els efectes són molt més ràpids perquè t'has condicionat, no? És com quan algú té una experiència negativa, no? Puja en un ascensor i se queda allí enganxat. Després, no? Genera, no tothom, òbviament, però hi ha gent doncs, que genera doncs, certa fòbia o cada vegada que entra en un ascensor doncs, es posa nerviós, sudora. Doncs seria el mateix aquest condicionament, però en lloc d'en una situació negativa, en una situació positiva. Llavors ho transformem com una eina de prevenció i després una eina que funciona en moments puntuals, no? De, vinga, avui he tingut un mal dia, doncs m'afico a pintar, que sé que em va superbé. I com que jo ja m'he condicionat, els efectes apareixen molt més ràpid.
0: Clar, amb l'estrès i el ritme de vida que portem avui dia, ens falta dedicar més temps a activitats sense pantalles i sense objectius de productivitat, oi?
1: Sens dubte, òbviament, no? És el que deia, no? És l'autocura, el jo que vull, jo que necessito, escoltar-te molt, no? Tant el cos, el cos ens parla moltes vegades i anem tirant amb aquell mal de cap latent o amb aquell dolor d'esquena latent i llavors és, vinga, què puc fer jo per parar i una miqueta cada dia, no? Jo penso que amb el ritme de vida que portem, doncs és bo afegir en aquest dia a dia aquests moments d'autocura, i tant, sens dubte.
0: Clar, però hi ha gent que potser li posa més bé nerviosa, està molta estona asseguda i que li costa mantenir la concentració. Aquests llibres de pintar també poden produir l'efecte contrari, angoixar més que relaxar?
1: A veure, quan et dediques a una activitat amb atenció plena, 100% atenció plena, el cervell es relaxa. Per tant, a les persones que li posen nerviosa és perquè no, en aquesta activitat no són capaces de posar aquesta atenció plena i de relaxar-se. Estan pensant en una altra cosa, tenen, no, la ment amb molts focus i no estan en aquesta activitat. És cert que no tothom li serveix el mateix tipus d'activitat per relaxar-se. Llavors, jo què és el que suggeriria i el que proposo, no? És provar-ho, perquè hi ha gent que li encanta, per exemple, pintar, fantàstic, però hi ha gent que potser és la cuina, o d'altres és el caminar, o d'altres és fer mitja, per exemple, no? O un altre tipus d'activitat. Llavors, o ballar, no? Tot i que sí, a casa teva tu pots ballar, no? Hi ha gent que és més física, no? I necessita aquest espai. I el ballar, per exemple, és molt bo perquè té el component aquest de físic i de matemàtic, no? Per tant, és aquest gimnàs neuronal que utilitzem també en la pintura, no? Que s'activa, doncs, tot el que és la part de la memòria, motriu, visual. Llavors, és prestar atenció amb això i sempre relaxa, però és obvi que cadascú, segons la seva forma de ser i els seus gustos, ha de trobar aquella activitat que més li resulti a placentera en aquest sentit.
0: Per què creus que aquest tipus de llibres han explotat ara i no fa, no sé, 10 anys?
1: Doncs perquè la societat està canviant i l'activitat i la quotidianitat és diferent de fa 10 anys i no en parlem quan tirem una miqueta més endarrere, no? Llavors, som una societat més estressada, som una societat més de molts inputs alhora, de molta informació. Llavors, el nostre cervell s'ha hiperestressa, no? És hiperactiva, per dir-ho d'una manera. Llavors, abans les activitats eren més pausades, la pròpia societat tenia un ritme una mica més lent, no? Dius, només amb 10 anys? Sí, amb 10 anys ha canviat aquest ritme de la societat, no? Ara ho podem tenir tot ja instantani, i no només una única cosa, en poder tenir de forma instantània moltíssimes, no? Infinits reels, a la sèrie que tu vols en el moment, amb tots els capítols seguits els vols veure. Llavors, ara, doncs, bueno, perquè s'ha vist que és una activitat en la nostra quotidianitat, no està si no la busques i no la trobes, i llavors per això han sortit, no, aquests llibres, com pot ser altres exercicis, com poden ser sudokus, crucigrames i tal. Abans, en el nostre dia a dia, hi havia activitats que eren més de parar, no? I sobretot molts anys més endarrere, no? La vida al camp, la vida als pobles, no? Ara també la gent sembla, no, que comencin a tornar una miqueta amb aquell contacte amb la natura, no? Pues ja hi havia en el nostre dia a dia aquesta presència, no? Cosa que actualment la societat ens aboca a estar molt informats però poc presents.
0: Llavors, per tancar, més enllà d'aquest tipus d'activitats, quins consells ens pots donar per millorar una mica el nostre benestar emocional, baixar una mica els nivells d'estrès?
1: Doncs, l'aquí i l'ara. És a dir, que amb qualsevol activitat que puguem fer de la vida quotidiana, doncs, les fem amb seqüència, no totes alhora. Durant molt de temps s'ha fet apologia o s'ha parlat sobre el multitask, no? El multitask, en el fons, no existeix. És a dir, el multitask és que el cervell s'hiperactiva i tu pots fer moltes coses alhora, però de forma superficial. No, a lo millor estàs parlant per telèfon i fiques una rentadora, o parles per telèfon i estàs enviant un correu a la

0: electrònic, i en el fons després dius, ostres, no sé què m'ha dit, o no sé si li he dit allò que li volia dir, o ara no me'n recordo si he ficat en còpia aquí en el mail. Llavors, el cervell et descansa quan fa una única tasca. Llavors, he d'enviar un correu electrònic, doncs em centro en el correu electrònic, i després faig la trucada de telèfon, i després fico una rentadora, i després cuino, però intentant no fer moltes coses alhora. I després el que deia abans, no? Incorporar algun moment d'autocura diària. Del verb badar, no? Que s'està perdent, no? Del nostre vocabulari, que no deixa de ser aquest contemplar, el no fer res, el gaudir de la sensació d'estar present.
1: Doncs Eva Llàster, psicòloga, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor com aquestes activitats i quins són els seus veritables beneficis per la nostra salut mental.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Gràcies. Avui hem descobert el que hi ha darrere d'un dels passatemps més virals del moment i del que tothom parla. Hem vist els beneficis que pot aportar per la nostra salut mental i com aquest tipus d'activitats que requereixen concentració poden ajudar-nos a baixar els nivells de cortisol al nostre cervell i millorar una miqueta la nostra salut mental. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla dels bobiguts, ja sigui pel benestar emocional que poden generar els beneficis o el simple plaer del que és l'activitat en si mateixa. També genera l'etern debat de si és una activitat infantil o no, però aquest llibret sembla que es quedaran als nostres vocabularis una bona temporada. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot per avui per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
4: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento. Tenemos todo lo que necesitas para estar en forma, sea cual sea tu deporte favorito, y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Hasta el 22 de julio en tienda, web y app.
7: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
7: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-272-272. Verisure.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: En verano es tiempo de soñar. Como cuando haces la maleta y parece que llevas más ilusión que ropa. Con todo lo que está por venir y sobre todo con las personas que lo compartiremos.
11: Porque los mejores sueños son los que se comparten. Ya está a la venta la lotería de Navidad en tu lugar de vacaciones. ¿Y si cae aquí? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
13: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència a l'advocacia?
14: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a la intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals.

0: socials. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
1: home,
0: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Catalunya.
3: Seguim avançant amb la brúixola d'estiu aquesta nit de juliol. Parlem del Festival d'Ansaneu, que aquest estiu està arribant a la seva 35a edició. Ho farà a partir de la setmana vinent, del 24 de juliol al 2 d'agost. Les Valls d'Aneu tornaran a convertir-se en un gran escenari de cultura, de patrimoni i de creació contemporània. Un festival que va néixer com una escola d'estiu de dansa tradicional i que avui és un referent cultural del país, reconegut per la seva capacitat de connectar les arts amb el territori, la memòria, el paisatge i la comunitat. Enguany, a més, el Ansaneu també fa un pas més amb l'aposta més ambiciosa de la seva història per la producció pròpia i la creació artística des del Pirineu. N'hem parlat amb la seva directora, Ruth Martínez, a qui li hem preguntat doncs, què suposa el fet d'arribar a aquests 35 anys per a un festival, el d'Ansaneu, que ha nascut al cor del Pirineu.
4: Hi ha un punt d'emoció i, per tant, de mirar enrere, no? Com fas un any rodó, sempre és una oportunitat per fer una mica de balanç. I una mica l'alegria també de veure que és un projecte, com molt bé explicaves, no? que ha mutat, que ha modulat, no? que també s'ha sabut reinventar i ajustar a una realitat que és canviant. No? Per tant, són ja 12 anys des del 2015, no? d'aquest nou format, i la veritat és que és una alegria veure doncs, com el públic, tant el públic local, la gent del territori de les Valls d'Aneu, com també la gent que ens visita, doncs se'l fa seu i realment esperen la programació amb molta il·lusió, no? És una mica el que aquest miratge que intentem que ens mantingui amatents els 365 dies de l'any.
3: Clar, parlem d'aquestes 35 edicions, però d'aquesta nova etapa, com deies, des de l'any 2015. Com ha anat evolucionant el projecte des del 2015 fins ara per a convertir-se en aquest festival de cultures del Pirineu, tal com el coneixem avui, amb els passos a més en davant que fa aquest any.
4: Doncs la veritat és que ja la idea, no, de passar, diguem, d'això d'un model més de formació, més participatiu, el que és un festival que evidentment aposta per l'exhibició, és a dir, per ensenyar els espectacles acabats, però que també posa l'accent en els processos, en els mentrestants, en allò que passa, no, abans que una proposta cultural estigui acabada. Això jo crec que ho hem anat, com et deia, modulant, no? s'ha anat construint i la gent ara ho espera i ho entén, no? Veure que realment, quan parlem de propostes artístiques, de creació, d'estar al costat dels artistes, hem de donar-los aquests espais, diguem, de confort en els quals puguin crear, puguin, diguem, dialogar amb els entorns, amb aquest patrimoni que en el nostre cas és esplendorós, no? Un patrimoni que és arquitectònic, que és monumental, però que també és natural, uns espais naturals bellíssims i naturalment també immaterial, no? Tot el valor que té la transmissió oral, els blocs que fem de memòria, com tota la col·laboració amb Memorial Democràtic, és a dir, tot aquest llegat, no? que esdevé el peu per fer noves creacions artístiques. Hem de procurar que hi hagi aquests marcs, aquests espais com els d'Ansaneu, en el qual els artistes puguin dialogar amb tot aquest bagatge i, per tant, que tot això després tingui una traducció en el que són estrictament els espectacles. Això no passa d'un dia per l'altre, això és una cosa que hem anat aprenent i que hem anat construint, sobretot amb la gent del territori, i jo crec que la resposta és el que veiem ara, no? Que és un festival més musculat en relació a la programació, molt clarament intergeneracional. És un festival on trobes propostes per públics molt diversos i segur que encara ens en deixem i n'hem de treballar més, però sí que és veritat que, no, que et trobes les padrines amb la gent jove barrejats d'una manera totalment natural i després on també la interdisciplina i és molt clara, no? Hi ha vasos comunicants entre totes les arts escèniques, entre també el pensament, entre els moments, no? aquest espai, aquest recés per pensar on som i cap on volem anar, i crec que tot això es connecta de d'alguna manera en aquesta programació de 10 dies tan, tan intensa també en el que és el ritme de les activitats, no?
3: Clar, i d'aquí també doncs, aquesta importància que deies, no?, d'un públic molt intergeneracional, que estiguem parlant de drets culturals que té la ciutadania, i més a més quan ens referim a un territori que és rural com són les Valls d'Àneu, on a vegades l'accés a la cultura o l'accés a la cultura que tenim coneguda de les grans àrees metropolitanes doncs no hi acaba d'arribar.
4: Clar, realment ara se'n comença a parlar, no?, dels drets culturals, però és una cosa que primer, com la majoria de drets, que ens sembla que són conquerits i que ja els tenim, no, això
3: s'han de batallar,
4: hem de continuar preservant i exercint-los per consolidar-los i perquè no ens els prenguin. Això és importantíssim. I després, és clar, per nosaltres, que som el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, hi ha una part de dir d'emoció, diguem, no?, de pensar, no, nosaltres, encara que no tinguem grans teatres i auditoris, perquè la inversió en totxo cultural, per entendre'ns, a les Valls d'Àneu ha estat mínima, afortunadament, hi ha institucions importantíssimes com la biblioteca o com l'Ecomuseu, però la resta, diem, sobretot quan pensem en espais escènics, per entendre'ns, no hi és. Per tant, per nosaltres és importantíssim dir, si fem dansa, portem la Veronal, si podem, i portem la Venidera, si podem, i portem la Mabel Olea, i portem la Lorena Nogal, i portem el Víctor Pérez Armedes, i hi ha aquest punt, diguem, no, de... realment de buscar les millors propostes a les quals puguem accedir, i aquí és evident que ho fem amb la complicitat dels artistes. Aquests artistes, evidentment, que moltes vegades estan en gires, estan a tots els escenaris nacionals i internacionals, doncs venir fins allà dalt potser no els ve de pas. Per tant, jo vull agrair públicament que sense els artistes que vulguin venir, evidentment no tindríem el festival, podríem dir, amb la purpurina que té aquests últims anys i molt singularment en aquest 35è aniversari. Això d'una banda. I després t'adones, no?, tot aquests eixos que hem introduït de paraula, de teatre, per què funcionen tan bé? Doncs perquè és molt complicat veure produccions de teatre, encara que siguin petites, encara que siguin formats adaptats, lectures dramatitzades, per això és tan important, no?, la col·laboració que fem amb altres productors i altres marcs de producció en aquest àmbit específic, que clar, la gent doncs, vol veure l'Àngels Bunyolós, clar que sí, dient la Víctor Català, no?, perquè són gent que has vist tota la vida, són referents culturals que no has tingut l'oportunitat de veure'ls al territori.
3: Clar, i amb la proximitat també que suposa de tenir-los a tocar pràcticament.
4: Clar, són aforaments petits, petitíssims, si ens ho mirem des d'una perspectiva, diguem, de gran ciutat, barcelonina, ja, per entendre'ns, o fins i tot lleidatana, uh-huh, no? Clar, els aforaments més grans que podem tenir són, no sé, són una plaça major de Borén, que són 300 persones, o Santa Maria d'Àneu, que per fi la recuperem després d'un any de pausa, i són 200 persones. Clar, és poca gent, però molta gent també dimensionada en l'espai, en el context cultural on estem programant.
3: Parlaves de buscar les millors propostes, les millors produccions, però també de crear-les, perquè una de les novetats d'aquesta edició és aquesta aposta per la creació pròpia. 4 produccions, 2 coproduccions, què en podem avançar, com s'ha estat treballant?
4: Doncs era aquesta voluntat de no, en aquest any d'aniversari, de fem un pas endavant i intentem aixecar sempre amb complicitat d'altres, no, d'altres companys de viatge que tenim produccions, perquè creiem que també és un acte de responsabilitat, diguem, que les produccions no neixin i morin en un dia, no? Hi ha un treball dels artistes que ha de, diguem, buscar aquest rodatge, i és el que hem fet amb propostes com, per exemple, aquests drames rurals i altres contes que et comentava, que farem amb clàssics, de fet també la Medea que veurem aquest any també és amb clàssics, en aquest cas amb el CCCB, però després també vinculat a tot aquest eix, aquesta commemoració que farem sobre la figura de Joaquim Murelló, sí, que és un viu home nauenc il·lustre que centra la nostra atenció aquest any i l'any que ve, doncs fem una producció amb el Xavier Albert i la Laura Obert, que tindrà un format molt curiós, gairebé de diàleg, de conferència performàtica, que anirà, diguem, enganxat a l'exposició commemorativa que estem treballant i que, de fet, inaugurarà el festival i que després es podrà veure a Barcelona i abans, naturalment, a Lleida, a l'IEI, no?, l'Institut d'Estudis Inardencs. Per tant, ja en aquest rodatge hi haurà sempre aquesta acció performativa artística enganxada. Després, veure també què s'esdevé en el territori, quins són els aniversaris rellevants. Aquest any és l'any Pau Casals, 150 aniversari del naixement del mestre, doncs fem aquesta proposta amb text original de Jordi Lara, amb el mateix Jordi Lara i Xavier Albertí com a intèrprets en els papers d'Enric i Pau Casals, els dos germans, i en una producció que ens fa moltíssima il·lusió, perquè es podrà veure també a la tardor, a finals de la tardor a Barcelona, al Petit Palau, al Palau de la Música, i és un homenatge, diguem, a tot l'entorn de Casals, i en aquest cas molt singularment a la relació que va tenir amb el seu germà Enric, i s'escoltarà música que forma part, moltes vegades desconeguda, del nostre patrimoni musical català, no? I després també aquesta possibilitat que et dona el Dansaneu de posar l'accent en coses, diguem, que creus que tenen valor i que escapen al context resultadista en el qual ens trobem, no? Que és el tancament d'aquest acompanyament que hem fet a 3 anys vista a la coreògrafa i ballarina Magdalena Garzón, que ha fet un treball i fa un treball importantíssim, fet amb molta cura, molt ben treballat, i aquest any acabem aquest acompanyament amb una obra d'encàrrec, amb un solo d'encàrrec de dansa, i ho fem en un espai meravellós com és l'església de Sant Joan Vigil, és aquest martiri de Sant Sebastià, un solo de dansa amb Víctor Pérez Armedo, que també ens porta a pensar i a parlar de l'obra pictòrica de Toni Catany, del fotògraf mallorquí. Fem venir la gent de la Fundació per parlar del que ha significat l'obra de Catany i de com ha inspirat a la Magdalena en treballs precedents com Altars Profans. I bé, doncs ho fem amb una obra de nova creació, no?, en aquest cas.
3: Clar, estem parlant de noves creacions, de produccions, de coproduccions, però és que, a més, a part d'aquests 35 anys del Dansaneu, tenim altres aniversaris, com són el 30è del Centre d'Art i Natura de Farrera o el 25è aniversari de les colònies de l'Escola Folk del Pirineu, una mica l'origen de tot plegat. De quina manera col·laborareu en aquests actes, també?
4: Bueno, importantíssim també aquest treball que et deia en xarxa, no? No s'entendria que no veiéssim què estan fent els nostres companys i, a més, anys rodons que no hi participéssim i no ens hi suméssim, no? A més, amb la gent del Cant, ja era en època d'en Lluís, però amb l'Albert Valdomà actualment, que també va treballar al Festival d'Ensaniu, que és una persona, en fi, que coincidim moltíssim a nivell de gustos, et diria, i d'interessos estètics i estilístics. Per tant, està molt fàcil dir, escolta, fem un petit eix sobre, no?, de prescripció comuna, conjunta, i tenim dos espectacles preciosos que venen amb el segell del Cant, i com et deia, de fet ens costava veure'n la programació on no podríem subscriure conjuntament, perquè hi ha moltes coses que ells fan que a nosaltres ens encanten i a la inversa, no? Ens hem centrat en aquest concert de l'Anna Roig, no?, que és una cantautora que seguim des de fa molts anys, ho farà presentant, diguem, el format de concert, concert-espectacle, que és aquesta vigília, i després una tarda vespre amb un espai molt bonic, que és la Plaça Major de Sorte, en el qual el Pol Guasch i la Clara Peia dialogaran sobre un, si em permets el col·loquialisme, un temazo com és el comiat, no? Què vol dir quan ens acomiadem, què associem al comiat, si és una pèrdua, si és un alliberament. Bé, parlarem de tot això i ho farem naturalment amb dos artistes de primera, no?
3: I el 25è aniversari de les colònies de l'Escola de Folk, aquests 25 anys també, doncs, lligats amb aquesta tradició i amb aquest patrimoni del qual també en bebeu, el Dansaneu.
4: Aquí estem intentant una cosa que espero que ens surti, que ens fa molta il·lusió, que és que les gairebé 50 persones que vindran a tocar puguin recrear aquest esperit de les colònies. Per tant, estem buscant quin és el millor emplaçament perquè puguin, de fet, acompanyar-los ja des de la vigília i, per tant, fer colònies 25 anys després. Molts d'ells han continuat anant i ara són músics que veiem a l'escena vinculada, no?, al folk, naturalment, i també a d'altres gèneres. És a dir, molta gent que parteix del món del folk, que és la porta d'entrada, diguem, no?, a d'altres tipus de gèneres musicals, i per tant ens fa molta il·lusió aquesta col·laboració amb el CAT, no només, si m'ho permets, en aquesta producció, sinó també en aquest homenatge merescut a en Jordi Fàbregas, que fa 5 anys que ens va deixar, i per tant també en Jordi, que era molt bon amic del festival, el vam tenir en diverses ocasions, i per nosaltres encara el Pont d'Arcalís és una referència total, no?
3: Doncs tenim 35 edicions del Dansaneu per celebrar aquest estiu a les Valls d'Àneu, del 24 de juliol al 2 d'agost, una àmplia programació amb molts més films, molts més espectacles que podem anar a consultar. Ruth Martínez, moltíssimes gràcies i fins aviat.
4: A vosaltres, ens veiem a les Valls d'Àneu.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: Seguim viatjant, seguim obrint noves finestres al món, una finestra que avui ens porta fins a Alemanya, en concret a Land de Saxònia, i en aquest viatge, doncs, com sempre, el fem en companyia d'una persona que precisament aquest país el coneix molt bé i de molt a prop. Joan Ramon Zaballos, què tal?
1: Molt bones, aquí estem, per parlar de viatges una altra vegada.
3: Doncs vinga, parlar de viatges i en un país que coneixes molt bé, com és Alemanya, i suposo que també, doncs, com és Saxònia, que és el cas que ens ocupa avui.
1: Parlem de Saxònia, que és un land molt peculiar. Abans de visitar-lo, que el recomano molt perquè, diguem-ne, turísticament hi va poca gent. És el, potser un land, no diem maltractat, però que sí té una història passada i recent que no l'ajuda massa a ser un destí turístic com podria ser, per exemple, Baviera, no? O el cas de Berlín com a tal, o fins i tot Hamburg, no? Per tant, Saxònia, que té una identitat molt marcada, un dialecte molt marcat. De fet, hi ha estudis, i a més jo quan donava classes d'alemany ho havia explicat posant exemples en vídeos on s'havien fet en càmera oculta exemples d'això. El dialecte o l'accent de Saxònia no agrada a gran part d'Alemanya. I quan senten parlar amb aquest accent de Saxònia, diguem-ne, la gent es rebota bastant.
3: I què té de diferent aquest accent?
1: Bueno, sembla ser, primer és un tema fonètic, però després sembla ser que també hi ha un tema històric, que és que van haver-hi alguns dictadors, alguns personatges polítics que eren nascuts a Saxònia, doncs que eren molt impopulars. I quan els sentien per les teles i per les ràdios amb aquell accent,
3: la gent era bé rebuig.
1: Sí, una mica aquest era una barreja entre tema fonètic, per entendre'ns, que també té el seu, pot tindre la seva incidència, però jo crec que hi ha l'aspecte més històric on acabes associant un tipus d'accent o d'entonació amb un personatge que no t'agrada, no? Per tant, això és una realitat que és curiosa però que s'ha d'explicar, perquè també fa, doncs, que, bueno, t'entenguis que hi vegi menys gent o que passin aquestes coses. I després una altra molt tràgica, que és que la nit del 13 al 14 de febrer de 1945, és a dir, pocs mesos abans que acabés la Segona Guerra Mundial, quan a Dresden hi havia molta gent que estava fugint de l'abans de l'Exèrcit Roig, i per tant hi havia molta població desplaçada, va haver-hi un bombardeig brutal per part dels anglesos i van arrasar la ciutat. La ciutat va pràcticament destruir pràcticament el 100% i ho va fer amb bombes incendiàries, amb el qual van matar a més de 30.000 persones, bàsicament tot població civil. I això en el seu moment es va defensar, després històricament que s'ha analitzat, se sabia que estratègicament ja no tenia cap incidència, ni per temes perquè hi haguessin soldats i això, sinó que hi havia població civil, i des d'aleshores va quedar a la població alemanya, i després els mateixos aliats han reconegut que el bombarder responsable d'això, que se li havien donat una sèrie de mèrits, després es va considerar que havia sigut més una mala decisió que no un reconeixement, una feina de, diguem-ne, militar ben feta, sinó que va ser realment una sangria sense sentit, no? I això va marcar molt la ciutat, és a dir, de tal manera que un dels llocs més emblemàtics de Dresden, com és la Frauenkirche, que va quedar absolutament destrossada, només quedaven cascots, quedaven, doncs, trossos de pedra, a posteriori, estic parlant de fa molts pocs anys, va haver-hi la voluntat de tornar a reconstruir. Hem de tenir en compte que Saxònia era un dels lands que havia quedat amb el sector comunista, d'acord? Per tant, sota la influència dels russos durant molt de temps. I, per tant, doncs, és un land que això també queda marcat, vull dir, aquesta presència russa.
3: Bueno, és una història
1: russa,
3: recent, encara.
1: Exacte. Mm-hmm. I va ser ja després de la caiguda del mur de Berlín on es va començar, doncs, a invertir i a modernitzar i actualitzar les dues grans ciutats, que són Dresden, que és la capital, i després Leipzig, que és l'altra, no? I aquesta Frauenkirche va ser, bàsicament, a través de donacions particulars de la gent, que es van aconseguir 130 milions d'euros per reconstruir, i quan vas allà hi ha una, com una nau central, no hi ha més, i veus la diferència, perquè han fet que els maons originaris es veuen, s'han mantingut els que han pogut recuperar i els altres són els nous, i per tant veus una església que dius, ostres, sembla que sigui la façana, dius, què passa aquí, no? Sembla com si un mecano, no? Amb peces de diferents colors. No, és que de les totxanes són les originals i les altres són les de la reconstrucció, no? I a dins ara s'hi fan concerts, etc, i s'ha reconstruït molt en part gràcies a la voluntat popular. I, de fet, dos edificis emblemàtics, com és la Semperoper, una òpera d'allà que també va quedar construïda, La gran sort és que es van guardar, es van salvar els plànols originaris de l'òpera, uh-huh. i per tant a posteriori es van recuperar i es va poder reconstruir l'òpera, que ara està en funcionament. És un dels edificis per visitar molt emblemàtic, una de les òperes famoses, edificis d'òpera famosos d'Alemanya, la Semperoper, gràcies a què s'havien pogut preservar els plànols originals de l'edifici, i es va poder reconstruir pràcticament doncs, idèntic. El que passa és que una reconstrucció nova, amb plànols antics, però el nou edifici. I després el Zwillinger, que és un palau barroc, tot això està en el centre, també molt bonic, que també es va tenir que recuperar. Per tant, molta Dresden, que encara s'està recuperant de doncs, la

ciutat que va quedar arrasada. Una ciutat que passa pel riu Elba pel costat, recomano doncs fer un creuer pel riu Elba, on veus doncs la ciutat i els paisatges del voltant, que són molt bonics, a través d'un creuer pel riu Elba. I

0: de Dresden tenim llocs molt, molt importants i coneguts. Per una part està Meissen. Meissen és molt popular a Alemanya, a part que la ciutat és molt bonica, té una catedral i un castell molt, molt interessants. És perquè és el lloc de procedència de la famosa porcellana de Meissen, que la mitjana i posteriors, i encara ara, és un món de referència. La porcellana de Meissen està molt, molt apreciada i durant molt de temps va ser doncs, una marca de referència per les cases reals, per emperadors, etc. Tindre coses, vaixelles, encara és caríssim, eh? Si tens alguna cosa de Meissen, amb el segell, és molt, molt valuós, perquè es manté els sistemes de producció, etc. S'ha d'anar molt cuidat perquè es trenca, com tota la porcellana bona. I allà, doncs,
1: pots... Sap més greu,
0: sí, exacte, has de vigilar on la poses. Es pot visitar, hi ha el Museu de la Porcellana, la fàbrica, per tant, Meissen, pel tema de la porcellana, a part de que la ciutat, em repeteixo, que també és molt, molt bonica. I després, una altra cosa que és molt interessant, sobretot pels amants de la natura, és el Parc Nacional del que se'n diu la Suïssa Saxona. Està relativament a prop de Dresden i és un parc nacional on té una cosa la més emblemàtica, que és el famós pont de Bastai, que és un pont de 76 metres de llargada i amb un barranc de 40 metres. I aquest es va fer fa molt de temps i dona pas, i des d'allà hi ha unes vistes molt espectaculars, sobretot el tema de les muntanyes del voltant i també molt a prop sobre el riu Elba, perquè està bastant alt, doncs tens una vista de tot un tram fluvial del riu Elba. Estem parlant de que en aquest parc hi ha 755 roques que es poden escalar, la qual fa que ja es puguin fer més de 12.000 rutes d'escalada.
1: Que no te les acabes amb la vida, això.
0: Exacte, vull dir que et pots passar tota la vida escalant en aquell parc i encara et quedaran muntanyes per pujar. I si vols fer excursions, que a mi l'escalada no, però caminar sí, tens més de 400 quilòmetres marcats per caminar a través d'aquestes diferents roques que hi ha en el Parc Nacional. Per tant, un lloc, diguem-ne, de vista, perquè és un paisatge particular, i que el pots gaudir de moltes maneres, és a dir, des de la comoditat, perquè hi ha, en algunes zones hi ha restaurants, alguns hotels situats en llocs estratègics, i després, si vols caminar, ja dic, no t'ho acabes, i després la possibilitat aquesta, si ets escalador, de poder, amb diferents graus de dificultat, doncs, escalar aquestes muntanyes. De fet, allà, antigament, hi havien viscut persones en aquesta zona perquè era tan laberíntic i de tan difícil accés que pràcticament qui vivia allà vivia pràcticament aïllat
1: del món
0: pràcticament. I hi ha unes parts que es poden, bueno, que recorden com es vivia amb aquesta, la gent antigament amb aquesta zona. Molt a prop d'allà també tenim un castell impressionant, a dalt de tot d'una roca, d'un penya-segat molt gran, que també dona vistes a l'Elba, que és Königstein. És un castell espectacular. S'ha de pujar amb un ascensor i després tot el que és la part de dalt d'aquesta gran roca, allà es va amurallar i es va fer tot el castell. És un castell, crec recordar que inexponable, mai es va aconseguir ser ocupat per ningú. I les vistes des d'allà són espectaculars de tot el voltant, i el castell és una passada, és un dels castells d'aquests, vull dir, que diria que val la pena fer el viatge per veure el castell de Königstein. És poc conegut, bueno, poc conegut, a veure, per la gent d'allà molt conegut, però vull dir, segurament que sí que el nom molta gent no li sonarà de res. Doncs, si algú li agrada els castells, diria, apuntis al castell de Königstein, perquè és un dels que s'ha de visitar si li agrada els castells. I l'altra cosa també interessant i curiosa, el que els agraden els rellotges. Els rellotges suïssos, sí, sí. Però els alemanys també fan rellotges. I molts d'ells, i els millors, diria, es fan en una població molt petita que se'n diu Glashütte, on allà hi ha com 4 o 5 cases de rellotges i el Museu dels Rellotges. És un poblet petit i especialitzat en el món dels rellotges des de fa molt temps. I allà hi ha una de les famoses marques de rellotges a Alemanya, que és Lange & Söhne, que potser els amants dels rellotges segur que saben de quin rellotge parlo, qui no ho sàpiguen, doncs estaríem parlant que és un rellotge que el rellotge més barat està al voltant de 20.000 euros.
1: No, hi ha molta gent que no sap doncs que els preus ja s'escapen.
0: Estem parlant de rellotges que el més barat va cap a 20.000 euros i em sembla que l'últim més car que han fet puja als 800.000. Fan només 5.500 rellotges anuals. Hi ha unes llistes d'espera increïbles per aconseguir un rellotge d'aquests. I vaig llegir una entrevista perquè em vaig

0: interessava, clar, que dic, és molt curiós, no? I van dir que ja els hi sembla bé que hi hagi llista d'espera, perquè aconseguir un rellotge d'aquests és una experiència que necessita el seu temps d'espera. Per tant, cap ganes de produir el doble o triple.
1: Clar, si vostè, no, és que no els hi cal, tampoc.
0: Sí, bueno, podria fer-ne amb el doble o el triple i en vendrien molts més, doncs no fa falta. Ja al ritme que anem tenim suficient.
1: Rellotges és la gràcia també, no? L'exclusivitat.
0: L'exclusivitat.
1: Si no, tampoc no podríem posar els preus. Que...
0: Exacte. Lange und Söhne. Doncs ja ho saben, si un dia volen fer un regal i quedar bé... comencen a estalviar, que els hi costarà una mica de diners. Després, dues altres ciutats importants d'allà, de la zona de Saxònia, Leipzig i Chemnitz. Leipzig va començar, és una ciutat també molt bonica, la part antiga, i és molt coneguda i també precedida històricament perquè va ser un dels llocs on la caiguda del mur de Berlín va començar abans i va tenir especial incidència, sobretot als llocs emblemàtics que ara es poden visitar, la Nikolaikirche, on es reunien i allà es feien les primeres trobades per anar en contra del règim comunista, i ara es pot visitar. I després la Ronda Ecke, que és la central de la Stasi, on allà ara és un museu, on van estar a punt de passar una sèrie de coses molt dramàtiques i per sort no van acabar passant, però quan després va caure el mur de Berlín, la població va entrar a la Ronda Ecke, que t'antiqui, perquè Ronda Ecke significa cantonada rodona, i perquè és un edifici en un lloc molt cèntric, que feia tot el xaflà rodó, no? Va entrar la població per intentar que no destruïssin tots els arxius i totes les coses que estaven allà, i algunes es van poder preservar, no? I ara és un lloc de memòria històrica on recorden el temps de la Stasi i el que feien, no? I, per tant, és molt recomanable visitar-ho per fer-te una idea d'unes coses que van passar fa dos dies i com va anar. Per tant, aquests dos temes. Cal recordar també, quan parlava de Saxònia, que és un lloc especialment peculiar dins Alemanya, és també que l'extrema dreta, un dels seus feus, i on va començar la importància de l'extrema dreta, de l'AfD alemany, va ser precisament el Land de Saxònia. I per tant, les ciutats com Leipzig i Dresden han sigut llocs on l'extrema dreta alemanya ha tingut millors resultats, en tot l'any en general. Per tant, això també... i com des de fa temps també marca una mica la tendència quan deia que els alemanys tenen una certa...
1: Yeah,
0: els altres llocs d'Alemanya una certa...
1: Sí, desesquidança, no?
0: Sí, de que no els hi va massa bé els de Saxònia. També, suposo que aquí també moment. Hi ha algun aspecte en aquest sentit, no? Però bueno, estic explicant doncs històries que es vinculen a aquesta relació complicada amb el món de la política i dels polítics, ja sigui al final de la Segona Guerra Mundial amb aquest bombardeig, i després
1: actuals.
0: Aquesta Ronda Ecke, la central. Després a Chemnitz, per exemple, hi ha una presó molt famosa on ara també és un lloc de memòria històrica que es pot visitar, on allà expliquen doncs com tractaven i com vivien els presoners del diguem-ne, del govern comunista de torn, directament vinculat a la República Democràtica Alemanya, diguem-ne, supervisada pels russos, no? Per tant, allà està molt viu també el record del que va passar fa dos dies sota la dictadura comunista de l'Alemanya Democràtica, vigilada, custodiada pel poder soviètic, no? Per tant, un land molt marcat històricament, amb llocs de natura molt interessants, com aquest parc nacional, que és dels, diguem-ne, atípics dels que veurem a l'est d'Alemanya, per aquestes formacions rocoses, amb unes ciutats amb una història impressionant, com és el cas de mateix Dresden, per tot el que he explicat. Després, brutalment interessant des d'un punt de vista arquitectònic, com d'una ciutat absolutament arrasada es aconsegueix que quan tu vas allà dius, hòstia, aquesta ciutat és preciosa, perquè realment Dresden és molt bonic, tota la feina que s'ha fet de recuperació, jo crec que és un dels símbols de com una ciutat arrasada aconsegueixes... Exacte, vull dir que en aquest sentit la recomano molt. A més, Dresden es pot, durant una època a l'any, em sembla que hi ha alguns vols directes, no sempre, però hi ha alguns vols directes des de Barcelona. Per tant, un cap de setmana llarg a Dresden el recomano molt. Després, per visitar-lo, recomano anar en cotxe i visitar-lo amb tranquil·litat, no? És molt interessant, a part de les grans ciutats, doncs, pel tema de natura, i repeteixo, és un lloc molt poc turístic. Si tornem turisme, tornem turisme alemany, intern alemany, i turisme, diguem-ne, forani, d'altres països, n'hi ha, però molt poc. No és un land que trobem, és a dir, que no trobem patades de francesos, italians, espanyols, no els trobarem. I sobretot si ens movem, anem una mica més enllà de Dresden i el Bastai, que potser són els dos llocs més emblemàtics, podem anar per poblacions o mateix Glashütte i no trobaràs ni un turista. Vull dir que és un lloc, en aquest sentit, qui té ganes de veure una Alemanya una mica diferent a aquesta, una mica de pamfleto turístic, que faci una ruta en cotxe per Saxònia, perquè m'ho agrairà. Hem parlat dels highlights, en altres poblacions...

0: resposta a la pregunta. Si la setmana passada ja preguntàvem al Pablo, calia, i ens mirava d'aquella manera de dir, homes, potser no. Doncs la taquilla, clar, fixem-nos, passa el de sempre, no? Si parlem del cap de setmana, va ser 1,5 milió, va ser la més vista en el cap de setmana, i durant tota la setmana va fer 2,600,000. Durant, diguem-ne, primera setmana d'estrena, però entenent que s'estrena abans. Sí, ni bé ni malament.
1: Bien, no?
0: Jo crec que és bastant per lo que ens esperàvem que podia fer, fins
1: sí.
0: i tot. Jo crec que és bastant. El que passa és que, clar, s'ha de comparar amb uns Minions que en la segona setmana han aguantat bastant bé, sumant 1,400,000 al cap de setmana, és a dir, pràcticament això va estar en empat tècnic, i ja porta acumulats 7 milions de recaudació. Per tant, és allò de que no serà tan potent com un Gru, però que pinta que sí que passarà del, com a mínim dels 10, 15, sí que pot arribar. Toy Story ja ha arribat als 15 milions en les seves 4 setmanes, es manté el número 3 amb 900,000 més. Per tant, un tiro segur, però és que a més ha funcionat bé. Vull dir, aquest sí que no els hi falla. Aquí amb Disney, almenys amb Toy Story, no fallen. Es manté a la quarta posició després de 3 setmanes Obsession, que suma 780,000 més, ja passa dels 5 milions i està molt a prop d'agafar Backrooms, que porta 3 setmanes més a la cartellera i que porta acumulats 6,100,000. Jo crec que fins i tot la pot superar. L'estrena més potent de la setmana, que no fos Baiana, era Haciendo Amigos, que, Pablo, aquesta sí que podia haver passat com una, anem a dir, alternativa, no?, d'aquestes a cine familiar o cine de comèdia així i tal.
1: Sí.
0: I
1: sí.
0: Ha debutat en un cinquè lloc fent 400,000 euros. No és una arrencada molt potent.
1: No és segurament el que... Lo que preveían, teniendo en cuenta que era una producción de Santiago Segura con estas connotaciones de, bueno, no exactamente en este caso cine familiar, pero sí este tipo de comedia bien intencionada, ¿no? Buenista, que de alguna manera en otras ocasiones ha funcionado muy bien. También es verdad que ha ido a caer en un momento complicado, porque, claro, está la cartelera a reventar de películas infantiles y hay poco espacio como para ninguna otra cosa. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, los responsables de La Odisea, que en este caso es Universal Pictures, sí que han... Bueno, dejado respirar unas semanas la cartelera para que se pegaran los primeros tiros las producciones infantiles, y ahora llega con una propuesta de cine para adultos que de alguna manera también se estaba un poco pidiendo, ¿no? Porque más allá de las pelis de género que comentábamos, la Obsesión o la de Backrooms, había muy poca variedad en cartelera para adultos.
0: Pero es que Universal, Universal ho està patant, ¿eh? Porque té els Minions, té Obsesión, té el Dia de la Revelación, que està aguantant més o menys bé dins del no grandíssim èxit, però estava en el sisè lloc, sumant 270,000 més per arribar als 7 milions. Això ja ho té assegurat, per tant no es pot dir que sigui un fracàs ni molt menys. El que sí es pot catalogar així era potser la gran aposta de la Warner, que era Supergirl. En la seva tercera setmana cau fins al vuitè lloc, sumant 75,000 per portar en 3 setmanes 1,300,000. És que això ja no és ni catalogable com a dir... És que això és... el boca orella encara l'ha rematat més.
1: Sí, això és costalada. O sea,
0: és costalada,
1: no,
0: Pablo.
1: No ha funcionat regulín. No, és costalada. Però és una costalada. Una pel·li com Supergirl és una apuesta de cine de superhéroes que yo creo que están temblando todos los proyectos que están en marcha de superhéroes porque no están funcionando últimamente. Es un caso detrás de otro.
0: Veurem quan arribi la de Spider-Man, la nova. Veurem, no?
1: Sí. Hombre, llega en muy buen momento, en pleno verano, pero ya veremos, porque es verdad que todo lo que se está moviendo